0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
7: Las Mañanas de Radio Montornès.

0: Pues amb aquesta veu de guitarrica de la Fuente donem la benvinguda al Miqui Balba. Molt bon dia, Miqui.
1: Bon dia, és que és
0: mañico
1: com jo, eh?
0: Sí, ui, clar,
1: ara... Lo de guitarrica...
0: Ara va dir, normalment parla tan fort que ara hem ficat el micro més allunyat més i ha començat així com molt suau,
1: ja,
0: el Miqui.
1: No, jo que tengo esta potència vocal...
0: Què tal, Miqui?
1: Molt bé, família, sí. Aquí, ja otra vez, después de todo...
0: Ja està, mira, pues sí. Millor està, eh? Perquè
1: millor està, últimamente... exacte, últimament... També volia parlar-vos una mica això de que ha hagut ara de les inundacions i de l'aigua sí. I tot això... Jo l'endemà al dematí vaig tenir que anar a muntar molts globus i clar, va ser molt complicat. I em vaig donar compte de la quantitat de gent que és Rosa Maria Calaf en Bagdad, que van a fer reportatges a los ríos
0: sí.
1: Quan hi ha 70.000 anuncis dient sisplau no sortiu de casa i tal. Bueno, és que jo tengo... ¿Qué sois? ¿John Sistiaga todos ahora?
0: Mira, el diumenge que va passar tot...
1: El Pont de Montmeló estava, tota la via, sí. Tot el tros aquest que es camina per anar fins a Montmeló, era la marató de TV3, nano.
0: Jo no vaig moure de casa, però el diumenge, que va passar tot com la nit, no?, de dissabte a diumenge. Clar. Diumenge, vinga, a circular vídeos, i hi havia un policia.
1: No, pues
0: que sortia tot arreu i el pobre, vinga, quita-los d'aquí. La gent a sobre del pont, no era un malo d'aquí,
1: no,
0: perquè és la cultura, que dius, l'aigua
1: sí.
0: Ha arribat al pont... No saben si és segur o no és segur.
1: És igual, tengo que hacer el vídeo.
0: Sí, però a més, apartant les balles i les cintes. A veure, si està precintat...
1: És igual, jo tengo que hacer un vídeo perquè soy el reportero que informa Montornès.
0: A més, hi havia un vídeo que s'escoltava una nena, s'escoltava la policia demanant que sortissin i una nena petita dient-li papa, papa... I tu dius, a veure...
1: A veure, després passa alguna cosa i la culpa sempre és dels altres, més, eh?
0: Oh, mira, jo...
1: Però, per favor, dejemos de intentar ser equipo de investigación. Ja està Gloria Serra. No em sembla necessari, no ens importa una merda el que ha posat, gràcies per compartir-ho, perquè deu posar a casa.
0: Sí, que des de casa també hi ha molta gent que ha compartit vídeos.
1: Ho faig
0: i ja
1: broma
0: està.
1: I tot el que vulgueu, però home,
0: és perillós,
1: vaig
0: és perillós.
1: Vaig flipar la quantitat de gent que estan seguint amb una alerta vermella, estàvem al carrer, jo que em vaig trigar 2 hores i mitja a poder arribar a Vallromanes a muntar un casament que pensava que no el podia muntar.
0: Pobreig el del casament,
1: bueno, van anul·lar-lo 2 hores més tard, perquè clar, no hi havia manera que arribés la gent. Estava
0: mare
1: tot col·lapsat,
0: meva.
1: A més, del mal que ha fet a tots els pagesos de Montornès, que no és que ens hagin dut les mongetes,
0: no.
1: És que s'ha carregat boques de rec, una passada, i suposo que molts cops ens passa que quan no ens toca algú nostre... Saps? És igual que tota l'escola aquesta del costat del riu, els dels camps, bueno, o a Vilanova, que jo hi vaig tenir que passar, tot el que passa del riu cap a la,
0: sí, sí.
1: Cap al Bonpreu, diguéssim,
0: ja
1: totes aquelles cases. Bueno, també jo avui els deia a les mosses de la Vinyallonga, jo vaig comprar un pis més un baix i està construït en un torrent allà a la Bòbila, vull dir, suposo que algú els va donar permís i jo també el vaig comprar sabent que allà hi havia, saps? Vull dir, després també ens arrisquem a certes coses.
0: Sí,
1: però sobretot, no heu fet periodisme, no sabeu d'imatge i so.
0: Jo tinc la carrera i no m'aniria, eh?
1: Exacte.
0: A no ser que
1: normalment
0: sigui la
1: qui ha fet
0: feina.
1: La carrera fa cas, perquè estudia, fa cas. Però de veritat, totes les Rosa Maria Calaf, tots els John Sistiaga de Montornès, Montmeló i alrededores. Potser no cal.
0: No volem tenir més sustos, si sisplau, n'hem tingut ja suficient.
1: No em quadrais ni bien. És que ja no sé què dir.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Doncs res. Enhorabona als dels
0: crec
1: vídeos.
0: Que era una crida. Bueno, sí. Jo ja la vaig fer, crec que va ser el dilluns, només incorporar-nos. Aquí crec que ho vaig comentar amb el Miquel.
1: De seny, només seny.
0: Que fem cas, sisplau, que després tot...
1: Exacte,
0: se
1: si
0: busca,
1: no t'ensenys, fes cas, però amb 2 ditets de front, tu ja sabries que aquestes coses no s'han de fer. Vull dir, només per sentit comú, però clar, avui en dia el sentit comú és una cosa que està com fora d'este mundo.
0: A mi m'encanta l'excusa, és que he d'anar a treure a passejar el meu gos. I has d'anar pel costat
1: del riu. Exacte, no hi haurà camps... Ai, no hi haurà puesto Montornès.
0: Sí.
1: Bueno, anem-nos a la tele.
0: Vinga, ja ens hem queixat una mica.
1: Ja hem fet una mica el cigaló aquí, ara.
0: Què ha passat per la tele? A veure.
1: Bueno, al moment MasterChef Celebrity Legends, que com segueixin afegint noms als programes...
0: Sí, me'n recordo que vam parlar. S'han despullat aquesta setmana o no?
1: No, aquesta setmana no. Aquesta setmana vam tenir prou amb l'olor dels últims dies a peus i ja no n'hi ha hagut més. Però bueno, han fet fora la Mala Rodríguez, que la veritat de fotre un plat. Que era per fer-la fora amb ella i la seva família.
0: Pobre.
1: La mala és aquesta, que com a giri, si està guai, guai.
0: I si
1: com
0: no...
1: se gire, la mala te deja... Bueno. I després, la setmana passada, la Maria Escoté va aconseguir el pin de la immunitat i aquesta setmana el podia ratar algú. La va ratar el Juan Betancourt, que és un model que tothom troba molt guapo. Pues, quina sort que té. Ah. No, vull dir, no, em sembla bé, però jo no me'n sembla.
0: T'agrada més Guitarrica de la Fuente?
1: Sí. Sí, sí, jo més imperfecció, no tanta barba ja en tinc jo, ja n'hi ha prou. Bueno, doncs li va poder robar el pin i ara el té. Seguimos les tres proves de cada setmana. Bueno, aquesta setmana no vaig riure tant com les setmanes. Però, bueno, tot bé, sabeu que és els dilluns a Televisió Espanyola. També us voldria parlar, hi ha hagut una... ja sabeu que l'Alba Carrillo presenta a TEN al Sótano Club, ¿vale? Que és el programa que va començar quan va acabar Sálvame, que van anar al Sé lo que hiciste... No, com es deien?
0: Algo de... No sé si igual.
1: Aquestes merdes que feien, i aleshores es va quedar el programa, aquesta franja dels migdies, sí que ho va provar la Carlota Corredera i tal, i al final ho porta l'Alba Carrillo. A mi l'Alba Carrillo m'agrada, perquè és molt directa, parla molt bé, igual m'identifico molt amb la seva manera i amb la seva ideologia, i això també em fa que la empatitzi més, però sí que no hi ha sigut aquesta setmana i va deixar, bueno, va tirar contra el Omar Montes per no voler pagar la pensió del seu fill, va tirar contra Feliciano López i va tirar contra la Ana Rosa de las Quintanas.
0: Ah, que bé, mira.
1: Que raro, eh? Perquè ell faixa rosa es porten fatal. Que diu que li molesta tant que li diguin faixa rosa. Pues xica, si és que t'he buscat todo para que te lo diga. Bueno, total, que ha tornat l'Alba Carrillo, ha contestat a tothom.
0: De todo, no?
1: I els ha posat bastant fins als filipinos. I després també contra la Jules Janeiro. Tot això ve perquè, diguéssim, Jules Janeiro, que és la hija de María José de los Campanarios i del Matador de Toros, ella va fer un judici tal per ser anònima.
0: Sí, això era el que t'havia dit, ara ja no quiere ser
1: todo. I és la vocera de su padre, és a dir, Belén habla contra Jesulín i Jesulín manda a esta niña a defenderse. Una mica, bueno, tot és una mica així, no? Però arrel d'això, la Belén Esteban va tornar la setmana passada, ens ho vam comentar,
0: sí,
1: a fer una entrevista el de viernes, que era la prèvia que fan gravada i tal, i aquest divendres tornava al plató. Ha fet, t'ho vaig a dir exactament, però ha fet un 19-7, No tenien aquestes audiències de viernes ni Telecinco, que els ha salvat el mes, la setmana i el que faci falta. Però després tenim... I teníem allà a la Beatriz Trapote, que és, per a que no se acuerde o no la conozca, és la mujer de Víctor Janeiro, el hermano de Jesulín de los Ubriques, ¿vale? Otro que también mata toros. Esta chica ha estat a la televisió, perquè en teoria és reportera i periodista, no té cap tipus de glamour, i la caga constantment. Quan obre la boca vol fer-se la graciosa, és d'aquestes persones que no serà graciosa mai... Yeah. I tots els xistes són d'Arevalo, saps? Que molt bé, Arevalo en su època, però ara sembla una mica així. Doncs sí. Pues, no sé què va dir la Belén Esteban, que el calor, que la faja... Ja es va fotre amb la faja de la Belén Esteban, amb l'edat... Bueno, l'han posat a parir i surt a prendre... I després surten a demanar aquestes disculpes de a quien se haya sentido ofendido. No, és que... Ningú accepta, i amb aquella cara de dir...
0: És que ella va això, no? A ofendre, i ja està.
1: I ja està. Després s'ajunten aquesta amb l'Àngela Portero, que l'Àngela Portero és aquesta periodista que estava casada amb el García Pelayo, que tenien una Corpa, tenien l'agència Corpa.
0: Un arbre genealògic.
1: Bueno, otra que també va en contra de la Belén i que va quedar la pobra fatal, perquè se'ls veu d'una hora lluny que s'ho inventen. Però
0: escolta, Miqui, jo et portaria un programa d'aquests.
1: Oh, jo m'encantaria. Jo aniria a dir-los coses. Jo els diria coses, però no em traurien de seguida. Després, com que sabien que tindrien aquesta audiència, la Belén Esteban hasta el moment que va dir otra publicidad más, perquè cada dos per tres feien publicitats de 20 minuts.
0: És que es passa moltíssim.
1: Jo entiendo que Telecinco, és a dir, ha baixat molt el nivell de la quota de la pantalla, suposo que els anuncis els cobra molt barats, no aconsegueix els diners que aconseguia en quant
0: sí,
1: a publicitat.
0: Sí, perquè, escolta, un incís amb això, jo que veo la Isla de las Tentaciones, clar, no la puc, bueno, la puc mirar, jo m'adormo, ¿vale? Sí. No sóc capaç, llavors la veig després. No pots saltar els anuncis?
1: No pots donar-li el ràpid. No, ara et fan veure'ls, sí.
0: Que fort!
1: És molt punky, perquè els anunciants volen, perquè la gent feia molt, fem molt això,
0: clar.
1: I algunes cadenes que t'ho permeten i d'altres no.
0: Vaig quedar flipant.
1: Sí. Bueno, és la manera d'això, però les publicitats

0: ¿Y eso qué?
1: Hombre, animales también que se pueden cazar. Dice, ah, pues mire, por salvarme la vida, debía de probar una cosa que a lo mejor hace 15 años que no la prueba. Y se queda así el hombre con los ojos abiertos. Dice, no me digas que trae ron.
2: Nos encanta. Bueno, pues este es el nivel, ¿eh? Este es el nivel y ya está. Este amigo, este señor íntimo de Bertín de los Osbornes, que bueno, monta compañías telefónicas fraudulentas.
3: Me los veo así una hora.
2: Se llama La Española, ¿no? El compañía de esto que ha fundado, que no ya se ha contratado ningún porque todas las datas eran mentidas. Bueno. La verdad. Bueno, pues en el mundo este que te digo yo de los de las cosas extrañas, ¿tú quién piensas que podría hacer un musical y esto? ¿Qué digas? ¿Tú quién vamos a hacer? ¿De quién vamos? ¿De qué grupo vamos a hacer un musical?
3: ¿De qué grupo?
2: Que nos pueda dar esto. Porque ya después de los estilismos que nos saca ella, los bailes y todo. La Oreja de Van Gogh afirma a Mundo Això y prepara un musical con sus canciones.
3: A ver, o sea, Amaya.
2: Yo supongo que van a hacer un musical para hacer en los teatros en que habrá gente que imite a Amaya. Quiero decir, actores que hagan como el Hoy no me puedo levantar, después no me puedo volver a acostar.
3: Pero eso sí que triunfará. Porque cantarán bien, ¿eh? I la gent fan,
2: però li posaran els estilismes que s'ha posat ella, ara aquella que li ha donat per aquell vestit amb la rosa aquí davant, enorme.
3: No, jo crec que aniran cap a...
2: La seva estilista és la seva germana.
3: L'antigua.
2: Separades al nacer, perquè tu no pots ser tan filla de puta amb la teva germana. Oi. Tu no li pots dir, sal, que estàs molt mona. No. Encara que ta germana no estigui del tot bé i et digui, mira, jo me veo bien así, dir-li, mira, Maya, esto es fa chaparrona, no, t'infla molt aquí els costats i no se't veu el trapecio.
3: Però si a ella li agrada, Miqui, pues que surti com vulgui.
2: Sí, sí, bueno, pues ella surt com vol i jo penso el que em dóna la gana, no? Pues així anem. Bueno, doncs això, a veure què tal aquest musical que em dóna a mi totes les
3: mira,
2: vibes.
3: Mira, sí,
2: que...
3: Alejandro Sanz.
2: L'alma a l'aire ara també, no?
3: Clar.
2: Pues, empezó Los Mecanos. No, empezó APA, Mamma Mías.
3: Vale, però això està bé, eh? O no?
2: Sí, molt bé, molt bé. Però clar que no tothom té cançons per fer un musical. Després es forcen d'una manera que no sé com posar-me l'auricular. Yeah. Després es forcen d'una manera que no entenc. Vull dir, bueno, que ho facin. Ja està.
3: Ja lo veremos, ja nos lo contaremos.
2: Després, també us vull dir, els problemes... Bueno, ara vaig a parlar una mica de futbol, eh? També?
3: Sí?
2: Sí, perquè hemos tenido el mundialito de clubs i tal, i hay unos pequeños marrones que hay que vull comentar. Me voy a ir un poco al salseo.
3: Ah, vale, perquè diu jo aquí de
2: bueno,
3: futbol no,
2: Bueno, dir-vos que Espanya en aquesta parada dels equips ha estat amb la selecció i només comentar que el Lamine Yamal en els tres partits, ha marcat els tres partits, dos partidos en el minuto 2 y el tercer partido en el minuto 6. Bueno, que és mañanero, eh? Vull dir, li agrada començar aviat. I després el que us volia parlar és dels problemes que té el Madrid amb l'Mbappé. L'Mbappé és la figura del Real Madrid.
3: Ai, quina mandra.
2: Una mandra, però ho faré rapidet. Aquest home va anar a jugar en França, no corre gaire, ell només pensa en el seu valor d'oro, no ha guanyat res amb el Madrid i tal. I aleshores ja quan va veure que es cansava va fingir una lesió perquè no s'ho creu ningú.
3: Aquest era el que estava en l'Espósito?
2: Aquest és el que estava en l'Estera Espósito. I aleshores...
3: Aquest és el seu, és el que no és interessant.
2: Ara. Aleshores, l'home aquest en teoria va deixar la selecció de França i s'anava a Madrid a recuperar-se de la lesió. Però va decidir que, clar, l'Esther li va dir, tu vas a ir a Madrid, podien estar en França i irnos a una discoteca, a veure el Moulin Rouge i luego unes fotos a la Torre de los Eiffeles, pues ella... La van enganxar ja entrant a una discoteca. I fa una setmana, a mi el que em feia molta gràcia això, el Mourinho fa una setmana va donar una entrevista en la que deia que un jugador de futbol professional no pot anar en bicicleta, no pot fer esports de risc, no, i incidia molt en això de la bicicleta, per si cauen, per si es lesionen. Doncs aquest senyor amb tots els collons ahir penja un vídeo amb una mà en una bicicleta gravant-se per los Alpes de Suïssa en vez de estar en Valdebebas entrenando. I, bueno, les crítiques
3: no
2: ja
3: falta dir,
2: a tope.
3: Hola, Mourinho.
2: I ahir, que començaven els entrenaments, tots els seus companys a les 9:30 a entrenar, ell va arribar a les 11 a l'aeroport amb l'Esther... Que no penseu que tenia un vol que té d'aquesta hora, que va venir un avió privat, eh?
3: No, hombre...
2: I se'n van a casa a descansar. I ja van a entrenar per la tarda. Està al madridisme.
3: No vols que el facin fora i no saber com fer-lo.
2: Aquest senyor diu que està enfadat amb el Madrid perquè el Madrid no l'ha apujat en la... en fer publicitat per guanyar el Balón d'Oro. Però quina publicitat t'han de fer si no has guanyat ni un títol amb el Real Madrid des que vas arribar al PSG? Que el Luis Enrique ja va dir mucho mejor desde que no está este señor. I des que no està Mbappé han guanyat dos Champions, també t'ho dic, eh? Però bueno, tema de futbol està aquí, perquè després...
3: Si mai hauria dit...
2: Me vais a ver muy macho y no quiero vender... Una...
3: Que parlaria amb el Miqui de futbol un dia així a les mañanes.
2: M'agrada el futbol, he de reconèixer que sí.
3: Ah, vale, vale.
2: Bueno, i ara també ens anem al tema de la setmana, que és aquesta... l'execució que hi ha hagut a Tennessee de la Christina Pike, que és aquesta dona que estava condemnada a mort per haver matat a un amic amb uns ritus satànics i tot això. Pobra desgraciada, li van fotre dos indiccions d'aquestes letals. Ja letals no, perquè aquestes serien caducat o tenien una mica d'aigua. Perquè la pobra en la primera es fot a cridar del que li crema el braç i tal, i la segona, pues, tampoc. Vull dir, ho intenten dues vegades. Ja no és només això. A Tennessee, des de que les tres últimes execucions que han dit, és un dels estats que encara executa a molta gent, hi ha hagut problemes. A veure si confonen aquella com aquella, us en recordeu? De la leopard de ácido sulfúrico con ácido no sé cuánto. A veure si no fan la barreja amb suc de taronja o algo que no és.
3: Con algo que no... Jo el que he llegit és que aquesta dona tenia una malaltia o sí, algo així, no? Que feia, que
2: i les
3: que
2: altres
3: suposa...
2: tres?
3: I això ja no ho sé.
2: I de moment segueix a l'hospital i ningú ha dit res.
3: No, ara deien que, clar, l'estan intentant salvar la vida. Dius, a ver.
2: És que és contradicció més contradictòria.
3: No, és que no ho entenc.
2: En aquesta noia no la podem deixar ja de tocar-li els collons, per malament que hagi fet ella, eh? Hagi assassinat. No la podem deixar ja d'amassegar i que la deixin...
3: I que a més diuen que si sobreviu no saben en quin estat sobreviurà.
2: En quin estat quedarà? No, els guais aquí són els abogats d'aquesta noia. Que es forraran. Saps? Perquè als Estats Units, imagina la indemnització que demanarà la família per tenir aquesta senyora, intentar-la matar dos cops com si fos un escarbat. Ai, és que de veritat em sembla tot.
3: Però diuen, clar, a mi diuen, serà cosa del demoni? Perquè, clar...
2: Si com que ella va fer el ritual,
3: claro,
2: no?
3: Claro.
2: I el dimoni, i nostre senyor...
3: Esto en Horizontes no lo hablan.
2: No, perquè jo Horizontes, jo quan veuen ovnis i nostre senyor, jo sobretot nostre senyor, jo crec que té el GPS malament. Perquè, clar, ha d'estar pendent d'aquesta noia i no de ser l'Hospital de Sant Joan de Déu. Vull dir, tens prou feina allà, no?
3: Per això, perquè aquesta dona l'ha salvat el dimoni, no el nostre senyor.
2: El dimoni.
3: Que no,
2: bueno,
3: doncs
2: jo també sóc més del calor i la poca roba, que no pas de que te cosen aquella
3: sí,
2: i te tenen una arpa i han de cantar tota l'eternitat, Que no ho veig jo gaire...
3: T'avorriries, eh?
2: Una mica, una mica. Després, també us vull... El del club ja us ho he dit i vull parlar-vos d'un nou programa que presentarà a Televisió Espanyola, que es diu The Winner Takes It All, que és una canció de ABBA, va tot el ganador, i que serà una història com de flor, amb 50 cantants i 3 jutges famosos, en el que tot girarà entorn a cançons i a reptes entre ells. A veure què tal, de moment s'ha anunciat i això.
3: Jo és que l'únic programa que veig és A Cielo Con Ella.
2: Ai, ole, viva la Ena.
3: Vas veure el de dimarts o no?
2: No, el tinc a veure.
3: Jo el vaig veure després.
2: S'ha de veure, però sí. He tingut feina i no...
3: Pues
2: no,
3: escolta, el plató és més gran,
2: no?
3: Que la ràdio, tota la ràdio, eh?
2: Imagina't.
3: Molt guai,
2: bueno,
3: molt
2: guai. I el plató nou de la Revuelta també està...
3: Sí, ves que per mi li fiquen tanta cosa sobre l'escenari que me da un... que no sé, que m'agobio.
2: Sí, és un poc el modo variant, una mica kitsch a tope, no?
3: Però bueno, sí.
2: Pues això. I ara, per acabar, us vull parlar de dues coses. Va haver-hi a Supervivientes un gran robo, és a dir, van entrar tots a la caseta dels aixers, van endur bandejas de menjar...
3: Van fer un boicot.
2: Però no balles... Que és Supervivientes, Sol Stars, no sé què, també, que és la quarta vegada que hi van, nano, que ja saben el què. Ah, doncs pues no, es posen a robar, bueno. I després hi ha hagut una bronca punky perquè les Azúcar de los Morenos, Toñi i Encarni, Salazar, van anar a una ràdio a fer, bueno, pues a intentar-se vendre d'alguna cosa. I van parlar, jo no sé si us recordeu que l'edició que hi va haver-hi, que van anar elles, va haver-hi molta polèmica i les van fer fora, o van elles voler marxar i quan va arribar al plató se'ls va fotre una bronca monumental per part del Jorge Javier Vázquez i tal, no? Bueno, elles, yo no sé por qué Jorge se puso así con nosotras, porque no nos lo merecemos, que no sé qué. Ha salido Jorge Javier, que se ha hecho TikTok o todo lo que sigui, i se les ha posat a dir... A ver, Toñi Encarna, que facturábamos al nombre del hijo de Toñi porque no podíais facturar.
3: Venga, trapos sucios.
2: se os dijo, y cuando se llamó vuestro hijo para deciros que os quedarais, os dijo, el dinero ya está en el banco. Y vosotras en ese momento decidisteis abandonar el... Bueno, si fot un ramapolvo, que les deixa esteses, eh? Que també a mi que surti aquesta merda de darrere
3: com
2: de la tele.
3: Com que gusta, eh?
2: Sí, un pèl, sí. I això, i després de, ara han de dir quin serà la... la penalització que tindran per aquest gran robo. Jo els hi fotia les canyes de pescar, les paelles, tot.
3: És que vindran més grassos del que han anat.
2: Home, com la miurca, com es deia aquella? La niurca, naiurca, vitrurca, verusca. Verusca!
3: Verusca.
2: Verusca fue la única concursante que salió con de supervivientes con más peso del que entró. Porque se chuscaba un garífona de allí afuera que le daba bocadillo de tonyina y de Frankfurt. I bueno, és que està tot...
3: Estratègia, Miqui, es diu estratègia,
2: però clar,
3: això.
2: És que també, quan parles de, o sents algunes declaracions dels de supervivents, et diuen, és que clar, tu sales de la palapa i hi ha tres tiendes de perritos calientes. Per tant, tu quedes con el garífona por la noche en no sé dónde, i... Ai, de veritat, ja no hi ha res legal, eh? Ja no hi ha res legal. I ara, per, us vaig a donar una notícia que per als fans de Operación de los Triunfos... Mm. Operación de los Triunfos fa 25 anys aquest octubre.
3: Wow.
2: Es diu aviat, eh? 25 anys que tenen de més ja per la Chenoa, el Bisbal,
3: Bustamante,
2: Bustamante, la Vero. Vamos a recordar gente de los... Mireia, era de OT1. La Geno, que fue la primera expulsada. Naim Thomas, Natalia.
3: Ay, sí.
2: Gisela.
3: També era
2: Núria de... Fergó. Manu de los Tenorios. Javián. El
3: quina
2: pobre
3: memòria,
2: Àlex,
3: eh?
2: Qui més hi havia?
3: De veritat, a mi m'encantava la
2: Juan vez. Camus.
3: Que amiguis, que jo era molt petita.
2: Ja, també tens tota la raó. Bueno, de moment el documental i aquest especial s'ha aplaçat. També s'han de posar d'acord Telecinco, Televisió Espanyola i...
3: Però què faran? Com...
2: Volen reunir els 200 el màxim dels 200 participants que hi ha hagut, a tots els professors i tot això. No fer algo sinó de los 15 anys de OT1, sinó fer 25 anys d'Operació de los Triunfos. A veure què tal. A veure què tal.
3: No sé, no sé si tindrà molt d'interès, eh?
2: Ah, Daniel Dijes, però Daniel Dijes no estuvo en OT. No, fue Eurovisión, però no estuvo en OT. No, Daniel Dijes no.
3: No me recordo.
2: És de musical. Este chico viene del musical i se presentó con algo pequeñito. Però no ha sigut concursant d'OT. No, perquè en la 2 ja estaven la Bet, Manuel Carrasco, Ainhoa... Joan Tena.
3: Quina memòria tens, Miqui?
2: Ja, però per a la taula periòdica no.
3: No, és per el que s'interessa. Jo també em sé més d'un que se sabe tots els Pokémon. Miquel,
2: m'has buscat el del Dani?
3: De nada.
2: Ara em fas dubtar.
3: Ah, claro,
2: tengo minutos.
3: Sí.
2: Daniel Dijes ha estado en Operación Triunfo.
3: Aquí al mòbil ens ho diu tot.
2: Tota seguida. No, Daniel Dijes no ha participado. No.
3: Oh.
2: Se dio a conocer en Nada es para siempre, interpretando a Gato, que feia miau. I en el 2010 va anar amb Algo Pequeñito, el d'això ja ha fet molt musical. Jo sí que l'he vist a Los Miserables i em va flipar. Eh?
3: Canta molt bé. Jo vaig coincidir en un restaurant.
2: Amb ell?
3: Sí, per quan estava fent l'últim musical, que era el del Fantasma de l'Òpera,
2: sí.
3: No?
2: Doncs
3: pues vam anar a...
2: Ah!
3: Vam anar a dinar i jo estava d'esquenes i la meva parella allà davant tens el Dani. I es diu, no, que sí, em giro i dic, pues sí, puede ser, sí.
2: És alto, no?
3: És que estava assegut, no ho sé. I clar, a mi em va fer per vergonya. Home, si hubiera sido superfan, pues vaig, no? Però estava allà dinant amb la seva família, era un poco...
2: No, una altra cosa és que no els trobis sortint, que ja no et sap tant de greu molestar i escolta, però si estan dinant, jo també.
3: Sí,
2: jo
3: soc,
2: o m'espero fuera, que salgan i no molesto... Que després veus que la gent s'aixeca i va i els demana amb un morro.
3: A veure, si és un momentet, tampoc crec que li importi.
2: Ja, però un momentet tu, un momentito mío,
3: ja.
2: Un momentito del Miquel.
3: Ella que no vaig veure ningú, eh? No, que s'hi apropés o...
2: Millor,
3: però...
2: Millor, em sembla bé, no
3: a mi aquest senyor em cau bé, tot sigui que després...
2: Sí, a mi també, eh?
3: Però
2: sembla...
3: no sé, se li ve a xutxar.
2: I després té un canal a TikTok que fa allò de ¿cómo sonaría esta canción en un musical?
3: Ah,
2: i la canta ell en versió
3: guai,
2: musical. Que
3: guai.
2: Que està bé, que us agrada la música.
3: A mi el que segueixo tipus així és el Neko, que toca violí. L'has seguit?
2: Sí, sí, sí, sí, també ho fa molt xulo.
3: Noi, eh? És brutal.
2: I hi ha gent amb molt de talent, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Hi ha gent amb molt de talent. És igual que aquest noi que... No em sortirà el nom. Que és professor d'OT, de cant, que ara també ha estat als BMAs nominat i tot. Un noi molt jove que composa... Mada internet.
3: A ver.
2: ¿Cómo se llama el profesor de Operación Triunfo que estuvo en los BMA?
3: Esto es directo. Som com quatre persones aquí fent...
2: Ai, espera, quatre que em va posar el primer equips B, M,
3: A clar, veure. És que jo ja doté, em vaig desenganxar, eh? Vaig veure, crec que l'última edició era la de l'Aitano, i ja està.
2: El professor de Operació Triunfo que fue a los BMA.
3: Ho descobrirem? No ho descobrirem?
2: Em surt el de... Com es diu? Oh, quina ràbia. Ah, calla, que m'ha posat una altra cosa. No. Que fue a...
3: És que la intel·ligència artificial no és tan intel·ligent, BMA. Eh?
2: No, la veritat
3: no
2: és
3: tan
2: no.
3: intel·ligent.
2: Pablo Lluch. El Pablo Lluch és aquest noi que és compositor, productor i professor encarregat del repàs musical d'Operación Triunfo des del 2023 al 2025. Doncs aquest noi, seguiu-lo, que també és un tio molt interessant. I després hi ha vària gent, ara no em surt el nom, se'ns diu Belinda, una noia canària que és professora de cant, que es dedica a analitzar com canta la gent, que també m'agrada molt. Busca i t'explica com fan els beltings, com, bueno, hi ha un altre noi català que també és professor de cant, que també ho fa, no me'n recordo el nom, i a mi m'agrada això, és un, bueno, veig la...
3: Sí,
2: si la gent té talent, més igual quin tipus de talent sigui, cantant, construint, fent no sé quantos, que sempre m'agrada. I bueno, tancarem amb...
3: Vinga, sí.
2: Amb, parlant de la bola negra, perquè Guitarrica de la Fuente comença a estar molt, molt, molt amunt per poder presentar, perquè estigui nominat a l'Òscar a la millor cançó, igual que diuen que, els, que segurament estarem a millor pel·lícula i a millor direcció. Bueno, queda molt per l'anunci dels Oscars. És una carrera de fondo, sí que estan tenint un èxit als Estats Units i tenen una publicitat al metro de Nova York. Bueno, la veritat és que estan treballant força. Bueno,
3: molt bé,
2: pues que
3: esperem.
2: Que del divorcio les venga un Oscar, no?
3: Doncs sí, bueno, es porten molt bé, perquè van sortir el programa aquest de
2: bueno,
3: Marc Giró
2: i... Bueno, molt bé...
3: almenys el de càmeres, no? Va. Això sí.
2: O sigui, jo quan acabes amb algú, si et portes tan bé. Bueno, si hi ha calés de pel mig, que tothom n'hi ha i això...
3: Que es veuran de tant en tant, Miqui, hombre.
2: Oh, ja.
3: Bueno, doncs moltes gràcies, Miqui.
2: Bueno, gràcies a vosaltres. Bueno, és el últim dia, no?
3: Sí, ja està.
2: La
3: cita.
2: Senyora, ara hay que llamarle la senyora, oh! Està casada i tot.
3: Això ja li dius tu, eh? Jo no.
2: La senyora, ¿tenemos que cambiar el apellido de Cachana o no?
3: No.
2: Bueno, esperem que acabi de disfrutar a tope.
3: Que sí, que acabi molt bé. Núria, trobem a faltar. Ja.
2: Porta'ns una xiamada de Mallorca o d'allà on siguis. No? Podem d'això. I que et trobem a faltar. Que volem que disfrutis. Però...
3: Dimarts ja,
2: aquí, a tope.
3: Miqui, moltes gràcies.
2: A vosaltres, guapos. Miquel, un plaer.
3: I Miquel, gràcies, tornem Miqui. Nosaltres demà.
0: Vinga.
3: Que vagi molt bé.
0: Bona tarda a tothom.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Mites esportius amb Arnau Maimó.
2: Juan Manuel Fangio va néixer a Balcarce, Argentina, el 24 de juny de 1911 i va morir el 17 de juliol de 1995 com a un dels esportistes més destacats del segle XX i considerat el mestre en el món de la Fórmula 1. Juan Manuel Fangio va ser el primer home a guanyar 5 campionats mundials de Fórmula 1, només superat molts anys després per Michael Schumacher. El seu talent i qualitat tècnica sempre seran admirats en el món de l'automobilisme.
3: Cualquiera de los jóvenes que comienza tiene que darse cuenta si en realidad es capaz de andar en la punta, porque del montón somos muchos. Y yo siempre doy algún consejo cuando lo piden, que no sirve si no lo piden. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor. Porque de cualquiera podemos aprender algo. Nunca terminamos de aprender.
2: Fill d'una humil família d'immigrants italians, de jove va treballar en un taller mecànic. A més dels automòbils, la seva altra gran passió era jugar a futbol. Per aquest motiu se'l va rebatejar com a El Chueca. El 1934 va començar a córrer en carreres i va ser durant els primers anys a l'asfalt que va forjar la seva excel·lent tècnica, ja que els circuits argentins en aquella època eren molt precaris i perillosos. El Chueca va guanyar 2 vegades el campionat nacional argentí, el 1940 i el 1941. El 1947, quan tenia 36 anys, finalment va aterrar a Europa. Aquí Fangio va poder demostrar al món tota la seva habilitat. El 1950, en els inicis de l'era moderna del Grand Prix, la Fórmula 1 actual, Fangio pilotava per Alfa Romeo. Aquest any va acabar en segon lloc, però després va guanyar el seu primer campionat mundial, el 1951. I el 1952, durant una carrera, va patir un greu accident a Monza, quan es va trencar el coll i va veure's obligat a mantenir-se allunyat de la competició pràcticament 2 temporades. El 1954 va canviar de Maserati a Mercedes, un canvi que el va ajudar a conquerir el seu segon títol mundial, el primer d'una sèrie de 4 títols seguits. L'any següent, i novament amb un Mercedes, guanya el seu tercer campionat mundial i forma un duet sensacional amb l'anglès Stirling Moss, el seu company d'equip. Però llavors va venir Le Mans. Fangio va estar involucrat indirectament en l'accident que va provocar la mort de 81 espectadors el 1955. Fangio va canviar-se a Ferrari i va tornar a tocar la glòria de la Fórmula 1, aconseguint 6 pole positions en 7 curses i guanyant 3 d'elles. En les altres 4 va quedar en segona posició per conquerir el seu quart campionat mundial. El 1957 va deixar Ferrari per tornar a Maserati, guanyant el 5è títol mundial quan tenia 46 anys. Després d'algunes carreres, el 1958 i amb 47 anys va retirar-se de la competició feliç i sense donar masses explicacions. Juan Manuel Fangio va morir el 17 de juliol de 1995, als 84 anys, carregant a l'esquena 5 campionats del món, 32 podis, 29 pole positions i 23 voltes ràpides.
1: Mites esportius.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Radio Montornès 91.2 FM. Quan vull ser...

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
3: Café

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon
3: amour. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar?
4: Radio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents, compliquen hores d'ara la circulació, una a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrils, en sentit Barcelona, també a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta i també una altra a la 2 a Cornellà de Llobregat. A banda, una avaria també deixa un carril tallat, en aquest cas a la B10 a Barcelona. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i 285 serveis dels bombers, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la regió metropolitana nord i sud. A banda, també deixa encara 5.300 persones sense subministrament elèctric. Hi ha centres també educatius tancats a Xerta, Miami, Platja i Tarragona. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat de fet fa uns minuts en compareixença quina és la previsió per al dia d'avui.
2: En aquests moments aquestes pluges ja han finalitzat i el Servei Meteorològic de Catalunya ens informa que avui encara pot quedar algun xàfec en el territori, que pot ploure de manera intensa encara en algun punt. Ho anirem seguint, no tenim nivells de perill molt elevats en les previsions meteorològiques, però sí que tenim aquest avís i, per tant, doncs, avui continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància i en cas de que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població.
1: Unes pluges que han provocat també afectacions al servei ferroviari i a conseqüència la plantada dels maquinistes de Renfe que no han volgut reprendre el servei aquest matí per no haver rebut els documents que acreditaven que es podia circular amb seguretat. Ara, fa uns minuts, els maquinistes han rebut ja aquests informes i reprendran la circulació si tot està bé. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe Usuaris, n'ha explicat els motius a la xarxa.
3: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: La direcció de Renfe ha assegurat a primera hora que el servei no funciona correctament i que no circula cap tren a l'R1 i que a la resta de línies hi ha circulació, però no tots els previstos. Ha recomanat també utilitzar altres vies de transport fins que es normalitzi la circulació. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en l'espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
4: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Spy Lounge.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen encara per restablir el servei. A Xerta, també una de les poblacions més afectades, l'escola no obrirà i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i a Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per ser. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, es preveu que el servei es vagi recuperant al llarg del matí. Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha dit que les vies són segures i que el caos d'avui és intolerable i degut a la vaga de CEBAF.
2: És una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: A banda, també hi ha problemes a l'aeroport del Prat amb cancel·lacions i retards des de primera hora després d'una incidència greu a la torre de control. Pel que fa a la mobilitat per carretera, continua tallada la C-1415A, la Roca del Vallès, per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions preses i avisades a la GI-682 a Tossa de Mar i a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I amb tot, també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental de la Institució de les Lletres Catalanes.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @RadioMontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
6: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
5: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
6: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
5: El teu gest ho canvia tot.
6: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
5: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
7: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
8: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
9: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
14: I
10: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Las mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, Montornès. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja comença les mañanes, ja comença el dia. Segur que molts i moltes ja porteu unes quantes hores desperts. Ara comença, doncs, el millor de la ràdio amb nosaltres aquí, fins les 12 del migdia. Un altre dia així, una mica ennuvolat, que ens acompanya, però que això no faci que te caiguin els ànims, va, que poquet a poquet sembla que anirem recuperant aquesta rutina, aquesta normalitat. Avui de nou us portem un programa amb molt de contingut, amb informació, amb col·laboradors, col·laboradores que ens acompanyaran, com us deia, fins a les 12 del migdia. Així que jo espero que us quedeu amb nosaltres aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM. També estem a l'aplicació mòbil, recordeu, i al canal de la tele de Ràdio Montornès i al web radio.montornès.cat. Com tots els matins, a la part tècnica tenim el Miquel Zafra. Molt bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Mireia. Bon dia a tothom.
1: Què tal?
2: Com esteu?
1: Doncs
2: aquí estem, matí de dimecres, ja,
1: sí.
2: Meitat de setmana.
1: Ja està a punt d'acabar. I a més, recordem que tenim 3 dies aquest cap de setmana, que és un cap de setmana una miqueta més llarg.
2: Més llarg, sí, amb sí. Dilluns festiu.
1: Sí, sí. Bé, doncs dimecres, i amb aquestes alertes no estàvem molt pendents del cel, i al final el que és ploure, no va ploure gaire,
2: no,
1: aquí a Montornès.
2: Una miqueta d'ensurts, no?, amb aquests trons i amb aquests llampecs que teníem.
1: Moltes hores,
2: va estar... Sí, vam estar una estona veient uns quants llampecs al cel i, bueno, sí que hi han hagut precipitacions, però molt localitzades. Nosaltres no, afortunadament, no,
1: sí, perquè nostra
2: no
1: terra ja està,
2: ja tenim prou, sí,
1: suficientment mullat, encara hi ha fang per acabar de treure, és cert que menys, no? Parlem del barri de l'Ametller sobretot, però bueno, hi ha altres, recordem que la zona esportiva continua plena de fang, però això ja és una altra cosa, però pel que és per la circulació i pels veïns, doncs encara estan acabant i tindran uns dies pobres per poder acabar encara de posar a punt casa seva, i això trigarà, però és cert que almenys l'episodi de pluges d'ahir va ser petit. Cal dir per això que encara no s'ha desactivat el Pla Inuncat i que l'episodi de pluges no es donarà per finalitzat fins demà. Aquesta tarda ja diuen que poden haver ruixats també, i bueno, doncs al final ens curem en salut i fins dijous, fins demà, no es desactivarà aquest Pla Inuncat, segons les previsions, clar, haurem d'anar seguint.
2: Hem d'estar atents i ser molt conscients de la situació que estem vivint.
1: Una altra cosa que avui està d'actualitat també és Renfe, un altre cop, perquè aquest matí hi ha hagut bastanta confusió entre que si hi havia trens, no hi havia trens. Renfe deia que no, arribaves a les estacions i sortien a les pantalles. Al final, cap a les 8 o així, ha arribat una nota del sindicat de maquinistes que deia que no hi havia trens perquè hi havia maquinistes que deien que no arrencarien el tren fins que no tinguessin un certificat de seguretat de que podien circular sense cap risc. I és que ahir mateix, amb aquestes pluges, que aquí no van afectar, però sí a altres llocs de Catalunya, doncs hi ha més vies afectades, i tot i que Renfe diuen que sí que s'han fet com seria això, que han mirat, no?, que tot estigui bé, les comprovacions, això,
2: les vies i
1: demés. Es veu que no havien enviat l'informe pertinent, i que clar, els maquinistes doncs deien que si no tenien clar que podien anar sense risc, no anaven a treure el tren d'on toca. A veure, jo això ho comprenc, no només fiques en risc la teva vida, sinó la de la resta de persones. Així que hi havia gent, doncs, home, molt enfadada, tu diràs, perquè ja no és un dia, ni dos, ni tres. Bueno, ara aquesta setmana som tres, però és que agafar el tren és una loteria. No saps si arribaràs, si no arribaràs, si passarà, si no passarà. Jo què sé, és que clar, i a sobre que deien que convidaven a la gent a que, bueno, que es busqués altres maneres de moure's. No, home, clar, no, a sobre no posen, no?, un mitjà secundari, ni no sé, altres busos. Clar, entenc, perquè ha sigut decisió dels maquinistes, no ha sigut decisió de la pròpia empresa, i una mica sobrevinguda, tot i que es podia entendre, però clar, potser si vaig en tren és perquè no tinc una altra manera d'anar-hi, no?
2: Complicat, sí, tenen una situació complicada. A més, l'afegit de Rodalies, la R3, que estan amb aquestes obres,
1: R3, R1, que clar, està a la costa i amb totes aquestes pluges no funciona. Sempre hi ha coses, sempre, sempre. És difícil, jo utilitzo poc el tren i si l'agafo és perquè vaig sense pressa, perquè si no, no pots.
2: Complicat, sí, complicat, sobretot per a aquelles persones, sobretot si vas amb un horari fix.
1: Clar, si has d'anar a treballar, gent que deia
2: un horari concret,
1: que havia de portar els nens a l'escola, que no pot ser que els nens esquins sense anar a l'escola perquè el tren no funciona, o no, vas a la universitat. És que clar, és difícil, i a veure com justifiques tu que no pots anar perquè, no, tercer dia, clar, tu penses, si ja et diuen que durant tota la setmana no funcionarà, doncs ja busques, però clar, cada matí trobar-te amb això, entenc que trobar un plan B no és gens fàcil.
2: No, des de dilluns ja tenim aquestes complicacions i molts usuaris queixant-se precisament del servei que estava oferint Rodalia, sí.
1: Déu-n'hi-do, pot rebre molts ànims a tots els usuaris i les usuàries de Renfe, que és per necessitat i no per gust. Espero que hagueu pogut arribar allà on aneu. I si no, doncs calma i paciència i ànims, no ens queda una altra cosa. Bueno, doncs avui és dia 7 d'octubre i tenim molts dies internacionals, també dies mundials, alguns curiosos, altres de divertits i altres doncs, que també ens serveixen per conscienciar-nos, com el Dia Mundial del Cotó, que se celebra avui. I diem, per què? Doncs perquè s'utilitza moltíssim, molt més del que a vegades som conscients en el nostre dia a dia. De fet, segons les estimacions, el comerç internacional de cotó diuen que genera aproximadament 18.000 milions de dòlars anuals. Clar, és que sobretot en la roba, en les tovalloles, en els llençols, s'utilitza moltíssim, moltíssim, moltíssim aquest comerç. I doncs avui se celebra el Dia Mundial del Cotó. El Miquel té cara de ser fan del cotó. Jo
2: Home,
1: veig.
2: És un gran producte, el cotó. Sí. Sí. Prefereixo abans el cotó que el material sintètic, no? Que també s'ha posat molt de moda, tot i que depèn per a quines pràctiques, va molt bé. Tots aquests teixits, totes aquestes tecnologies que han entrat en el teixit, la veritat és que moltes vegades són molt més competents que el cotó, no?
1: Sí, clar, també depèn de la transferibilitat que vulguis.
2: Però clar, també podríem dir que contaminen.
1: Contamina més i més. Atenció, ojo, en comprem segons quines teles sintètiques, perquè hi han sortit molts estudis de que els productes que tenen traspassen la pell i arriben al nostre organisme. Que no m'he comprat uns crocs per 2 euros. Bueno, potser després et sortiran coses rares als peus i diràs, ai, per què, no?
2: Bueno, no comencem a obrir melons que costen de... També s'ha de dir que hi ha indústria tèxtil que reutilitza plàstics i que, tot i que sigui sintètic, moltes vegades és també una manera de reutilitzar
1: aquests materials. És qüestió de veure d'on
2: no?
1: ve.
2: Sí,
1: d'on ve.
2: Correcte.
1: Quin
2: procés,
1: té. Sí. Que podríem obrir un altre meló que va amb un altre dia d'avui, que és el Dia Mundial del Treball Decent, que ve una mica arrel de tot això, perquè el que volen és promoure el treball decent, feines segures i salaris decents, que precisament d'aquí també va molt bé mirar d'on ve tot el que comprem per veure si realment estem pagant o no estem pagant el que val aquella peça. I no dic només el material, sinó les hores que ha trigat la persona a fer-la, la persona que l'ha dissenyat, i bueno, podríem anar així tirant, no? I clar, hi ha coses doncs, que segons el que paguis no surten els números. Però...
2: Oh, mira, podríem obrir també un altre tema de debat que precisament aquest matí escoltava que McDonald's, sobretot als Estats Units, està fent preus dinàmics dels seus productes.
1: Ah, sí? Ostres, sí. Això és com... Jo he vist cafeteries així, no? Que el cafè, segons el que tal, doncs varia.
2: Correcte.
1: Doncs ara també McDonald's està sumant
2: a això.
1: Sí,
2: McDonald's inclús ja tenen alguna denúncia perquè hi han indrets d'Estats Units que el famós menú més conegut d'aquesta cadena de restaurants, un Big Mac, doncs et pot costar fins i tot un 21% més segons el lloc que estiguis, no?
1: Bueno,
2: clar, això no s'entén. Pel mateix producte pagar un 21% més, doncs...
1: Clar, la cosa és els treballadors això... cobren més en aquell McDonald's que en un altre.
2: No. Això és una qüestió de benefici pel
1: pues
2: producte perquè
1: no
2: veuen que els clients ho poden pagar i quan han pujat preus veuen que no hi ha cap tipus de problema, que continuen consumint, per tant mantenen aquests preus. És un preu dinàmic.
1: Sí, sí, bueno, doncs pues, tots per enriquir sempre els mateixos en aquest cas. Sí, bueno, és que no em tiris a la llengua, Miquel, però jo anava per un altre costat, no? Sobretot per la roba, que a vegades ens agrada, i jo també, Peco, no et penseu que jo sóc aquí un exemple a seguir ni res, no?
2: Això passa el mateix també, sobretot amb grans cadenes.
1: Clar, no, jo,
2: de producció oriental.
1: Compro per 3 euros, per 2 euros, per 4 euros, no? Però és això, què està comprant aquella persona? I potser realment ens fa falta tenir 12 samarretes iguals, en diferents colors, perquè és més econòmic. Quines conseqüències té? Potser, no? Si em gasto 20 euros en una samarreta que està feta en, de proximitat, amb un comerç just, ja en tinc suficient, no necessito tenir l'armari ple, no? És una qüestió de valorar, que això abans es feia molt, un tenia un armari més reduït i amb coses de més qualitat, i ara doncs comprem i ens dura una temporada, llancem perquè li ha sortit bolites i no tornem a comprar. Bueno, és un meló que podríem estar les dues hores parlant,
2: sí,
1: perquè a més és un tema que m'encanta.
2: Podríem estar dies, sí, parlant d'aquests temes de consum.
1: En fi, que compreu de segona mà, com a consell, que està molt bé. Continuem amb els dies internacionals. Avui és el Dia Internacional de la Neuràlgia Trigeminal, que és una malaltia rara i poc freqüent del sistema nerviós perifèric. El que provoca és un dolor intens localitzat en nervi sensitiu i les seves ramificacions, que està ocasionat per la irritació o un mal que hi ha al propi nervi. Els dolors de nervi són difícils i per curar-los costen molt, així que està bé que tinguem aquests dies per conscienciar-nos. I també tenim avui el Dia Internacional dels Calbs. Mireu, avui no sé si és motiu de felicitació o no, és com, no sé, com si tinguéssim el Dia de les Persones Roses. Doncs avui és el Dia de les Persones Calbes. I ja sigui per genètica o per decisió. Abans, sobretot, era una cosa, no?, que estava com una mica mal vist, no? I deies, ai, era com algú lleig de ser, no? I ara cada cop hi ha més persones que decideixen rapar-se o que, bueno, s'han quedat calbes i us en recordeu que fa 3 o 4 anys tothom anava a Turquia i tal. Jo crec
2: I
1: que
2: encara va,
1: sí,
2: gent,
1: encara va gent, però jo crec que cada cop ja és com, accepto i ja està. De fet, hi ha molts això, futbolistes, no?, i esportistes,
2: sí, sí, sí,
1: que rapen o que són calbs i que van tranquil·lament i que fins i tot s'han convertit a vegades en un símbol de la masculinitat o de ser sexy, així que avui si coneixeu alguna persona calva, doncs podeu felicitar-la. I acabem amb un dia internacional d'anar caminant a l'escola, que jo podria aplicar anar caminant a la feina. És una data que es va crear l'any 1997 amb la finalitat de generar consciència i divulgar sobre els beneficis que té anar caminant als llocs, perquè a vegades és veritat que ho tenim al costat i que decidim agafar el cotxe, per exemple, i en comptes d'anar caminant, doncs potser aquells 15-20 minuts que podem anar caminant o en bicicleta ens van molt bé en el nostre dia a dia, que hi ha gent una mica vaga, eh? Hi ha vegades que només pot anar en cotxe, però no, 15-20 minutets caminant està molt bé. Una de les coses és que tinguem temps a matí, però bueno, això ja seria un altre mal, no?, que tampoc obrirem avui, Miquel.
2: Bueno, a vegades costa, no?, sobretot a primera hora, però sí, no està malament fer una miqueta d'activitat física.
1: Sí.
2: I mira, ja que hem d'anar igualment, no?
1: Clar.
2: Doncs si aprofitar
1: tenim a prop,
2: i fer aquesta activitat.
1: Podem fer-ho, clar que sí. Bé, i això són els dies, que d'unió n'hi ha uns quants, però avui també se celebren sants, molts sants, avui del 7 d'octubre, no sé si sou de celebrar-los, si no. Avui és Santa Justina, Sant Augusto, Sant Bacó, Santa Osita i Nuestra Senyora del Rosario, o sigui, les rosers, les roses, avui estan de sants, que segur que en coneixeu alguna. Doncs felicitats. I ara que us sabem minuts a les 10, avui sí, Miquel, que jo la setmana passada em vaig avançar, avui sí vull parlar d'Oques Grasses, perquè després d'haver aplaçat el concert de dilluns a dijous, avui sí que ja comença les primeres...
2: Tenim algun company, no? Que
1: sí, el nostre company, el José Luis Cano.
2: El José Luis anirà al concert.
1: Té entrades, tenia entrades per dilluns, doncs serà
2: molt
1: a demà.
2: Li van posposar per demà.
1: Sí, correcte. I 4 dies que omplirà l'Estadi Olímpic, aquest grup català d'Oques Grasses, suposadament amb aquesta gira, no?, de comiatge... breu, bueno, que les gràcies porta molts anys, el que passa és que el d'èxit pues, han estat només els darrers. La cosa és que perquè aneu començant a escalfar motors, si avui teniu entrades per anar a veure Oques Grasses, deixem una de les cançons més boniques que tenen, almenys per mi, que és La gent que estimes.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Continuem a les mañanes, anem a fer un repàs per l'actualitat de Montornès. Ahir, representants municipals van assistir a una reunió de coordinació al Centre de Comandament Avançat que es va fer al Pavelló d'Esports de Granollers i que va reunir a representants municipals de pobles del Vallès Oriental que han estat més afectats pels aiguats amb els operatius del Servei Logístic i d'Operativa Territorial i també de l'Operativa Territorial de la Direcció General de Protecció Civil. L'objectiu ha estat compartir informació sobre les afectacions, la situació actual i les actuacions necessàries per la recuperació. El dispositiu de recuperació compta amb bombers, amb protecció civil, ADF i Creu Roja i inclou un desplegament específic a Montornès, a Vilanova del Vallès i a Granollers. Demà tindrà lloc el ple ordinari del mes d'octubre. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i serà, com sempre, a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya per la prestació de les funcions de secretaria i d'intervenció tresoreria. També es debatran dues modificacions de pressupost i la devolució de la garantia del contracte del Servei de Neteja Viària, Recollida de Residus i Inspecció a Montornès, un punt que va ser votat en contra a l'anterior sessió. Dins de l'ordre del dia també trobem l'aprovació del Pla Local de Persones Grans de Montornès i la integració de l'Ajuntament a la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya. Fins dilluns vinent, dia 12 d'octubre, les AMPA i les AFA poden sol·licitar un ajut a l'Ajuntament. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 més per les de la Llar d'Infants Pública al Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixen, entre altres, la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les sol·licituds es poden formalitzar a través de la seu electrònica de la web municipal. I acabem parlant de cultura perquè el diumenge, dia 18 d'octubre, la companyia Bella Terra Música portarà al Teatre Margarida Xirgo l'espectacle Bufa. L'activitat s'adreça a infants de 1 a 5 anys i es convida a jugar amb diferents elements del bosc de la mà del Nat Buf, un follet entremaliat. També hi haurà música en directe i una ballarina. La tècnica especialista en cultura i festes, Marta Cordomí, ens ha convidat a assistir.
7: És un espectacle musical, molt cuidadet, també amb efecte visual, amb proximitat, amb algunes traces de dansa també. Creiem que serà molt bonic també de viure aquest espectacle per aquestes petites inicials intromissions dels més menors de la casa. Sí, és bastant, jo crec que diria que és molt visual i musical, que serà atractiu per a aquest infant.
6: L'espectacle començarà a les 11 del matí i té una durada aproximada de 40 minuts. Les entrades es poden comprar al web entrades.montornès.cat a partir de 5 euros.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: I de què parlarem durant el matí que ens queda fins les 12 del migdia? Doncs continuarem amb més actualitat de Montornès, amb aquest temporal, amb aquests aiguats, perquè ahir Montornès va rebre la visita del delegat del govern a Catalunya, en Carlos Prieto. Va visitar el barri de l'Ametller, va visitar la zona esportiva municipal, acompanyat de la subdelegada del govern, Mari Carmen García Calvillo, també de l'alcalde José Montero i d'altres regidors. Avui us explicarem, podreu escoltar les declaracions que va fer, sobretot en referència als ajuts que preveuen que puguin arribar a Montornès. També passarà per aquí la regidora de Patrimoni, la Mercè Jiménez, per parlar de les Jornades Europees de Patrimoni, unes activitats que arriben al cap de setmana, dissabte, diumenge, per poder conèixer els nostres emplaçaments més històrics, monuments que tenim al poble, com el Castell de Sant Miquel i el Jaciment Romà de Mons Observants. A banda d'això, i a partir de les 11, tindrem a la Núria Galí, propietària de la clínica veterinària Petits i Peluts, que ens donarà avui consells per viatjar amb els nostres animals. Si anem en cotxe, en altres transports, com podem fer per viatjar a gust amb les nostres mascotes. I avui acabarem, com tots els dimecres, amb una nova secció de Somos lo que sentimos. Tindrem amb nosaltres a la terapeuta Jasone Sánchez, que avui tornarem al món de les constel·lacions familiars i parlarem de la culpa i dels límits. D'on ens pot venir aquests sentiments i quines reflexions podríem fer per a vegades no sentir-nos malament, que normalment van acompanyats que aquests sentiments amb altres emocions més negatives. Això és el que tenim per avui, però abans anem cap a la informació de servei. Com tots els matins, comencem connectant amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia, Noelia García.
1: Bon dia. Avui dimecres, nova jornada amb temps inestable i precipitacions. Predominarà el cel molt ennuvolat i durant el dia s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser més fortes i amb calamar-se a la zona litoral. Avui temperatures amb pocs canvis, màximes de 26 graus a Barcelona, Mataró i a Rubí, 25 graus a Sabadell, a Vilanova i la Geltrú, 24 a Igualada i a Manresa i 23 graus a Vic. Bufa vent moderat de ponent amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. I avui la farmàcia de guàrdia que tenim a Montornès és la farmàcia Moreno, situada a l'avinguda de l'11 de setembre número 38. Recordem també els telèfons en cas d'emergència, podeu trucar al 112 o a la policia local al 935721110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @RadioMontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès. A tota hora, a tot arreu.
4: Comercial Solà.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
4: Comercial Solà.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
4: Comercial Solà.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
4: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
10: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Continuem amb l'actualitat, perquè el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, va visitar ahir a la tarda a Montornès per conèixer les afectacions que ha patit el municipi durant el temporal dels darrers dies. Acompanyat per regidors, per l'alcalde José Montero i la subdelegada del govern, Mari Carmen García Calvillo, van visitar el barri de l'Ametller i la zona esportiva municipal. El delegat també va donar el condol a la família del veí mort la matinada de dissabte. El delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, va explicar que per decret estan marcades diferents subvencions per a aquest tipus de situacions i ha afirmat que les començaran a tramitar immediatament.
2: Hi ha un reial decret, que és el 307/2005, que per entendre'ns és el reial decret permanent sobre l'àmbit de protecció civil, on es marca una sèrie d'indemnitzacions, fins i tot a la família per la pèrdua d'un ésser estimat, no? Les quantitats econòmiques, evidentment, no et compensaran mai absolutament res, però és veritat que existeix i, per tant, l'hem d'oferir a la família, ajudar-la a tramitar-la, això és el que farem, ajudar a tramitar aquesta ajuda, i, evidentment, en l'àmbit de l'habitatge, en l'àmbit de la indústria i comerços, hi ha altres tipus de subvencions de diferents quanties. Això és una part que ja començarem a tramitar immediatament des de la delegació del govern en els ajuntaments.
1: Prieto també va declarar que serà el Consell de Ministres l'òrgan que decideixi declarar la zona greument afectada per un episodi de protecció civil, el que es coneix comúment com zona catastròfica. De ser així, el govern podria finançar fins al 50% del cost de les actuacions i, a més, es podrien demanar altres ajudes de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
2: Aquesta zona greument afectada, que podríem dir-li així per simplificar, doncs ho ha de decidir el Consell de Ministres, i normalment el que es fa és posar-lo ja per comunitats autònomes. Com els episodis són tan recurrents, doncs ja el que estem veient és que s'ha de fer per comunitat autònoma. I després hi haurà els annexos, que és on nosaltres treballem en els municipis, passarem quins són els municipis afectats i en quines dates. D'acord? És un tema, insisteixo, molt tècnic, molt de treball fi, molt de comunicar-nos amb els ajuntaments i treballar la Generalitat, perquè després, evidentment, els fons que nosaltres donem en una zona greument afectada és, per exemple, en l'àmbit municipal. Tot això seria subvencionable fins al 50% del seu cost. Ara, el que no vol dir, evidentment, si s'accepta per part del Ministeri de Política Territorial, que ho envia també al Ministeri d'Interior, i això s'envia al Consell de Ministres. Jo no tinc dubtes de que això podria estar inclòs. Ara haurem de veure quina és la quantificació que fa l'Ajuntament, tot l'element documental, el pressupost, els pressupostos, i podríem pagar fins a un 50%. L'altre

0: aprovat una primera línia de 20 milions d'euros en subvencions directes als ajuntaments dels municipis afectats, destinada a contribuir al finançament de la reparació i reposició d'infraestructures, equipaments i edificis municipals danyats pels aiguats. El fons es podrà ampliar en funció de les necessitats que es determinin. Pel que fa a la continuïtat de l'activitat de les diferents entitats esportives, l'alcalde José Montero va destacar ahir la bona predisposició de les juntes a l'hora de moure la seva activitat a altres municipis o espais del poble, com els patis dels centres educatius i la zona socioesportiva de Montornès Nord.
1: Les que utilitzen aquestes instal·lacions, els futbols i l'atletisme, evidentment no podrà ser, i el triatló. Alguns clubs ja han fet contactes amb la, bueno, la majoria, amb les seves federacions, de cara a facilitar que tots els partits de competició es puguin celebrar fora, per tant vagin de visitant tot el temps que sigui necessari, i efectivament ens encarregàvem que nosaltres contactem amb municipis, tot i que ells ho han fet amb els clubs, els municipis de l'entorn, no? Pues, podria imaginar Sant Fost, Vilanova, els més propers, que poguessin tenir hores disponibles de les seves instal·lacions, i això ja hem començat a gestionar-ho, de cara a facilitar no només els entrenaments i així, sinó fins i tot les competicions. Per tant, mirant les diferents disciplines, no ha quedat una mala previsió. Ens queda el Sorralet, que és un pavelló que té moltes possibilitats i ens permet aglutinar tota l'activitat més interna, no? Aquesta no estaria tan afectada, i també farem servir els patis de les escoles, algunes instal·lacions exteriors que tenim, com el Cruyff Court i la pista que té al costat, o la de l'Institut Vinyes Velles, que tenim un conveni. Per tant, no hi havia una mala previsió, i sobretot hi havia molt bona disposició dels clubs i de les seves juntes d'acceptar la situació i comprometre's a que s'adaptaran, i fins i tot ens oferien el voluntariat per col·laborar en tasques de neteja, de recuperació, i això és d'agrair.
0: A Montornès hi ha més de 2.000 infants i joves que practiquen esport. Recordem que l'episodi de pluges continua actiu fins demà.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Avui ara tenim amb nosaltres a la regidora de Patrimoni, a la Mercè Jiménez. Molt bon dia, Mercè.
2: Bon dia.
1: Avui parlem de les Jornades Europees de Patrimoni, que són ja aquest cap de setmana, i tot i que aquesta setmana ha sigut una mica estranya, hem de continuar, tenim programa d'activitats per fer, i tenim activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Mercè, què heu preparat per aquestes Jornades de Patrimoni?
2: Doncs com passem anualment, doncs fem una programació per gaudir d'aquest patrimoni que tenim a Montornès. Llavors hem preparat una jornada el dissabte d'ulleres immersives per tothom que... És veritat que podem pujar al castell, però també és molt maco el que no pugui pujar, doncs poder veure'l amb aquestes ulleres. I hem programat 6 sessions, 3 de matí i 3 de tarda, per poder gaudir d'això, del nostre castell, amb les ulleres immersives. És un projecte que planteja Més que Ciència i que hem fet servir alguna altra vegada. I és una manera això d'apropar el castell, doncs, a qui no tingui tanta facilitat o qui vulgui gaudir, no només per això.
1: Sí, perquè és tota una experiència, no?
2: Sí, sí que és veritat que va néixer d'aquí, no? D'apropar, no? Qualsevol element, no? O sigui, Més que Ciència, amb el Dani Ametller al capdavant, d'apropar el veïnat tant de Montornès com d'altres llocs, perquè cal dir que el Dani ha fet un programa molt ampli d'elements patrimonials de tota Espanya i que és una manera d'apropar, doncs, al veïnat, doncs, aquests elements que potser, per al que sigui, no pots fer-ho tan habitualment com volguessis, no? Perquè clar, pujar fins al teatre, fins al castell, també té,
1: sí, sí, sí,
2: té història, té història.
1: Que guai, clar, i a més que sigui com del seu poble, no? És a dir, fer una experiència d'aquest tipus, perquè en Dani ha viatjat moltíssim, fins i tot fora d'Espanya, internacionalment, però que també, no, tingui present el que tenim aquí, i que a més que el castell és un monument declarat bé d'interès cultural, no?
2: Uh-huh.
1: O sigui, que és algo important i que podem veure segurament d'una altra manera. Potser hi ha gent que fa molt que no hi puja, i recordem que ha canviat molt aquest equipament, bueno, aquest monument.
2: Monument, sí. És veritat que aquesta era molt la justificació que ell deia, que sobretot per les persones grans o que tenen dificultat per moure's, no? Que aquest avenç que n'hem fet amb el castell, doncs, ho puguin gaudir. I és una bona manera, no? I llavors, doncs, aprofitem això que doncs, per Festa Major vam pujar al castell, sí? Doncs ara fem-ho amb tancat, no? Fem-ho asseguts i veient-lo tranquil·lament.
1: Que guai. Cal dir, per això, Mercè, que hi ha hagut un petit canvi d'ubicació.
2: N'hi ha un petit canvi per tot el tema de les pluges que hem tingut, inundacions i demés, que aquesta immersió estava prevista per fer al Casal de Cultura, llavors la farem aquí a Can Saurina, a la sala multimèdia. Cal dir que n'hi ha tres horaris de matí, tres horaris de tarda, que podem entrar a montornès.cat a trobar les entrades, que són entrades gratuïtes. I aquí n'hi ha els diversos horaris, a partir de les 11, 11, 30, 30 i 12 pel matí, i a la tarda a les 6 i 30 i a les 7. Llavors podem triar l'hora que més ens convingui i agafar l'entrada i presentar-nos aquí en Saurina a gaudir, doncs, d'aquesta immersió.
1: No? Està com molt guai, no? Anem a Can Saurina per veure el castell.
2: Això mateix.
1: Molt bé.
2: Fem alguna cosa diferent.
1: Sí, sí, sí. Està molt guai també veure, no, tot el que es pot fer amb la tecnologia, i déu-n'hi-do, que anem allà a fer coses molt xules, doncs podem gaudir d'aquest passeig virtual a entradesfumontornès.cat per reservar la nostra hora. I això serà com així en tancat, però després tenim una altra activitat el diumenge, ja per a veure si amb sort ens dona una miqueta el sol.
2: Sí, això que ens caldria. Sí, com sabeu, amb Montse Servant tenim compartit amb Montmeló, llavors ens trobem i decidim què fem. I és veritat que sempre fem, doncs, visites al jaciment, doncs, per l'Egep Tornem-hi, farem visita teatralitzada i després un taller. que també té molt bona acollida sempre, no? Sobretot entre la mainada, no? que els agrada trobar aquestes restes misterioses, no?
1: Sí.
2: Llavors, no cal inscripció, ens apropem al jaciment i gaudim d'aquesta visita.
1: És cert que Mons Observa ens obre un cop al mes, però normalment és visita lliure, no? I això també dona l'oportunitat de conèixer aquest emplaçament, bueno, d'una altra manera, que ens guiï, no? I ens identificar una miqueta així en el paper o l'època romana.
2: Sí, sempre és com més entretingut, no? Sobretot si vas en família, no? I t'expliquen la història, és una manera potser de que t'entra millor, no? Que ho comprens millor. I doncs aprofitem això, les llet, per fer-ho teatralitzada i, bueno, com més didàctica, no?
1: Molt bé. En aquest cas no cal reservar.
2: No cal reservar, sí que l'horari és de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda. I, bueno, i gaudim de Mons Observa i d'aquest taller d'ecologia, no?
1: Molt bé, doncs tenim de tot, eh? Però això és el que celebra Montornès o organitza Montornès, en aquest cas Mons Observa, també amb l'Ajuntament de Montmeló, per aquestes Jornades Europees de Patrimoni, passejos virtuals el dissabte a Can Sabrina per visitar el castell de manera virtual i el diumenge aquesta visita teatralitzada i taller a Mons Observa. Però Mercè, ja que tenim aquí la regidora de Patrimoni, ens comentaves que a més a Mons Observa tindrà un mes enfeinat, no? Podrem visitar-lo de nou més endavant.
2: Sí, tenim com un canvi, una sorpresa o, bueno...
1: Així en exclusiva.
2: L'exclusiva, tu anava a dir, és una mica l'exclusiva. No sé si recordeu doncs, que a l'estiu fèiem aquelles jornades del Convivium a Mons Observa, sí, amb aquell sopar romà, doncs, aquella representació que la veritat és que era molt divertida, estava molt bé, però sí que ens hem adonat que... És un temps que fa molta calor, que costa, i llavors doncs, això amb un valor que ens hi trobem de tant en tant, doncs vam repensar aquesta activitat i poder-la doncs, apropar potser amb un temps, no?, com ara l'octubre, que és més fàcil, no?, de que no faci calor, que hi hagi més, bueno, això, creuem els dits, que faci més bon temps, no podem dir-ho d'aquest cap de setmana, però sí. Llavors hem pensat fer una activitat doncs, perquè els visitants puguin traslladar-se al món romà, i aquesta activitat es durà a terme el dia 24 d'octubre, un dissabte. Hi haurà activitats de matí i de tarda.
1: Vale.
2: I en aquestes activitats podem trobar doncs, com es vestien els romans, lluites, tallers, és obert a tots els públics, sí que té un cost, i que aviat doncs, traurem la publicitat, perquè ara estem doncs, amb les GEP, després continuarem amb aquesta jornada, que es diu Gaudium. Llavors n'hi hauran, els preus seran per les persones adultes de 15 euros i pels menors de 12 per 10 euros. A la publicitat ja veureu que n'hi ha un enllaç que ens portarà a poder treure aquestes entrades. I esperem que l'activitat doncs, sigui del gust de tothom, no? Que sigui alguna cosa diferent i que es pugui traslladar doncs, a l'època romana, no?
1: Clar, aquí abans parlàvem d'una visita teatralitzada, això va més enllà, ja no és només conèixer el jaciment, sinó que, bueno, que entenc que veurem més representacions, no? O coneixerem una miqueta més com vivíem.
2: Com vivíem, com es vestíem, com lluitàvem, com menjaven, una mica de, doncs, això, intentar traslladar-nos a aquesta època, no? Que, bueno, una manera també, doncs, sobretot de conèixer la nova família i gaudir de, doncs, això del jaciment que tenim i poder-ho aprofitar.
1: La veritat és que aquí a Montornès tenim bueno, molts emplaçaments, no? Interessants, i jo crec que val la pena conèixer-los, i fins i tot aquestes activitats, encara que algun cop haguem anat al jaciment, no haurem viscut això.
2: Clar,
1: que és una excusa per tornar-hi.
2: És una excusa, a més que les persones que venen a fer aquests tallers doncs, ho viuen molt, no? I et contagien d'aquesta il·lusió, no? d'immersió, no? Dins en aquest cas del món romà. Jo crec que estarà molt xula i que, bueno, serà un canvi, però que, bueno, hem d'anar variant també la programació.
1: Sí, jo recordo haver anat a algun concert fins i tot amb Mons Observa.
2: Sí, el que passa és que habitualment el que fèiem als concerts era programació d'estiu i, clar, feia moltíssima calor. Mons Observa és molt xulo perquè, a més, estem amb natura, però, clar, també n'hi ha aquells mosquits, no?, que et venen a visitar.
1: Sí, i ombra no n'hi ha gaire.
2: Hi ha poca, també, i és veritat que tot el que es fa és molt bonic, però de cara a això, a un temps més intermig, tardor o primavera, que no tant l'estiu, aquí ve el canvi de, del convivium cap a aquest altre taller.
1: Molt bé.
2: Que sí. Esperem doncs, que sigui, bueno, que estigui acceptat, que agradi molt i poder-ho doncs, anar seguint un any rere l'altre.
1: Ah, esperem que sí, que anem tornant a agafar aquesta ritme d'activitats al llaciment, que és una zona molt bonica. Bé, doncs, abans de marxar, tornar a convidar la gent a les Jornades Europees de Patrimoni. Recordem que són aquest cap de setmana, amb passejos virtuals per veure el castell i des de Can Saurina, i també a tornar a Mons Observams amb una visita teatralitzada d'un taller arqueològic. Mercè Jiménez, regidora de Patrimoni, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: I que vagi molt bé les jornades.
2: Gràcies.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En Radio Montornés puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
2: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
1: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
2: ¿Y algo más?
1: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
2: Pues pinta bien.
1: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar? I got you under my skin.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
10: Continguts en xarxa.
11: Propostes en xarxa.
12: Us heu preguntat mai com és el món de les papallones? Com són, com s'alimenten i es relacionen o s'adapten al medi? Al Pallars Sobirà hi ha el lloc perfecte on trobar resposta a aquestes i moltes altres preguntes sobre aquests insectes. A Ribera de Cardós, a la Vall de Cardós, hi ha el Museu de les Papallones de Catalunya. Hi va gent de tot el món per veure una col·lecció que té més de 4.000 exemplars i descobrir-ne un munt de curiositats. Hi ha papallones de tot tipus, fins i tot la més gran del món i una d'única que es va descobrir a Andorra. Per això és l'equipament ideal per conèixer les espècies que volen per Catalunya i la seva biologia, però també altres qüestions com el mimetisme, el dimorfisme sexual, geogràfic i estacional, com es relacionen amb altres insectes i amb l'entorn o la seva vida i costums. Més enllà de les papallones, en aquest museu també hi ha insectes invasors com el mosquit tigre o l'escarabat de la patata. Ja ho veieu, tot un viatge a través d'aquests petits éssers vius, que és el fruit de més de mig segle de recopilació, catalogació i estudi. Al Museu de les Papallones de Ribera de Cardós podeu descobrir durant tot l'any l'apassionant món d'aquests insectes. Podeu anar escalfant motors al web papallones.cat.
11: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
13: Notícies en xarxa.
14: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i per al litoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes de rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens, mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat SEMAF.
4: Sobre rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
14: Junts ha reclamat que ella cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions de la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions encara per les avisades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que val aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
13: Notícies en xarxa.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

Continuem en directe a les Banyeres de Ràdio Montornès, 7 minuts que passen de les 11 del matí i ara anem a escoltar Love of Lesbian. Per què? Doncs perquè la banda, que teòricament anava a fer l'últim concert a les festes de la Mercè, ha anunciat 4 concerts de comiat a Barcelona al desembre. Són 4 suposadament últims concerts, jo crec que ara sí que sí. I si us interessa, poseu-vos alarma perquè avui a les 12, menys d'una hora, podreu comprar les entrades per anar a aquests concerts que es faran a la ciutat i crec que hi ha un també a l'Hospitalet. Nosaltres, després d'escoltar Allí donde solíamos gritar de Love of Lesbian, ens anirem amb una secció que ens deixa la nostra companya Núria Catxan amb la Núria Galí, propietària de Petits i Peluts, per aprendre o rebre consells per viatjar amb els nostres animals, i acabarem el matí avui amb la Yesone Sánchez a Somos lo que sentimos. De moment anem amb Love of Lesbian.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs aquí estem de nou amb la Núria Galí, al Centre Veterinari Petits i Peluts. Ella és la gerent i sempre ens porta temes interessants sobre la taula. Bé, tot i que hem deixat passar una mica l'estiu i les vacances, ja estem en una nova temporada, arriba octubre, però a l'octubre doncs, també tenim ponts i festes i arribarà el Nadal i haurem de viatjar amb les nostres mascotes. Com que és un tema que tenim sobre la taula, la Núria ens porta informació interessant per a totes aquelles persones que tenen gos o gat i que han de viatjar properament amb les seves mascotes, amb els animals. Benvinguda, Núria.
1: Hola, bon dia, com
0: Què
1: esteu?
0: Què tal? Tot bé?
1: Molt bé, després de l'estiu, amb piles per seguir l'any.
0: Doncs vinga, que tenim moltes coses a explicar, no?
1: Sí, més que res perquè es necessita bastant temps si feu viatges llargs. T'explico.
0: Sí.
1: Gat-gos, primer separem. Si teniu gat, nosaltres més aviat recomanem que el deixeu a casa, així de simple. Per què? Perquè els gats s'estressen molt fàcil i qualsevol estrès amb un gat comporta o pot comportar problemes de salut molt fàcilment. Llavors, si teniu un gat i heu de marxar 15 dies, més val que algú us vingui a fer una ullada cada
0: Allò,
1: dos dies.
0: Allò, a ficar una mica de menjar, d'aigua...
1: Li podeu deixar el pinso a dispensació, li podeu deixar aigua a dispensació i que algú us vagi un parell de... Bueno, cada dos dies més o menys, o cada dia, si podeu, per fer-li una ullada, donar-li una mica de llauneta, netejar el sorral, estar una mica amb ell, però si no el toqueu de casa, pel gat molt millor, a no ser que estigui acostumat. Si ja des de petitó us l'heu portat amunt i avall, doncs no hi ha problema.
0: De totes maneres, els gats s'estressen més que els gossos, no?
1: Sí, sí. Ho passen pitjor. Llavors, com que ho passen pitjor, i més que res perquè no surten de casa, o sigui, no els traiem a passejar, no són animals socials
0: Clar.
1: Com un gos. Llavors, el gat, si podeu deixar-lo a casa, és el més recomanable. Si us l'heu d'emportar per força major, treballeu-ho amb temps. Llavors, podeu anar al vostre veterinari, consultar com fer-ho, com gestionar-ho, i si es necessita medicació o no. Com que el tema de medicació ho parlarem més endavant, i serveix tant gat com gos...
0: Molt bé.
1: Ho deixem i després ho tornem a recuperar.
0: Molt bé.
1: I el gos? Els gossos sí, estan tot el dia amb nosaltres i sí. Cada vegada més ens els emportem a tot arreu on anem. Per tant, un gos, si marxeu de viatge, hem de saber. Si anem a nivell nacional, o sigui, només sortir de Catalunya ja ens demanen la vacuna de la ràbia. Això és el més bàsic. Catalunya és l'única comunitat que la ràbia no és obligatòria, tot i que nosaltres la recomanem. I només que aneu a Andorra, només que aneu a València, sortiu una mica a la frontera, ja és obligatori, qualsevol policia que us pari us pot demanar la cartilla amb la ràbia. Si sortiu de fronteres d'Espanya cap a fora, Portugal, França,
0: Andorra.
1: Llavors us demanaran també el passaport. El passaport és un document que també es fa directament en el veterinari i a partir de tenir el passaport, totes les vacunes que poseu ja s'han d'inscriure allà. Si aneu més enllà, si sortiu d'Europa, hi ha alguns països que us demanen també el CEXGANG. És una documentació internacional per alguns països i aquí sí que us diria que us ho prenguéssiu amb més temps. És a dir, si feu un viatge llarg i el voleu fer amb la vostra mascota, m'invento, aneu a Cuba i us voleu emportar el vostre gos, mireu quines normatives i si us demanen el CEXGANG. Si és així, aneu amb dos mesos d'antelació. És cert que el CEXGANG es comença a tramitar amb més o menys uns 10 dies abans, però tot el previ, revisar les documentacions, revisar les vacunes, a vegades hi ha alguns llocs que us demanen anticossos de ràbia. Treballeu amb dos mesos en antelació amb el veterinari, perquè sé de gent que ha hagut de cancel·lar el vol a últim moment perquè no ho tenien tot. Llavors, anticipeu-vos a tot el que pugueu. Si a partir d'aquí és la documentació, no? El que ens demanen, ràbia, passaport o CEXGANG. Si, a més, aquí ja entrem en transport. Què anem, en vaixell, en cotxe o en avió? Clar, si teniu un gos petit de menys de 10 quilos, normalment amb avió es pot anar amb nosaltres a cabina. Per mi és el més recomanable, perquè el trastorn que suposa per ells anar a bodega dins d'una gàbia són moltes hores, l'estrès és insuportable. Imagineu-vos a vosaltres mateixos estar allà tancats sols. Per tant, jo sempre intento evitar l'avió o el vaixell si vaig amb la meva mascota.
0: Si podem anar en cotxe, millor, no?
1: Si podem anar en cotxe, millor. A més, el cotxe l'utilitzem molt, tant per anar a la muntanya, clar, com per fer excursions, com per anar al veterinari. També té els seus problemes. Hi ha gossos que el cotxe es mareixen, o es mareixen o s'estressen. Quan veniu al veterinari i ens pregunteu què li puc donar al meu gos perquè ho passa malament al cotxe, el que necessitem saber és si és que es mareja o si és que és estrès. Si és estrès perquè no li agrada, la millor solució és treballar-ho amb un educador, amb modificació de conducta, per anar-lo adaptant al cotxe. Perquè si no, hem de donar sedants, i vulguis o no, un sedant et pot afectar
0: després a òrgans interns,
1: sí, no? Per la qual cosa, si podem evitar medicar un animal que amb modificació de conducta aprengui a anar amb cotxe, molt millor.
0: Pels mareixos, sí?
1: Pels marejos, això ja sí que no ho podem canviar. És com una persona o un nen que es mareja en el cotxe, això sí que no podem...
0: Però podem medicar?
1: Podem medicar. Llavors, per això és important, quan veniu al veterinari i ens dieu el nostre gos en el cotxe no ho passa bé, que ens sapigueu diferenciar si és que no ho passa bé perquè no li agrada o no ho passa bé perquè es mareja. Si es mareja, us donarem medicació. Si no ho passa bé i no estem a temps, ho parlem. Però si podeu estar a temps i anar amb un educador que faci modificació de conducta, molt millor. Altres transports?
0: Avió, vaixell, ja ens has dit. Millor que no vagin a cabina.
1: Millor que no vagin a cabina, millor que estiguin amb nosaltres. Si van a cabina, aquí sí que us diria, avanceu-vos també bastant a temps per poder provar la medicació abans de trobar-vos de cop i volta de la medicació el mateix dia que viatges, perquè el deixes, no estàs amb ell. Si podem medicar abans i que vosaltres a casa aneu veient quines reaccions li dona aquella medicació, ajustar la dosi, perquè quan el deixeu a cabina, el deixeu a bodega.
0: A bodega.
1: Aquell animal pugui estar més segur i més tranquil, millor. Si no, estem provant a cegues i el deixem a cegues sense ninguna supervisió.
0: Molt bé.
1: El vaixell jo crec que més o menys és un similar a l'avió, i l'altre que ens oblidem és la Renfe, el tren.
0: El tren, és veritat.
1: Normal, ara s'han obert la normativa, em sembla que va ser a primers de setembre o així, i ara ja podem viatjar amb qualsevol gos en el tren, amb Renfe, i a qualsevol destí. Ens demanen que vagi amb morrió. Bueno, com a mínim anirà amb nosaltres. I aquí estem igual que el cotxe. Si està acostumat, si no està acostumat, si es mareja... I és algo que podem parlar. Sempre us demanem qualsevol medicació que sigui sedant, que necessitem per tranquil·litzar, veniu amb temps. No espereu a... Igual que els petards, qualsevol sedant que es necessiti, treballem-ho amb temps, perquè podem ajustar la dosi abans que us trobeu amb el moment crític. Ara ja hem vist normativa a nivell legal, en viatge, i a partir d'aquí... Crec que en algun programa ja ho veu parlar de què és necessari per viatjar.
0: En cotxe.
1: En cotxe.
0: Sí.
1: O inclús amb avions i tal. La normativa diu que els animals sempre han d'anar lligats. O sigui, mai ens poden estorbar al moment de conducció o quan tinguis un accident que pugui provocar algú més greu dins el cotxe. Per tant, cinturó de seguretat, si va a darrere, podeu anar... amb una reixa, tapant, com es diu, el maleter amb alguna reixa o amb algú perquè el gos no pugui moure's d'allà, o transportins que estiguin homologats. Cada transport públic té les seves homologacions, mireu les mesures. Normalment quan viatgeu i ja marqueu que aneu acompanyats amb un animal, us diuen les mesures del transportí. És el que heu de mirar abans de marxar. Cada companyia té les seves. Per tant, viatjar pot ser fàcil...
0: O complicat.
1: O complicat.
0: Tot això de la documentació, el passaport, la cartilla... Tot això ho feu al centre veterinari.
1: Sí.
0: Tot això té un cost.
1: Sí.
0: Que també s'ha de tenir en compte a l'hora de viatjar. Les persones que viatgen amb mascota, tota la documentació l'han de tenir al dia.
1: L'has de tenir al dia. La cartilla normalment ja la teniu, la cartilla de vacunació. El passaport rondarà entre els 40 i els 50 euros segons on aneu, més o menys, estic dient, no em sé els preus de tothom. Han d'anar tots els animals xipats. El xip és obligatori, gat, gos, fura. Per tant, xipats, vacunats, documentació i... Una mica tan blanc.
0: La documentació, el xipat... Les vacunes, el passaport...
1: Tots els animals quan viatgen han d'anar vacunats, xipats, documentació en regla, i si sortiu d'Europa també us demanen la desparasitació. Llavors, si us voleu garantitzar que no us posen problemes, el dia de la desparasitació aneu al veterinari, li doneu la pastilla i que us ho escrigui en el passaport. Les desparasitacions... Ja de general recomanem que siguin cada 3 mesos, però quan viatgeu hi ha països que us demanen 10 dies abans. Llavors, mireu molt bé la legislació de cada país abans de viatjar.
0: Sempre que viatgem amb animals, mirar la legislació de l'animal que portem.
1: Del país de destí.
0: Sí.
1: Penseu que dins d'Europa no hi ha tant merder, per dir-ho, és bastant més senzill, és passaport, vacuna ràbia i poc més, però si aneu fora es complica bastant. Es complica bastant i no només necessitareu l'aprovació del país d'origen cap al destí, sinó després per tornar
0: a Espanya, un
1: a Espanya altre cop. També us demanarà documentació i haureu d'anar a algun veterinari del país on aneu a viatjar. Per tant, treballeu amb molt temps. Per això us recomanem, quan aneu fora, fer-ho amb uns 2 mesos d'antelació.
0: Viatgen molt amb mascota?
1: Cada vegada més.
0: Cada
1: vegada més i, per sort, encara és Europa, però sí que cada vegada més tenim peticions de viatges cap a l'estranger. És una documentació que aquesta sí que és cara. A fer un CEXGANG et pot sortir per 280, 300 i pico. És molta feina de tràmits i no només això, sinó que hi ha vacunes darrere, hi ha uns seguiments i no és una documentació fàcil.
0: Déu-n'hi-do. Doncs ja sabeu, si viatgeu amb mascotes, teniu tot això en compte. També, què passa si anem a viatjar i la mascota es troba malament?
1: Home, jo llavors us recomanaria no fer-ho.
0: No viatjar.
1: O si ho feu i és per Europa amb el vostre cotxe, sempre que tingueu un veterinari localitzat en el país d'origen. Si viatgeu fora i heu d'agafar un avió o un vaixell, allà potser sí que no us deixen entrar, perquè ja tens un animal que està amb un possible virus i no us deixen pujar-lo a cabina o no us el deixen viatjar.
0: Això ho hem de tenir en compte, eh?
1: Jo retrasaria, si és sí o sí anar amb la mascota, retrasaria. Si no, també teniu opcions de guarderies. Aquí a Catalunya, per sort, tenim moltes guarderies de confiança on poder deixar-los uns dies. Bàsicament hi ha 2 tipus de guarderies. Les guarderies que treballen amb gàbies individuals o a vegades també amb més animals, però el resum és amb gàbia o sense gàbia.
0: Lliure.
1: Normalment els que són sense gàbia són gent que fa la guarderia a casa seva. Llavors aquesta gent cuida del teu animal a casa seva, tenen jardí, els treuen a passejar, dormen a dins de casa amb ells.
0: Fan una mica el que tu fas a casa, no?
1: Exacte. No et canvien el ritme de vida. Per la mascota el ritme de vida segueix sent el mateix. Què passa? Que si conviuen amb una família et demanen que sigui un gos o gossa sociable, que estigui castrat, que no tingui problemes de conducta ni amb altres animals ni amb gent, per poder-lo tractar i conviure amb ells. Si té problemes de conducta, llavors ja hauríem d'anar a una guarderia amb gàbia on el tinguin més controlat, que igualment els treuen a passejar. Si necessiteu recomanacions, pregunteu al veterinari. perquè vulguis o no tenim feedback de l'hem portat aquí, ens ha agradat molt, o l'hem portat allà i no ens ha agradat gens. Llavors ens podeu preguntar sense compromís i us assessorem.
0: Molt bé. Doncs ja sabeu, el centre veterinari Petits i Peluts, que el tenim aquí a tocar.
1: Ernest Lluc, avinguda d'Ernest Lluc, número 9, al costat de la farmàcia Mugent.
0: Doncs allà trobareu a la Núria Galí i el seu equip, i si teniu animals i heu de viatjar, sobretot tenir en compte doncs el destí on voleu anar amb la vostra mascota, sobretot perquè hi ha gestions que s'han de fer i que s'han de fer doncs per tenir tota la documentació i poder viatjar sense cap problema.
1: I de salut, que si hem de començar a medicar per un tema d'estrès, és preferible revisar que la medicació i la dosi que estem donant amb temps, que no us trobeu amb el viatge a sobre i perdem el control, diguem-ne.
0: Clar. Això és com l'epidural, no? Que s'ha de saber el pes i s'ha de controlar molt bé la quantitat de medicació que
1: Ostres,
0: li hem de donar.
1: Però l'epidural te la jugues amb una vegada, no te la posen 10.
0: No, i aquí sí, aquí tenim
1: aquí
0: l'oportunitat de
1: poder-ho treballar 15 dies abans, per exemple.
0: Clar, és molt interessant.
1: Ens aneu donant el feedback, doncs mira, li ha anat bé, o això li deixa molt dormit, o això no li està fent res.
0: Clar.
1: I ho anem treballant fins al dia del viatge, que ja sabem quina és la dosi que li funciona.
0: Doncs per això,
1: del amb viatge temps, o dels petards també.
0: Sí, ja sabeu, posem-nos manos a la obra i totes les dubtes que tinguem doncs anem directament al centre veterinari i allà ens aclararan totes les dudes. No sé si vols afegir alguna cosa més, Núria.
1: Jo crec que ja ho hem tocat tot.
0: Déu-n'hi-do. Interessant, sobretot si teniu mascota i estàveu pensant en viatjar. Potser els viatges es fan molt sovint amb cotxe i és fàcil o més fàcil viatjar en cotxe, potser més complicat amb diferents transports.
1: I
0: no?
1: Destins més llargs.
0: Sí. Doncs gràcies, com sempre, per posar-nos al dia, Núria.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Que vagi bé.
1: Merci.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: No, sisplau, quin fàstic.
5: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.
7: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: I abans de marxar, avui volem recordar-vos que, degut d'aquests aiguats i al temporal, l'oficina de Català, que estava ubicada al Casal de Cultura, canvia d'espai. El tindrem aquí, a Can Saurina, al carrer Major número 2, i que avui ja comencen els cursos de català, avui no, demà dijous, volíem dir, comencen els cursos de català aquí, i serà també demà, no, avui, avui sí, la tertúlia, és que hi ha tantes coses de català, avui a les 5 hi ha la tertúlia mensual del mes d'octubre, que s'ha mogut el Casal de Cultura aquí, i demà dijous per la tarda es reprenen els cursos de català, tant de la 1 com el de bàsic 2, un és a les 3 de la tarda i l'altre és a les 6. Podreu venir directament aquí al Casal de Cultura, estarà la tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán, per atendre-us, i a més, per matí demà de 10 a 1 també us podeu atendre a l'horari d'oficina de l'oficina de català. Amb això, doncs, acabem avui. Per si algú que li interessi venir aquesta tarda a la tertúlia de català, doncs que sàpiga que ha de venir aquí a Can Saurina, on estem també nosaltres, Ràdio Montornès. Nosaltres marxem, Miquel, ja estan a passar les 2 hores de les mañanes.
1: Passa molt ràpid, sí.
0: Però demà tornarem amb més, parlarem d'activitats del cap de setmana també. Tenim el Vallès es gela i el Vallès es crema. També tindrem cinema, plataformes digitals amb el nostre company, amb el José Luis Cano. O sigui que demà us esperem a tots i a totes a les 10. Nosaltres marxem, que vagi molt bé el dimecres, que ens tornem a trobar en directe demà a les 10.
1: Bona tarda. Adéu.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis totals fets pels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i les pluges també han provocat incidències importants al servei ferroviari i després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, ja s'està recuperant la circulació de totes les línies. Per la seva banda, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que Rodalies reprendrà el 100%, diu, de l'oferta de la xarxa durant aquest matí.
2: Estan traient els trens a les capçaleres. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal. S'han hagut de reubicar i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies i que, a més, afegim aquestes línies que he dit abans, que ahir no les teníem circulant, que hem estat treballant durant tots aquests dies perquè aquestes línies, que a més són moltes línies, estiguessin ja en plenes condicions de seguretat per poder circular i ja estan circulant els trens ja per aquestes línies.
1: I en aquest sentit, Junts ha reclamat que Salvador Illa cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions encara a la mobilitat, continua tallada la C-1415A a la Roca de Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders, volíem dir, del procés. El text que correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I treballadors del sector social es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: Benvingudes a Fogots. Amb ganes de seguir coneixent dones interessants pel que fan, pel que han viscut, pel que són. Amb més ganes de fer caure el vel de la desinformació, que moltes vegades no és pas més que una cortina de fum que amaga oscures intencions. Per això, a Fogots, veiem la menopausa en positiu, que vol... no vol dir negar símptomes o fer veure que tot és fàcil, no. Vol dir o entendre que dins d'un canvi físic real també podem gaudir d'una etapa molt més lliure, conscient i autèntica. Moltes dones expliquen que després de la tempesta inicial han descobert coses molt potents. Han deixat de viure tan pendents de complaure. Han recuperat espai propi. Han après a escoltar el seu cos i comencen a prioritzar-se sense culpa. Perquè la menopausa potser és el moment de deixar de sentir tanta pressió per demostrar i menys necessitat d'encaixar a tot arreu, ser més sinceres emocionalment, dient el que no volem, per exemple, fent-nos quasi per primera vegada la gran pregunta: i jo? Què necessito? I és clar, clar que hi ha canvis físics, molts, psicològics, canvis familiars, professionals, canvis per tot. Però hem de ser capaces de veure'ls i viure'ls amb una nova mirada, posant-nos el món per barret, recordant la nostra vida, retrobant els moments de compartir amb les amigues, alimentar-nos millor i amb més plaer, entendre el benestar no només com estètica, perquè la menopausa no és perdre joventut, és guanyar consciència, una consciència més tranquil·la, amb menys soroll, menys urgències, més de debò. És un moment perfecte per compartir-ho entre dones, parlant amb les més joves, ajudant a les que encara veuen amb por el pas del temps. Visquem sense vergonya aquesta nova etapa, sense disculpar-nos, sense tenir la sensació d'estar fallant, i generem, sobretot, generem xarxa, molta xarxa entre nosaltres. I no oblidem que també hi ha professionals que fa temps que treballen perquè deixem de sentir-nos invisibles. Ho fan i ho farem veure aquesta temporada. Ho vam fer la temporada passada i ho seguim fent aquesta, des de la medicina, l'art, la psicologia, la salut emocional. Dones que busquen la forma de fer-nos sentir millor, més fortes i més connectades amb nosaltres mateixes. I el més potent de tot és que les baby boomers som una generació preparada, valenta, plena d'idees i amb moltes ganes de canviar les coses i veure i seguir treballant per totes les dones que venen darrere, per desmitificar les pors, enterrar els tabús i seguir treballant, pic i pala, per visualitzar la dona. Perquè amb la mirada positiva, la menopausa no és apagar-se, és començar a evitar-nos d'una altra manera. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
4: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: Avui tenim a la doctora Elisa Llurba. És directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, professora de la UAB de Medicina i secretària de la Societat de Medicina en Perspectiva de Gènere de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, experta en embaràs, menopausa i medicina funcional. A través dels seus llibres, conferències, intervencions als mitjans, defensa una menopausa viscuda des de la formació i la informació, l'autoestima i el benestar integral, ajudant a moltes dones a reconnectar amb el seu cos, amb una manera més lliure i plena, d'entendre la vida. Avui ens presenta el seu llibre La teva menopausa en positiu, de Rosa dels Vents. Doncs estem aquí amb la doctora Elisa Llurba, que ha fet un llibre meravellós, La menopausa en positiu. La teva menopausa en positiu, ja era hora, doctora, que algú parlés en positiu.
6: Sí, exacte. Bueno, en primer lloc, Charo, moltíssimes gràcies per convidar-me. Per mi és un plaer estar aquí a Fogots, perquè és un programa que segueixo i que mai hagués pensat, no?, que em convidaries. I la veritat és que és molt bonic estar aquí amb tu, una de les coses que m'ha fet super il·lusió, i de poder venir a compartir també una estona amb les teves...
5: Fogoses.
6: Sí, fogoses. que bueno, també doncs em fa il·lusió també poder-les pues explicar, no?, aquesta història, no?, de com la meva menopausa també m'ha transformat, i jo no la pensava viure en negatiu, o sigui que l'important és tenir les eines, no?, per poder-la transitar en fàcil i també en positiu, perquè no...
5: Escolta'm, una de les primeres preguntes que jo em faig és que es parla de la medicina funcional. Què és això de la medicina funcional?
6: Bé, dintre del viatge aquest que he fet jo personal, no?, arrel de la meva menopausa, doncs he descobert que moltes parts de la... que no sabia moltes coses de la medicina, no?, malgrat que soc un especialista de més de 25 anys, no?, en ginecologia i obstetrícia i en recerca, no?, i en docència, però m'he donat que hi ha mancances a la nostra formació com a metges que fan que a vegades processos fisiològics, com és aquest de la menopausa en la dona, no?, i altres, doncs no tenim prou eines com a professionals per donar la millor de les nostres doncs, recomanacions o tractaments, no? Perquè realment doncs, la medicina funcional que mira és de buscar l'arrel dels problemes, no?, des d'un punt de vista de la fisiologia, de la normalitat, i també ser molt proactiu conjuntament amb doncs, en aquest cas doncs, la persona, uh-huh, a solucionar la seva salut, no?, des del vessant doncs, de la medicina més holística, complementària, i també basada en els estils de vida. Per tant, molt sostenible, no? Perquè al final sempre dic que la salut no és anar al metge que et doni una pastilla, sinó que és tot el que fem cada un dels nostres dies per trobar-nos bé i per prevenir doncs, el desenvolupament de malalties. Llavors, per això, a vegades els metges són molt reactius, és a dir, tenim eines quan ja hi ha una malaltia, però tenim poques eines on tenim menys per prevenir, no?, i per ajudar les persones que volen realment, doncs, tenir un coneixement sobre com millorar la seva salut.
5: Perquè seguim parlant amb por de la menopausa. Moltes, sobretot les joves, pensen saps que arribes a la menopausa i se't cau el món. A part de que se't
6: altres
5: cau
6: coses.
5: El cul, altres coses. Però, clar, segons què i segons qui veus a les xarxes, fa una miqueta de por. Aquella, cert que hi ha símptomes, cert que hi ha coses que passen, però totes... O gairebé totes tenen una solució, doctora, sí?
6: Sí, evidentment, la menopausa, com dèiem, és un estat fisiològic i realment doncs, també depèn de cada persona, no? La viu d'una manera o d'una altra, però tenim solucions, tenim moltes eines, el que passa que cal conèixer-les, aplicar-les de forma adient i també personalitzades, perquè no tothom és, com dèiem, no? És igual. Però sí, clar, també la nostra cultura tendeix també a no facilitar que les dones la visquem en positiu, no? Perquè s'associa doncs, a l'envelliment, s'associa doncs, a una mancança, no?, a la nostra capacitat, també perquè doncs, s'associa que no estàs prou bé, com per inclús per fer la teva desenvolupament de la teva feina, i per tant, doncs, molta gent té por, no?, perquè clar, no, el pitjor que pot passar és trobar-te malament, no?, això tothom té por.
5: Però és curiós, perquè els homes, que jo sàpiga fins ara, també envelleixen.
6: Ja,
5: però a la mateixa edat, eh?
6: No és el mateix bueno, des de la part fisiològica i també des de la part doncs, del que és l'evidència científica. No és el mateix envellir que tenir la menopausa, això, punt número 1. Però punt número 2, el tema és el canvi que produeix en la dona és molt més acusat i molt més ràpid, no?, en aquest punt. O sigui, després potser estem més estables durant més anys, després, però sí que el socavón que dic jo, no?, o el dragon can, doncs és més acusat amb la dona, no?, i així és un canvi bastant més ràpid i radical en molts aspectes i, clar, això fa que sigui més difícil d'adaptar-nos a aquest canvi, no? Sí que els homes, evidentment, envelleixen, tots envellim, però no és només envellir, sinó és un canvi en moltes de les nostres... que el nostre cos necessita, no?, els estrògens, i de repente es troba sense estrògens, no? I aquí hi ha, doncs, un canvi brusc que costa adaptar-se.
5: Vostè en el llibre... Et diré de tu, perquè...
6: Sí, i tant.
5: Som de la mateixa quinta. Parles en el llibre i ens dones moltes eines, perquè és com un esquema de 9 setmanes on has de treballar moltes coses.
6: Sí.
5: O sigui, que la gent no se m'espanti. D'entrada, la doctora està en contra de les dietes així.
6: No.
5: No, mira, no!
6: No, les coses bones és que hem de menjar, no? Perquè, o sigui, ens cal nutrir-nos adientment. És a dir, clar, aquí entra en el llibre, doncs, explicar-te què és el com millor nutrir-te en aquesta etapa i per què, i si hem de fer... O sigui, hem de fer algun tipus de canvi, doncs també te'l justifico, no? I el que tu deies és un llibre per treballar, no és un llibre per llegir allà estirat a la platja.
5: No. Bueno, també pots llegir-lo i a la tarda et fas...
6: Però idealment és un llibre que hi ha enquestes, no? Perquè contestis doncs, com et trobes en cada aspecte que parlem, no? Que en parlem molts, parlem del tema símptomes, parlem del tema estrès, del tema salut mental, salut també a nivell de genitori urinari, etcètera. I després una sèrie d'eines per treballar cada un d'aquests aspectes i després que tu mateixa també doncs, vegis com t'ha anat, no?, aplicant aquestes eines. Per tant, cada setmana treballem doncs, aspectes que ens poden anar bé o bé que ens afecten. No?
5: Jo t'haig de dir que quan estava llegint el llibre i estava fent el test... Saps el ninot aquest, aquella nina que diu esto afecta a esto? Sí. Diu, lo tengo. Esto afecta a lo tengo.
6: Diu, sí, todo.
5: Ho tinc tot.
6: Todos los tenguis.
5: I a més ho feia amb una amiga, em deia, falti, tengui, saps? O sigui, si algú abans ens hagués explicat això, potser quan ens va passar no haguéssim anat tan atemorides al metge o a urgències o pensant és que em moriré. Bé, jo recordo la primera palpitació que vaig tenir, que dius...
6: Sí, fa molta por.
5: Clar, jo vinc d'una família de cardiòpates i vaig pensar, adiós, mundo cruel.
6: Sí. Ja està, ja fins aquí m'ha arribat.
5: Adiós, amigos. Et saps? Vull dir que si algú ens hagués explicat això...
6: Bueno, és que les dones que van per... Jo tinc una que no sé si sembla que ho vaig explicar en el llibre, però una pacient que va venir... pensant-se que i de fet els metges li havien fet diverses proves per descartar la leucèmia.
5: Què dius, ara?
6: Sí, perquè suava tant per la nit. Ah! Això també és un símptoma d'una neoplàsia. Clar, però diversos metges li havien fet una sèrie de proves pensant que tenia algun tipus... Vull dir, o gent que ve pensant que té una patologia neurològica. No?
5: Sí, clar.
6: Perquè no se'n recorda les paraules, no li surten, s'ha despista, diu, he anat aquí, no sé què anava a buscar, o inclús, despistes gordos, diguem.
5: No, com ho fem, això? Doctora, què els diem a les dones? Jo tinc uns despistes que em moro. Mm-hmm. O sigui, hi ha moments que no me'n recordo d'una paraula, i l'altre dia no me'n recordava d'una cosa, i saps allò, dius, haig de trucar al doctor Carín? A veure si em soluciona el cap. Què fem? Què podem fer? Parlem d'això. Què podem fer amb la boira mental i amb aquest...
6: Bé, en el llibre el que primer us poso és un test, perquè vegis si realment, o sigui, és un test validat, no?, científicament, en què es mesura quin és el grau de possible afectació cognitiva. És a dir, no me parece o... sinó que realment ho posem amb un... I us dic, mira, si us surt això, doncs penseu en neuròleg.
5: No, a mi m'ha dit que no, calia.
6: I la majoria et sortirà que sí que és veritat que tens algun despiste, però que estàs dintre normal, d'acord? ¿Vale? Però sí que és veritat que t'amoïna, perquè sobretot si ja estàs en un nivell a nivell de professional, en una reunió que no surtin les paraules, o en una presentació, doncs pot determinar, no?, un estrès afegit i una sensació de que no arribes a el que tu solies fer abans, no? Llavors, el que recomano és que controleu molt l'estrès. Pensa que tinc tot un capítol dedicat a l'estrès.
5: Cert.
6: Que crec que és el meu cavall de batalla, no? Perquè crec que és molt difícil el tema de l'estrès. L'altre pot ser més fàcil, no? La dieta o fer això, però controlar l'estrès és clar, depèn de moltes coses, però si a més estàs estressada, el teu cap encara funcionarà pitjor.
5: Ui,
6: doncs fixa't el dia que estàs estressada o que no has dormit bé o que has tingut tens estàs atabalada perquè has de fer diverses coses, aquell dia encara funciones pitjor. Llavors has d'ajudar-te, planificar-te millor, donar-te compte de, bueno, potser ara això no toca, he de prioritzar-me i treballar molt el tema de l'estrès. Això per començar. Després, llavors, ja, si vols, ja parlem d'altres coses, com altres complements, o podem parlar de tractaments, no?
5: Hi ha complements, però parles molt de l'alimentació com un gran aliat, no?
6: Clar, l'alimentació és un fàrmac, és a dir, tu prens una pastilla i, vale, és un fàrmac, però és que tot el que fiques a la boca és un element que dona una reacció dins del teu organisme. No? I això no ho tenim, no ens ho han explicat així mai. Per tant, hem de ser molt conscients de que tot el que es posem a la boca i digerim, per tant, és una manera de modificar símptomes, millorar la nostra salut o empitjorar-la. Vale? Llavors, això hem de ser superconscients i per això hem de ser molt curoses i treballar molt el tema de l'alimentació. Llavors, aquí us proposo doncs, com fer una dieta que sigui nutritiva, que ens ajudi a controlar aquests símptomes, que ens ajudi a desinflamar, que ens ajudi a controlar el pes, però que ens alimenti, ens satisfagui i ens faci felices, que també és important, no?
5: Molt, molt, molt, molt, perquè hi ha aquelles restrictives que et diu fora!
6: La dieta, si entrem en aquest tema, jo us proposo una dieta antiinflamatòria durant 3 setmanes, sí? Que en aquest sí que eliminem algunes coses, com l'alcohol, el cafè, sucres, tota una sèrie de coses, per desinflamar el teu intestí. I també explico per què, perquè l'intestí, bueno, això cada vegada es coneix més, tant a nivell social com a nivell mèdic, que hi ha molta evidència científica, és la base de la nostra salut. I aquesta dieta la pot fer qualsevol edat. Però en aquest moment és especialment important, perquè estem inflamades. L'estrogen és un gran antiinflamatori. Si nosaltres ens treuen aquest antiinflamatori natural, hem d'intentar compensar-ho d'una altra manera, perquè si no, doncs tota aquesta inflamació va cremant, entre cometes, per dins dels vasos sanguinis, el nostre cervell, el nostre sistema doncs, immune, etcètera, etcètera. No? Llavors, hem d'ajudar el nostre cos. Llavors, l'alimentació està per ajudar-nos. Llavors, aquesta desinflamació de 3 setmanes ajuda a preparar l'intestí perquè sigui més fàcil també absorció adequada de nutrients i que el nostre sistema immune estigui més relaxat i pugui treballar en allò que convé, no? Que treballi contra les infeccions, contra les mutacions que es puguin produir dins les cèl·lules, etc. No?
5: Perquè, doctora, sí que és veritat que les dones són més propenses a tenir malalties autoimmunes.
6: Sí, sí, sí.
5: I correcte. En aquestes edats, cap als 50, es pot disparar.
6: Exacte, perquè no? Els estrògens són un gran regulador del sistema immune. Llavors, quan deixem de tenir estrògens, doncs també es pot empitjorar o debutar malalties autoimmunes i perquè també les dones hem tingut contacte, moltes, si són mares sobretot, amb gens, no? dels nostres fills, que això també et predisposa a tenir més risc de malalties autoimmunes. I per tant, doncs, tot el que sigui desinflamar i relaxar el nostre sistema immune és bo, això en qualsevol etapa, però amb aquesta especialment perquè perdem un aliat, el nostre aliat era l'estrogen, i aquí el perdem, no? I aquí llavors hem de treballar, hem de fer un esforç encara més gran per aconseguir equilibrar el nostre organisme.
5: I tota aquella por que teníem d'hormones, sí, hormones, no? Jo recordo que bé, era anatema, no? Hormones, no? Que mañana fas un càncer, no?
6: Ja, passava mañana, sí.
5: Sí, no?
6: Te vas a morir.
5: Sí, moriràs, sí. No pots prendre. Què fem? Ara, què fem? Fem hormones, no hormones, perquè si és l'hormona el que perdem i és l'hormona el que ens salva, home,
6: ja, potser... Doncs, dos i dos són quatre, doncs sí. Això. A veure, tota l'evidència científica actualitzada, totes les guies que tenim els professionals de la salut per treballar amb les dones menopàusiques i totes les societats científiques diuen el mateix. El tractament primer, número 1, indicat i eficaç per la dona amb símptomes, en la peri i en la menopausa, és el tractament hormonal substitutiu. Vale? Durant almenys entre 5 i 10 anys i sempre que hagi debut, o sigui, sempre que no hagin passat més de 10 anys que va tenir l'última regla. Vale? Perquè com més aviat estem de la menopausa, o sigui, més a prop, més efecte tindrà tot aquest estrogen sobre els efectes positius i preventius que té aquesta hormona. Vale? Quan més tard ja o no tindrà efecte o l'efecte que tindrà inclús segons quin tipus d'hormones pot ser que ens empitjori alguna cosa. Vale? Però, en general, els estrògens, a través d'una substitutiva, és segur, és eficaç i entra per la societat social. Vull dir que és el millor que podem fer, perquè a vegades dius, tu tens por dels estrògens, però has tingut estrògens tota la teva vida.
5: O sigui, per això,
6: fins no abans d'ahir tu tenies els teus estrògens naturals i ara et fa por que et doni un preparat de la farmàcia que també són estrògens naturals, que és igual que el que tu fabricar al teu cos. O sigui, més natural no pot haver res.
5: Vaja.
6: Vale? Més natural no pot haver res. Si agafem els estrògens
5: els bioidèntics,
6: que són els que són la mateixa molècula, perquè l'estrogen sempre dic jo, hi ha com el colesterol, malo, bueno i regular. Entonces, tots tenen una acció similar, perquè tots ens trauran els fogots o ens milloraran a l'os, però no tots actuen de la mateixa manera a nivell tan antiinflamatòria com desitgem. ¿Vale? Llavors, per això, els més naturals, els que eren iguals que els nostres, són els que tenen aquesta... són més indicats i ens ajudaran més a ser més sostenible durant més anys. Vale?
5: Perquè de vegades tu vas al metge i tu li dius doctora, moltes són ginecòlogues, moltes, però és curiós. Són moltes dones ginecòlogues, són molt joves, i llavors quan tu vas amb el teu mal de no sé què, o mira, tinc problemes en la relació... Si dius, tinc problemes en la relació sexual, encara, no? Però si dius, és que estic una mica així... Bueno, si vas al de capçalera i et dona antidepressius.
6: Sí, bueno, los anti, que digo yo. No et penses estrogen, antidepressiu, antidepressiu, antitiroideo, anti, todo. Aquests no són naturals, eh? Que quedi clar.
5: Vale, que
6: si cal, ja te'ls has de prendre. Però vull dir que a vegades tenim por d'una medicació que és absolutament fisiològica, no? Idèntica a la que tu tenies al teu cos, que el teu cos ja coneix i que a més li anava superbé. I ara resulta que no, tenim por d'això que no té cap sentit. No?
5: Però és una por que hem adquirit també gràcies...
6: Dels professionals, les xarxes.
5: Molt mal. Per exemple, si tu fas trombos, no pots posar-te hormones.
6: No.
5: No te les podràs prendre, a lo millor.
6: Per via oral, no te les podràs prendre, però perquè, a veure, aquesta persona que tenia risc de fer trombos també tenia la regla fa un any i mig.
5: Exacte.
6: I a més, jo sempre dic, és que tampoc anem... O sigui, el tractament hormonal substitutiu és una dosi que adquiriràs un nivell d'hormones doncs per aquí, saps? Saps com vas a la platja i et mulles per aquí sota el turbó? Fins aquí. Doncs això, no és per a tirar coetes. No tindràs el nivell d'hormones que tu tenies quan tenies la regla. És un nivell suficient com per mantenir els nostres mecanismes fisiològics de tot el nostre organisme, que aquí entrarem, si vols, a tots els beneficis, no? Que són els beneficis de les símptomes, que això està claríssim, no? De com redueix els fogots, el tema de l'insomni, el tema de les despistes, el tema de l'irritabilitat, la falta d'ànim, la líbido, etcètera. I, a més, el que va per dins, que és el que la gent no veu a vegades, no? Que és tot el que ens ajuda doncs, a nivell dels vasos sanguinis, dilata els vasos sanguinis, tenim menys risc d'hipertensió, de malaltia cardiovascular, redueix un 50% el risc cardiovascular, que és del que ens morim les dones, per cert, ens redueix el risc de diabetes un 30%, que també és un tema, no? Perquè, jo m'engreixo, clar, és que quan perds els estrògens, perds el teu aliat que t'ajuda a metabolitzar el sucre. Llavors, menges el mateix, sí, però ja no tens tu amigo que te viene ahí cogiendo, no? Agafant el sucre i guardant-lo a les cèl·lules, ja no tens aquest... O sigui, és una de les coses que ens afecta, no?
5: Esto de que pierde un estrógeno, pierde un amigo...
6: Claro.
5: Pues
6: sí, una amiga. Després tens el tema de la cervell, no? El cervell pateix molt, perquè tot el nostre organisme està ple d'estrògens. La gent es pensa que els estrògens només serveixen per tenir fills o tenir la regla o... No? No. Els estrògens estan a totes les cèl·lules del nostre organisme. I el cervell està molt ple d'estrògens. I per això... Els fogots és un dels símptomes més típics, perquè està patint molt el cervell. Hi ha estudis fets de neuroimatge que mostren uns canvis, vamos, com el Dragon Khan, ¿vale? A nivell de síntesis de neurotransmissors, de no? Tot el que és... Com ha d'adaptar-se aquell cervell a aquesta mancança tan important. Llavors, clar, el tenir estrògens ens ajuda a desinflamar, a tenir aquest cervell més estable i, per tant, redueix el risc de malaltia neurològica en un futur, no? O sigui, les demències. Per tant, què més? Els ossos, molt important.
5: Sí,
6: clar,
5: sí.
6: Perquè les dones no et trobes malament. O sigui, pots trobar, però no, tu no et sents els ossos, què et passa, no? Però clar, els ossos per dins van perdent, i als 70, 80 anys tens una fractura i això té una mortalitat del 20% a l'any. Vull dir, és una de les coses que més mortalitat té. Per tant, hem de ser molt conscients ara de tot el que ens queda la resta de la nostra vida, no? Perquè necessitem viure bé, perquè ara tenim a lo millor 36 anys, ara segons l'actual esperança de vida, des dels 50 tenim 36 anys d'esperança de vida, però és que a lo millor les dones que tenim ara aquesta edat tenim més esperança de vida. I què? La passarem en una cadira de rodes?
5: No,
6: com quatre vèrtebres rotes i un fem... No? O sigui, crec que si podem prevenir de forma sostenible, de forma segura i de forma confortable la nostra, i mantenir la nostra salut durant més anys, hem d'anar per ello. O sigui...
5: I les que ja estem, sí. Vull dir, i les que ja hem passat la fase, les que ja som postmenopàusiques, també podem accedir a aquestes hormones? També és bo?
6: A veure, això, o sigui, l'estudi sobretot mostra aquests avantatges quan fa menys de 10 anys que han tingut la menopausa, vale? O tens menys de 60 anys. Posen ja aquestes dues condicions. No és excloent. Però, com sempre dic, cal estudiar llavors cada cas. És a dir, pel tractament de l'osteopènia i l'osteoporosi és el tractament de primera línia, malgrat tinguis 65 anys. Per tant, es pot valorar si no tens altres contraindicacions.
5: Vale.
6: Que en general, si és un tractament bioidèntic per via cutània, malgrat que tinguis més de 65 o 60 anys, en general no tindràs una contraindicació per prendre tractament hormonal a l'hora d'intentar millorar el tema de l'osteoporosi o l'osteopènia. I encara que potser no tenim tantes avantatges ni tantes prevencions com hem parlat, però segur que mal no et farà.
5: Una de les coses que una es troba quan va al metge, per exemple, és que tu vas amb moltes repeticions de, per exemple, d'infeccions d'orina. I vas a l'uròloga o vas a la ginecòloga i et donen el típic antibiòtic, però a ningú se li acut preguntar-te si estàs menopàusica, si estàs postmenopàusic. Ningú, eh?
6: És molt fort, sí.
5: Dius, i estic parlant d'un equip de dones.
6: Sí, doncs perquè és veritat, la formació que tenim en menopausa és limitada. I, clar, és una realitat, no? Vull dir, jo m'he hagut de reformar en menopausa. No, jo no em dedicava a la menopausa, em dedicava a la salut materno-fetal. Sí. I a través de la meva menopausa vaig veure, ostres, això ho hem de dir més clar i fer-ho
5: més fàcil,
6: a les dones, perquè si jo mateixa, que sóc ginecòloga, no?, que és el que explico en el llibre, no sabia què havia de fer exactament, o tenia també les meves pors. Ostres, quan veus la realitat, l'evidència, el que està, no?, el que hi ha aplastant, no?, de els beneficis que té el tractament hormonal, i ningú, o a mi em sembla que molt poca gent ho diu clar, doncs per això vaig fer aquest llibre, per això vaig donar aquest pas, no?, també de divulgar-ho, no?, quan bonament puc, perquè penso que hem de conèixer aquesta informació. Després, cada dona, evidentment, decideix el que li més li convé. Però penso que no podem amagar una cosa que és absolutament beneficiosa per totes.
5: Una cosa que estic pensant ara és, durant molts anys, segles, la imatge de la dona menopàusica ha sigut una imatge negativa. Ara s'estan fent estudis i parlen de la hipòtesi de l'àvia.
6: Sí.
5: Tu també parles, tu,
6: sí,
5: en el llibre.
6: Bueno, parlem una mica de per què les dones tenim la menopausa, no? Que
5: clar,
6: tampoc se sap molt bé, perquè els mamífers, la majoria tenen la regla tota la vida, no? Fins al final dels seus dies, menys les ballenes.
5: Sí, sí, les ballenes
6: i els ximpancers. Algun tipus de ximpancers. Sí. Per tant, o sigui, som una espècie rara, no?, dintre en aquest sentit. Però es veu, per els estudis que s'han fet antropològics, sembla que va ser un avantatge competitiva per l'espècie que va... en la que les dones van deixar de menstruar i, per tant, deixar de tenir fills, no? Perquè abans les dones morien moltes vegades,
5: no?
6: Amb algun dels seus parts, no? I a part, no només es moria la dona, sinó que molts dels seus fills, si la mare moria, doncs tampoc tiraven endavant. I, per tant, el fet de deixar de tenir fills ajudava tant a la dona com als fills, com als seus nets, no? I està clar, hi ha estudis que mostren com la supervivència de la tribu era més alta quan les dones deixaven de tenir la regla, no? Per tant, i eren com, no?, la dona que ajudava i acompanyava els seus fills i les seves filles. I per tant, és una hipòtesi, vull dir, que no me l'he inventat jo, sinó que està per un grup d'experts i antropòlegs, que sembla que és la que més més sòlida en relació a per què l'espècie humana, les dones deixen de tenir la regla i els homes no deixen de tenir la testosterona fins al final dels seus dies.
5: Bueno, els hi baixa també, eh?
6: Però no, però nada que ver, eh? Nada que ver, eh? Nada que ver.
5: Quin és el mite que t'agradaria desterrar definitivament sobre la menopausa?
6: Bueno, primer això, no? Que la menopausa és una etapa meravellosa. És una etapa en la que la dona estem amb la màxima plenitud, no?, de les nostres capacitats intel·lectuals, no?, a nivell professional, probablement, a nivell personal, no?, i que hem de viure-la, doncs, amb molta il·lusió, molta alegria, perquè ja, doncs, no sé, jo penso que jo estic en una de les millors etapes de la meva vida i no tornaria enrere, no?, i aquest és el primer mite, per això, el de ser algú positiu, no?, i que també hem d'entendre que està a les nostres mans, és a dir, que cada una té el la capacitat de millorar les seves vivències, la seva situació, la seva salut, i no deixar-ho en mans només dels professionals. Evidentment, el professional t'ha d'orientar, t'ha d'acompanyar, però al final, totes el 99% de les coses que parlem en aquest llibre les pots fer sense que t'ajudi cap professional, perquè totes són coses que doncs s'han i que s'han demostrat, no? L'exercici, el cuidado de la son, de l'estrès, de l'alimentació, i per tant, també jo et dic, prova-ho, no?
5: Sí, sí.
6: Prova-ho.
5: Provi-ho,
6: sí,
5: vostè.
6: Clar, si després no et va bé, escolta, ho deixes, però, ostres, tingues la curiositat, no?, i les ganes de provar-ho, perquè realment, doncs, pots trobar una milloria, no?
5: Quin és el símptoma que més porten a la teva consulta?
6: Bueno, el tema de dels despistes, no? D'aquesta sensació de que no és tu, no? A nivell
5: la boira,
6: del
5: cap, aquella boira, no?
6: Que estàs molt, que tot et supera. Això les persones, les dones estan molt preocupades, eh? Perquè aquest símptoma és el que més els hi preocupa. Jo diria que més, també l'augment de pes, també els hi preocupa.
5: Sí, aquesta faixa que
6: aquesta,
5: posa,
6: aquí,
5: no?
6: La panxeta aquesta d'aquí. També s'hi preocupa molt el tema, sobretot ja venen dones una miqueta això, que han passat uns anys de la menopausa i que tenen molts símptomes a nivell genitourinari, que no poden seure, no poden portar calces perquè els hi molesta el roce. Evidentment, de les relacions ja no en parlem.
5: És impressionant, eh?
6: Ja.
5: És a dir, que els hi molesti, és que ara, clar, m'has dit, penso per qualsevol cosa, això.
6: Sí, no, no.
5: Això és absolutament invalidant.
6: Sí.
5: No pots anar al cine, no pots anar al teatre, no pots, bueno, no pots fer una entrevista.
6: Bueno, tenen moltes dificultats i després, bueno, tot això que dèiem, no?, que sobretot aquestes tres coses, la libido, també hi ha dones que també estan preocupades.
5: Bueno,
6: perquè també senten que, home, són molt joves, i es senten joves, però en canvi no senten res. No senten res a nivell sexual, no? I, bueno, això també és dificulta a vegades relacions amb la seva parella, encara que molts en venen amb les parelles, no? I la majoria, evidentment, són molt comprensius i també en saben, i també exigeixen, a vegades venen les dones, m'ha dit el meu marit que vingui, però realment també els companys també estan preocupats, no? Quan veuen que, doncs, aquesta part de la seva relació, que és molt important, doncs es veu afectada, no?
5: I ara que diu companys, la resta de la classe mèdica, aquells que no es dediquen a la dona específicament, com ho porten els temes? Perquè, clar, vostè pots derivar a qualsevol malalta a fer-se un, jo què sé, una anàlisi d'orina, no? Com ho viuen? Ho viuen... Li envien pacients? T'envien pacients, ells?
6: Sí, sí, sí, m'envien pacients, sí, i tant.
5: És a dir, hi ha la comunicació aquesta,
6: sí,
5: de vasos comunicantes?
6: Sí, per exemple, amb psiquiatria tenim molt de contacte. No, de bon rotllo, perquè... Els psiquiatres és un dels col·lectius mèdics que més sensibilitzat està a l'hora de com afecten les hormones a les dones.
5: Vaja.
6: No? I llavors tenen... Clar, ells han viscut, viuen molt de prop tot el que és, juntament amb nosaltres, no?, amb la depressió postpart, la síndrome premenstrual... Bueno, de fet, no?, la depressió postpart és la causa número 1 de mort materna avui en dia, no? Per tant, ja saben l'impacte que té les hormones a les dones, no? O sigui, els dèficits o els canvis hormonals a les dones, i per tant, la menopausa saben que és una etapa clau. De fet, també hi ha un pic de suïcidi a la menopausa. O sigui, és l'època en què les dones després... O sigui, del postpart, és quan, entre els 45 i els 55 anys, hi ha un pic de suïcidis. Vull dir, és molt fort, no? I això, a més, tenen més risc les dones que han patit depressió postpart o síndrome premenstrual, i per tant, els psiquiatres ho coneixen i ens envien pacients perquè els ajudi, perquè valorem si val la pena també donar tractament hormonal si cal. I, bueno, i amb això, vull dir, crec que és molt important donar aquest missatge de treball conjunt, no? Després també treballem amb els traumatòlegs, amb els reumatòlegs, no? Que també veuen pacients que doncs, tenen dolors o tenen osteoporosis, per exemple. O sigui que sí, que sí, que treballem els uròlegs, també en moltes coses a nivell de bufeta, no? O d'infeccions d'orina de repetició. Bueno, a veure, cada vegada més.
5: Amb equip.
6: Amb tot el tema del gènere, no? Tot el tema de la perspectiva de gènere també estem treballant molt als hospitals, amb les societats científiques, i se n'està parlant molt, no? De ficar aquestes ulleres i entendre la dona en totes les seves dimensions, i que li preguntis sobre les seves regles, li preguntis sobre com es troba en aquests aspectes.
5: A les relacions sexuals, per exemple, estaria bé també que ens ho preguntessin. Doncs per acabar, i aquesta és una pregunta que a partir d'ara li farem a totes les nostres

0: augmenten, no? I he après doncs això a qüestionar-me les coses i a créixer també com a persona, no? I amb el pas del temps, doncs jo crec que tens més aquesta necessitat i aquesta capacitat, no? O sigui que, bueno, el pas del temps és sempre bo.
1: Perfecte. Elisa, moltíssimes gràcies. Gràcies per escriure a tu el que hem dit des de fa molt de temps, que la teva menopausa es pot i es deu llegir en positiu. La doctora Elisa Llorba, moltíssimes
0: Moltes
1: gràcies.
0: gràcies, un plaer absolut i bueno, ho seguiré seguint perquè el vostre programa sempre em porta, m'inspira moltíssim. Gràcies,
1: Moltíssimes
0: Charo.
1: gràcies. Doncs, Sandra, benvinguda i, com sempre, moltes gràcies per oferir-nos els teus coneixements i donar-li veu a les veus de dones que han quedat mudes per la història. Avui, de què parlem?
2: Bona tarda. Avui parlarem d'una dona de la qual jo només la coneixia, la veritat, quan era petita, per la plaça Gala Placídia.
1: Hombre,
2: I
1: sí.
2: mai em vaig imaginar que la plaça Gala Placídia donés nom a una de les dones més apassionants de l'època romana i visigoda. De fet, la seva història, jo diria que és com un culebró veneçolà,
1: Ah,
2: d'aquests
1: sí.
2: ara entren uns i surten altres. De fet, quan intentes estudiar la seva història, has de concentrar-te molt perquè comencen a entrar i sortir, a més, amb aquests noms dels reis visigots que
1: Clar.
2: dius, ui, a veure, on t'estic? Que
1: Sí,
2: és molt divertit. Així que,
1: recomigios i...
2: si m'equivoco, no m'ho tinguis en compte.
1: No sé si seré
2: Intentaré-ho...
1: conscient de que
2: Ui,
1: t'equivoques molt.
2: intentarem resumir.
1: Vinga.
2: Bromes a part, la història de Gala Placídia és molt important perquè ella és una de les figures històriques que seria com una bisagra entre el món antic i el món medieval. Per què? Perquè ella va ser una de les últimes personalitats de la casa imperial romana abans de que l'imperi romà
1: Caigués, sí.
2: caigués. No va ser l'última, però va ser una de les últimes. I va ser una de les primeres dones reines del món visigot. Amb la qual la seva història està a cavall entre un món i l'altre. I diràs, com pot ser això? Doncs, senzillament perquè en aquella època les coses es feien amb unes regles un tant expeditives. I per resumir-ho molt, quan els visigots entren a Roma, fan molts presoners i entre ells fan presonera a la filla de l'emperador Teodoric, a Gala Placídia. I se l'emporten cap al sud perquè els gots el que intentaven era conquistar tota la península itàlica i arribar fins al nord d'Àfrica. El jefe, el cap de l'exèrcit got, era Alaric,
1: Alarica,
2: Alaric, un d'aquests noms un tant estranys, i en aquest camí cap al sud va morir. I el va substituir un altre gran líder dels gots, que era Ataulf. Un
1: Ataulf,
2: altre...
1: Ataric, clar, no m'estranya que et confonguis, eh?
2: Vale.
1: També t'ho dic. La
2: Aleshores.
1: llista dels reis gots, no, no, dels
2: Exacte.
1: visigots, no, no, no.
2: Doncs, quan Ataulf s'erigeix com el líder dels gots, decideix no seguir cap al sud, sinó marxar cap al nord i replegar-se a la zona de Narbona per tornar a definir les seves estratègies geopolítiques. En aquest impàs trobem a Narbona, a la casa d'un dels homes més rics de la ciutat, que contrauen matrimoni Gala Placida, Gala
1: Gala
2: Placídia
1: Placídia?
2: i Ataulf. Què dius? Com pot ser si ella havia sigut una dona que havia estigut...
1: Era una presonera,
2: era una
1: sí.
2: presonera dels gots. Aquí entren ja tot tipus de
1: Històries.
2: idees, d'històries, des de les més prosaiques que diuen que simplement es van casar per interessos polítics, fins a les altres més romàntiques que ella es va enamorar perdudament
1: Ella, eh?
2: del gran bàrbar got Ataulf.
1: Ja, tenia un sex appeal.
2: Correcte. Aleshores, entra en escena Honori, que era un germanastre de Gala Placídia, que era l'emperador a la mort del seu pare Teodoric. Honori era el germà també d'Arcadi, que seran els dos germans que dividiran l'imperi romà, l'imperi d'Orient i l'imperi d'Occident. Doncs Honori entra en còlera per quan s'entera que la seva germana s'ha casat amb el líder del seu gran enemic,

0: perquè, a més, ell volia que la Gala Placídia es casés amb un dels seus generals romans que es deia Constanci.
1: Ui,
0: ja. Jo el deixo aquí perquè després en
1: va,
0: parlarem d'ell.
1: Anem a deixar constància, també, del Constanci, va.
0: Aleshores, Gala Placídia, com a dona de Taulf, es converteix en una reina dels gots. I des de Narbona, els visigots acaben baixant a la península Ibèrica, que serà la primera presència d'aquest poble a la península Ibèrica, iniciant tota aquella gran etapa fins al famós 711, que entren els musulmans a la península Ibèrica. La primera ciutat a la que s'instal·len és Barcelona. I a Barcelona la Gala Placídia es queda embarassada i té un fill.
1: Ah, okay.
0: Si aquest nen hagués sobreviscut, imaginem-nos, hagués sigut fill d'una dona de la família imperial romana i dels reis visigots.
1: Sí, sí.
0: Per desgràcia, aquest nen no va sobreviure a la infància i va morir. A més, no sé si sabeu que la fantàstica i meravellosa, que és molt apassionant, història dels reis gots, de fet, podríem comptar amb els dits de les mans els reis gots que van morir al llit, perquè tots morien assassinats, amb conspiracions, perquè hi havia un altre que deia jo tinc més dret que tu, perquè no era, no era una monarquia hereditària. Era electiva, amb la qual això portava a que, bueno, hi haguessin tejemanejes, varis. Doncs en aquestes, que un dels enemics d'Ataulf el va assassinar, si no em falla la memòria, es deia Sigerico. Apunta.
1: Sigerico. Mare de Déu, senyor.
0: Quan executa Ataulf, imaginem-nos la situació de Gala Placídia. Ella es queda en un món, a Barcelona, que és el món visigot, és la dona de l'enemic del que aleshores és rei i, a més, és romana. Amb la qual cosa, durant un temps, acaba vivint una etapa molt complicada perquè el nou rei visigot no s'atreveix a assassinar-la com el seu home.
1: Però tampoc li dona una bona vida.
0: Però tampoc li dona una bona vida. Aquesta situació dura apenas uns dies, perquè ve un altre, el germà de Taulf, i executa el rei. O sigui, aquí era... Bueno,
1: el rei puesto, rei muerto.
0: Correcte,
1: rei muerto, rei puesto,
0: correcte.
1: No? Sí.
0: Quan Gala Placídia recupera la llibertat, el seu cunyat permet que torni a Roma. I aquí comença una nova etapa a la vida de Gala Placídia, perquè Honori aconsegueix que ella, com ara era vídua, es casi amb el general Constanç, que era
1: Constanci.
0: El que Honori des d'un principi havia volgut tenir. Volia que es casés. Aleshores, en aquesta etapa, Gala Placídia serà una de les figures més importants d'aquest moment agònic de l'imperi romà, fins al punt que, com Honori no va tenir descendència, quan ell va morir, Gala Placídia sí que va tenir diversos fills, un dels seus fills, Valentinià, va acabar sent emperador de Roma. Però quan va heredar la corona de l'imperi, era un nen petit, amb la qual cosa, durant un període de temps d'uns 12-13 anys, Gala Placídia va ser
1: la regent.
0: Va ser la regent de l'imperi romà, amb la qual cosa va ser una de les poques dones, perquè recordem que l'imperi romà, el concepte d'emperadriu com a poder no existia. Era la dona de l'emperador. No es va plantejar en cap moment que hi hagués una dona que fos emperadriu. Així com a l'època medieval sí que hi haurien reines, com les anomenàvem les reines propietàries a Castella, per exemple, a l'imperi romà això no...
1: Era impensable.
0: Doncs en aquest temps, Gala Placídia va demostrar les seves capacitats geoestratègiques i va ser una de les dones més importants en el món de, ja dic, l'última etapa de l'imperi romà. Quan el seu fill arriba a la majoria d'edat, ella continua sent assessora del seu fill fins que a poc es va retirant de la vida pública. I acabarà, era una dona molt religiosa. De fet, ella va ser una, igual que Constantí, va ser una de les dones que va afiançar el que li diuen la fe nicena. Ella va fer que el catolicisme, tant a l'últim imperi romà, a l'última etapa, com ja al principi de l'edat mitjana, es convertís en la fe, en la religió oficial, amb totes les conseqüències que això tindria a nivell de poder.
1: I aquí a Barcelona, ella va tenir alguna importància, més enllà de que va parir el primer fill pobre que no...
0: Doncs,
1: ja a Tiliair?
0: A Taulf.
1: A Taulf. Quasi.
0: Doncs la veritat que a dia d'avui, que jo sàpiga, molts vestigis arqueològics no queden d'ella. Diuen que quan ella va marxar a Roma, i va construir tot el seu mausoleu i tots els edificis importants a Ravenna, va ordenar que les restes del seu fill es fossin enterrades a Ravenna, amb la qual si s'haguessin quedat aquí, no sé si tampoc les haguéssim acabat de trobar, però que jo sàpiga, ja et dic, jo de petita sentia la plaça Gala Placídia i sí, poc sí, més. Sí.
1: Bueno, crec que a Barcelona tothom coneix la Gala Placídia just per ser la porta, diguéssim, del barri de Gràcia.
0: Exacte.
1: I allà on caben els ferrocates, els ferrocarrils de la Generalitat, és una de les estacions més populars, no? La de Gràcia, Gala Placídia. La veritat és que és molt curiós aquesta regna que està, aquesta emperatriu que està entremig de dos moments, no? Aquesta que has dit molt bé, bisàgara, que no saps molt bé, i que després torni a Roma, sigui la que porti les regnes de Roma, és realment un moment apassionant de la història, i dones meravelloses, com sempre, Sandra, doncs estem frisoses d'escoltar les dones que ens portaràs en aquesta segona temporada de Fogots.
0: Ja veurem, ja veurem.
1: Que són superinteressants i segur que n'aprenem moltíssim d'elles. Ets un pou de ciència, moltes gràcies per seguir amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: I fins aquí el capítol d'avui, on hem mirat la menopausa des d'un altre lloc, amb més informació, més eines i sobretot parlant en positiu, que ja era hora, perquè entendre què li passa al nostre cos és clau per viure sense por. Amb la doctora Llurba hem reafirmat que moltes sensacions que sovint no en teníem tenen una explicació mèdica i que petits canvis als hàbits o al descans o a la manera com ens relacionem entre nosaltres mateixes poden transformar molt la vivència d'aquesta etapa. La veritat, llegiu, la teva menopausa en positiu val molt, molt la pena. I amb la Sandra ens hem parlat, o hem parlat, ella ha parlat, perquè jo només escoltava, de Gala Placídia, la dona que va inspirar el nom d'una plaça de Barcelona, ja ho sabeu, és aquella on paren els ferrocarrils, i que va ser una de les dones més fascinants del món romà i visigot. I com va dir algú, la millor edat d'una dona és quan deixa de complir anys i comença a complir els seus somnis. Fogots, un tractament contra la desinformació sense masses efectes secundaris.

0: Ràdio Montornès.
1: Aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
1: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços, i això és el que els personatges d'aquests contes no viuen, diguéssim. Ells viuen una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades maquillar, diguéssim.
1: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya fins i tot de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
2: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, la cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no?, d'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
1: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
2: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
1: Sovint s'ha de separar, no?, el fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no?, perquè a vegades és un gest subtil. Vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
2: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
1: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
2: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador, perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent i això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no? La veu narrativa, em preocupa el so, no? Com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja, a vegades m'estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
1: És interessant, no? Perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
2: Hi ha molta feina, això segur, o sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, jo cadascú té el seu mètode, però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, no ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, i per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina en la meva feina i això per mi és importantíssim.
1: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge del contingut a de la forma al contingut, perdoni, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
2: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant. I sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, d'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
1: A vegades
2: I això és molt
1: costa.
2: humà, no ho hem d'amagar, tampoc, eh?
1: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
2: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa, no sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls i potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I sí, és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
1: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres, gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Rodalies va recuperant el servei de manera progressiva després de la plantada dels maquinistes que aquest matí no han volgut reprendre la circulació fins a tenir els informes que acreditessin que la xarxa era segura després de les pluges i dels precedents dels accidents de Gelida i Adamuz. Renfe ha defensat en tot moment que la infraestructura reunia les condicions de seguretat i ha atribuït la situació en conflicte laboral. Un cop entregada i acceptada aquesta documentació pel sindicat majoritari de maquinistes, la circulació s'ha començat a restablir parcialment, tot i que el servei funciona encara amb afectacions, retards d'entre 30 i 40 minuts i encara trams coberts amb autobusos que en alguns punts han estat insuficients i han provocat llargues cues. Les pluges també continuen deixant afectacions fora de la xarxa ferroviària. Protecció Civil manté activat l'Inuncat, tot i que no preveu pluges tan intenses com les d'ahir i encara hi ha més de 4.000 abonats sense electricitat. A l'aeroport del Prat també continuen els retards i també les cancel·lacions després que aquest dimarts una incidència greu a la torre de control afectés al funcionament. I pel que fa a les afectacions personals, s'acaba d'anunciar, troben el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Per ara es desconeixen més detalls sobre la víctima, que es tractaria de la tercera persona morta des que va començar els aiguats el cap de setmana. A banda, també, els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys que aquest cap de setmana va desaparèixer a Granollers. El nen va marxar de casa, coincidint també amb l'episodi de tempestes, i la cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. I la vaga general de l'habitatge ja té una data sobre la taula. La Confederació de Sindicats de Llogateres ha proposat que sigui l'11 de novembre, pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral per les eleccions generals del dia 29. La data s'haurà d'acabar de concretar aquesta tarda en una trobada amb els sindicats laborals que donen suport a l'aturada, entre els quals Comissions Obreres i UGT, que també estarien treballant amb aquesta primera opció. Si es confirma, serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats després de les dues aturades del 2012 contra les retallades i la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy. I en aquest sentit, també treballadors del sector social s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos amb patronals i sindicats per avançar en l'equiparació salarial del sector. Els sindicats convocants denuncien que les patronals no estan complint el pacte i reclamen a l'administració que pressioni perquè es faci efectiu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
4: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
5: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
6: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: ¿No os habláis?
1: Apenas le conozco.
0: Conocí a Frankie justo después de cumplir los 37. Hacía trabajillos de arreglacortes. A mí me curaba cuando yo creía que no había remedio. Un buen tipo para tener en tu esquina.
1: Sí, lo es.
0: Se quedó conmigo hasta mi último combate en San Bernardino. Mi manager andaba por ahí emborrachándose. Y nos quedamos solos, Frankie y yo. Estaba recibiendo una paliza brutal. Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. En el cuarto asalto, se me abrió un corte. Me empezó a chorrear sangre en el ojo. Tendrían que haber parado el combate, pero coño, yo era un negro en San Bernardino. Yo estaba allí para sangrar. Asalto tras asalto, le decía a Frankie que me curara. Él me hablaba de tirar la toalla, pero no era mi manager y no podía tirar nada. Asalto tras asalto, discutía conmigo. Yo me reía porque, joder, le afectaba más a él que a mí. Aguanté 15 asaltos y perdí por puntos. Al día siguiente perdí el ojo.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany a una de les grans pel·lícules de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que va ser guardonada amb l'Oscar al millor film, millor director, Clint Eastwood, millor actriu, Hilary Swank, i millor actor secundari, Morgan Freeman. Avui en parlem perquè aquest Cinema a la xarxa el dedicarem al cinema i a l'esport, una temàtica que ha donat una gran diversitat de films amb enfocaments igualment diversos. Hi ha hagut films que han optat per mostrar-nos la cara amarga d'un esport, d'altres s'han centrat en el perfil psicològic de l'esportista i d'altres en la força de voluntat per assolir una fita. Million Dollar Baby se centra a la figura d'una noia que entra en un món genuïnament masculí, com és la boxa, amb voluntat d'esdevenir una gran figura. Però l'interessant és tot el que hi ha al darrere. Una extracció social baixa, unes ferides familiars, la necessitat de reafirmació, l'esperit de sacrifici i la superació personal. La història té un final tràgic, però la noia descobreix que al final de la vida el més important no són les copes, les medalles o els honors que hem aconseguit, sinó els lligams que hem establert amb les persones que hem conegut. En aquest film, la temàtica és la boxa, però també podria ser l'automobilística. La pel·lícula Rush, de Ron Howard, parla en certa manera d'això. La història se centra en la figura del corredor austríac de Fórmula 1, Niki Lauda, que va ser 3 vegades campió del món. Lauda, a diferència de la noia de Million Dollar Baby, era de família benestant, però tenia una obsessió per ser el millor, per guanyar, per vèncer, i va mantenir una gran rivalitat amb el pilot britànic James Hunt. L'any 1976, quan tenia 27 anys, Niki Lauda va ser víctima d'un terrible accident en una cursa a Alemanya quan se li va incendiar el cotxe i va patir ferides molt greus que li van desfigurar la cara. Aquest és un fragment del film.
3: 25 pilotos empiezan cada temporada de Fórmula 1. Y cada año mueren 2. ¿Qué clase de gente se dedica a esto? Gente normal, no, seguro. Rebeldes, lunáticos, soñadores. Gente desesperada por dejar huella y dispuesta a morir por ello. Me llamo Niki Lauda y la gente de las carreras me conoce por 2 cosas. La primera, mi rivalidad con él.
4: ¡Cogen más, nos llevan isos! ¿Quieres cambiarlos?
5: ¿Qué ha hecho Han? ¿Los ha cambiado?
4: Va con los de lluvia.
3: No sé por qué se le dio tanta importancia. Solo éramos pilotos, tocándonos las pelotas. Para mí era algo normal, pero otros no lo veían así. y creían que lo que había entre nosotros era más profundo.
5: Bien, entonces me quedo con los de lluvia.
3: La otra cosa por la que se me recuerda es por lo que sucedió el 1 de agosto de 1976, cuando iba tras él, como un gilipollas.
2: Rush, una pel·lícula del 2013 sobre Niki Lauda i James Hunt, que no sols se centrava en la rivalitat esportiva, sinó també en l'ètica. Al llarg de la història de la Fórmula 1, comptant a partir dels anys 50, han mort d'accident 28 pilots. L'any 1975, a Barcelona, al circuit de Montjuïc, el pilot alemany Rolf Stommelen va patir un gravíssim accident que, per sort, no va ser fatal, però que va causar la mort de 4 persones: 2 espectadors, un periodista i un bomber. Entre els pilots morts més famosos hi ha hagut l'italià Lorenzo Bandini, el suec Ronnie Peterson, el brasiler Ayrton Senna o el francès Gilles Bianchi, que va morir després d'estar 9 mesos en coma. I pel que fa a les motos, el balanç és encara més gruixut, ja que des que es va crear el Campionat del Món, l'any 1949, han mort 104 pilots. Sovint ens preguntem per què arrisquen la vida aquests homes. Què els mou anar fins al límit? Què cerquen? Què intenten demostrar o demostrar-se? És per diners que ho fan? És per la fama? És per la glòria? La resposta, probablement, és que la seva personalitat necessita experimentar noves sensacions, sensacions que no troben en la vida quotidiana. Són conscients del perill, és clar, però estan convençuts que no els passarà res, i aquesta confiança neutralitza la seva por. Un altre vessant de l'esport és el polític. Avui dia, poques coses hi ha al món que siguin tan polítiques com l'esport. Totes les competicions són un festival de banderes i d'himnes nacionals en què la identificació del públic amb els esportistes té més a veure amb el país que representen que no pas amb les seves qualitats individuals. Això no treu que l'esport hagi estat un factor de conciliació entre bàndols antagònics. Nelson Mandela, per exemple, només ser alliberat i esdevenir president de Sud-àfrica, va decretar l'abolició de l'apartheid i, com a mesura de reconciliació entre la minoria blanca i la majoria negra, malgrat les barbaritats que havia comès la minoria blanca, va aconseguir que la celebració de la Copa Mundial de Rugby, que es va celebrar al seu país l'any 1995, fos un instrument d'aquella reconciliació. Aquell episodi el va recollir la pel·lícula Invictus de Clint Eastwood.
0: En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran africaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los africaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible.
2: Invictus, de Clint Eastwood, amb Morgan Freeman en el paper de Nelson Mandela i Matt Damon en el de François Pienaar, capità de l'equip de rugby. Sud-àfrica va guanyar Nova Zelanda en el darrer minut del partit. Abans d'això, Nelson Mandela havia donat al capità el poema Invictus de William Ernest Henley, que en un dels seus fragments diu això: A les urpes ferotges de les circumstàncies no m'he arronsat ni he cridat de dolor. Sota els cops del destí, el meu cap sagna, però està alçat. No importa com sigui d'estreta la porta, ni quants càstigs pesin sobre el pergamí. Jo sóc l'amo del meu destí. Jo sóc el capità de la meva ànima. Una altra pel·lícula sobre el món de l'esport, però no sobre el món dels guanyadors, sinó dels derrotats, és l'esplèndida Fat City, Ciutat Daurada, de John Huston. Una autèntica joia. És un retrat molt cru de la gent que viu a la banda menys assolellada de l'esport, a la més sòrdida, podríem dir. I és que no tot són copes i premis i contractes milionaris. Hi ha una part no visible de l'esport on predomina la solitud, la lluita per la vida, el desencís i els somnis que ja mai no seran realitat. En el fons, la vida i l'esport són una mateixa cosa, perquè tots dos ens demanen aprendre de les nostres equivocacions i comprendre que la vida no sempre és justa i que no sempre guanya el millor. Podríem dir que la pràctica de l'esport pot ser una bona escola existencial si sabem treure profit dels seus valors, en el sentit que ens ajuda a gestionar la frustració cada cop que hem de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A la banda sonora de Fat City hi ha una gran cançó de Kris Kristofferson que es diu Ajuda'm a passar la nit. Serà la cançó amb la qual tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Iman Triqui a les vies de so. La cançó és un crit contra la solitud i també un crit en favor de la proximitat humana. La lletra diu: treu-te la cinta dels cabells, deixa'ls anar i que caiguin reposant suaus sobre la meva pell com les ombres a la paret. Vine, jeu al meu costat fins que arribi la llum de l'albada. L'única cosa que et demano és el teu temps. Ajuda'm a passar la nit. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets cecs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.
3: Sintonizes Ràdio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, ça va fantastic.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.
7: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
8: Ràdio Montornès.
6: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
8: Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Al teteo.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
3: Ara estem treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
1: Una altra conseqüència dels aiguats, s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades a 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
4: Porto una hora, des de 3:15 he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
5: La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
1: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
1: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
8: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
8: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
1: En Cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
8: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
1: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona, la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
9: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
8: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
3: Ara estem treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
8: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
1: doncs, una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
10: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
11: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
10: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
12: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament, de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
10: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
10: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
5: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
4: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
10: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
1: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
13: D'una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei i autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
14: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res. No ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar. A sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot. que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
13: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
1: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
15: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
1: Anem sobre el terreny per detallar doncs totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
17: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
18: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
17: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
1: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
19: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del Centre de Comandament Avançat, Eduard Martínez.
20: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat en totes les poblacions afectades.
19: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
8: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
8: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
0: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
22: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
21: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
23: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
21: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
25: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
24: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
3: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
26: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
1: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
5: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
6: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
5: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
1: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
9: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
11: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele.
1: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
12: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Rocafiguera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, vam contactar amb la Farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
12: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
1: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
8: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
1: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
4: el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran darrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, el Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga el Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
10: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
13: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
10: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afableixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
14: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirle que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:45, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem, fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
17: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
16: La tradició es mou si la mous tu.
17: Tota la informació a firamediterrania.cat.
18: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
20: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que em vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?». «No ho veieu?
0: una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor Jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
18: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
1: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
19: Porto una hora, des de 3:15 he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
21: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
1: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
22: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
1: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
23: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres, 7 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
8: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
8: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
1: En cultura, la Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
8: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
1: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
28: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
3: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
8: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda en aquest cas del mur d'un càmping.
1: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha pres el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
5: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
6: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
5: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
7: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
22: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
5: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I mentrestant els usuaris han pagat un dia més la factura.
5: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
21: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
19: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
5: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
1: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció

0: vaixells instal·lats a tres punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
1: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com per exemple el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
2: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb tres màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
3: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut en una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla que era intransitable per les pedres.
2: Guillaumet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
4: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
5: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. La seguida, Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
6: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
7: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
6: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
8: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
6: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí que hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
10: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molt

0: Aquesta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
1: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
2: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
3: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu només per al 2% dels enquestats.
2: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
4: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no se n'ha construït cap.
5: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
4: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
2: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
3: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
2: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
6: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
3: Per cert, que l'organització d'ultradreta Azteoir ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia, la malversació als líders del procés.
2: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
3: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Azteoir reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
2: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer 2 processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
9: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Massats o Ukalele.
2: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
3: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
10: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
11: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per Valls.
10: Les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
12: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
13: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
12: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia Israelià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
14: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
15: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
14: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
12: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benín, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
16: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar, defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
12: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
17: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva, el que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
12: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'Hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
2: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
18: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
19: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
20: A Ràdio Montornès, la intersecció.
21: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions al Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Imma Soler, subdirectora.
3: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
2: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris l'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
4: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
2: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i...

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades les últimes hores. Xerta fa avui balanç dels efectes de les pluges intenses d'ahir. Els aiguats van fer baixar amb molta força diversos barrancs i van convertir alguns carrers en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Ara els esforços se centren a recuperar la normalitat. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora que no recorda cap episodi igual.
3: Els moments d'ahir van ser esferidors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
2: I seguim pendents del servei de Rodalia. Renfe informa que progressivament anirà recuperar la normalitat i nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí. A més, ha defensat que s'està complint la normativa, atribuït al caos de la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Blaia és director de Rodalia.
4: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
2: I recordem que ja són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests darrers dies, a banda de 2 que encara estan desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona aquesta tarda i demà. Recordem, a més, que encara hi ha més de 3.000 abonats sense llum i que hi ha afectacions a molts centres sanitaris, per exemple, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Bellvitge i el de Llobregat. A l'àmbit polític, ho acabem de saber, més Madrid, la formació d'esquerres que lidera la ministra Mònica García ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per liderar la candidatura del Front Ampli des de Catalunya. Han apuntat des de la formació en un comunicat que això suposa una iniciativa històrica perquè cedeix la candidatura de la presidència del govern a les eleccions generals del dia 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no pas a la de Madrid.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Espero que bé i amb ganes de tornar a gaudir d'una nova hora de ràdio aquí a Ràdio Montornès. Nosaltres tornem amb informació, divulgació i entreteniment, com totes les tardes fins les 6 en punt. Ens podeu escoltar, que ningú s'oblida, el 91.2 de l'FM, però també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele de Ràdio Montornès. Això ja us ho sabeu, us ho recordo cada tarda, però m'agrada, per si hi ha algú que es despisti o s'hagi de moure o aquell dia hagi de canviar de dispositiu, doncs que sàpiga on ens pot escoltar directe fins les 6. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com va el dimecres?
2: Bé. Ja estem a l'equador de la setmana. Sembla que afluixen una mica les pluges, no? I a veure si comencem a veure una mica de llum al final del túnel.
1: A veure, tot i això, el Veinuncat és cert que està activat fins demà, durant el dia d'avui i el dia de demà, però sembla que sí, que tot i que baixaran les temperatures a la temperatura que toca per l'època en la que estem, a l'octubre, sembla que fins i tot, bueno, avui ja hem vist el solet una mica, però que ja se'n marxaran els núvols i podrem gaudir d'un cap de setmana bastant més tranquil.
2: Bueno, així hem d'escollir, Mireia, millor que vingui una mica de fred, però que parin les pluges, no?
1: Sí, sisplau, ja no volem més aigua ni més males notícies, que cada dia només hem d'enterar-nos de coses que, bueno, que encara arrosseguem, no?, d'aquest temporal i ja prou.
2: Exacte, i que doni temps a que s'aixugui una mica el terreny i tot plegat, perquè és que si no...
1: Que pugueu començar totes aquestes tasques de valoració, que hi haurà feina ara quan marxi l'aigua, però sí, ja està bé. I ja, sent egoista, però jo sé que molta gent, és igual que jo, poder estendre la roba fora.
2: Ah, sí. Que... Fer una rentadora, sisplau.
1: Que... Home, jo n'estic fent, però clar, tinc a casa meva que sembla allò el mercadillo. No pot ser, jo necessito ja. A més que hi ha coses que m'agrada que els hi doni el sol, sí, que va molt bé també. Per acabar de netejar la roba, fins i tot. Així que, bueno, a veure si és veritat que cap de setmana recuperem una miqueta més la vida normal, i a més cap de setmana llarg que tenim per endavant.
2: És veritat,
1: perquè
2: sí,
1: el dia 12
2: correcte.
1: És el dia de l'Hispanitat i tindrem festa. Bé, doncs això, igualment, és probable que aquesta tarda, bé, doncs tinguem aquestes pluges, no es desactiva l'alerta Inuncat, i per cert, ahir a la tarda va passar una miqueta algú estrany. Jo escoltava que hi havia gent que li arribava un es alert, però a mi no. A casa no va arribar, però jo escoltava veïns que sí, a ma mare també, que viu també aquí al poble, i jo deia, no entenc, perquè hi ha mòbils que sí i mòbils que no.
2: Jo estava aquí a la feina i em van arribar dos, diria.
1: Dos a sobre? Sí. Pues a mi ni un.
2: Doncs imagina't.
1: No sé, sort que no era res així ultra mega important, no? Però era més que res de precaució,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte, sí.
1: Però a mi cap, jo deia, ostres, tu tinc dos mòbils i no em sona cap, i això que escoltes pel carrer, no?
2: Anava
1: però a casa,
2: els
1: no?
2: avisos per allà i
1: sí?
2: tu res de res.
1: Sí, bueno, molts llamps, molts trons, poca aigua per sort.
2: Sí.
1: I ja estan anant-nos adaptant a aquesta tardor que ha començat ben intensa. Bueno, doncs, avui continuarem parlant de les pluges, de les conseqüències i de com poquet a poquet anirem avançant, però també tenim altres temes per endavant. Parlarem també dels tallers de la gent gran, perquè ja és aquí el nou curs de tallers, de gimnàstica, de dansa, de manualitats, de memòria, i avui parlarem amb la regidora de gent gran, la Natàlia Segura, perquè ens expliqui com encara us podeu inscriure a aquests tallers, quins són els més demandats, quantes inscripcions o places, millor dit, hi ha, perquè cada any van pujant. Doncs tots aquests detalls els repassarem avui aquí a la intersecció. També recordarem com serà aquest nou projecte de Palau del Malla, que fa 5 anys de l'associació, i el dia 24 i 25 d'octubre tindran, bueno, ens ensenyaran què han estat preparant aquests mesos. Ja van venir a fer-nos una mica 5 cèntims del que farien. Avui recuperarem aquesta conversa per si voleu ja no esperar-vos més i treure les vostres entrades, són gratuïtes però s'ha de reservar, i si no, la setmana vinent ens tindrem aquí en directe a la intersecció i ens explicaran ja els últims detalls. Però avui recordarem de què anava la cosa. També estarà per aquí el nostre company, el Miquel Zafra, com tots els dimecres, amb una nova entrevista musical. Avui ens convidaran a la Sala Byron de Barcelona, perquè allà tindrem a Daniel Cross i el Mascle Mires en un concert. Així que si voleu gaudir de música en directe i de proximitat, doncs avui no us podeu perdre l'entrevista musical d'aquí uns minuts. I com us deia, continuarem parlant de les pluges i d'aquestes tempestes que hem tingut, i ho farem parlant de la visita ahir del delegat del govern d'Espanya aquí a Catalunya, en Carlos Prieto, que va venir a visitar el barri Ametller, i també la zona esportiva, que és la que ha quedat més afectada. De seguida anirem cap a aquest tema. Abans, però, repassem els titulars del dia. Comencem amb que representants municipals van assistir ahir a una reunió de coordinació pels efectes dels aiguats al Centre de Comandament Avançat. La trobada es va fer al Pavelló d'Esports de Granollers i va reunir representants municipals dels pobles del Vallès Oriental més afectats pels aiguats, amb els operatius del Servei Logístic i d'Operativa Territorial i de l'Operativa Territorial de la Direcció General de Protecció Civil. L'objectiu ha estat compartir informació sobre les afectacions, la situació actual i les actuacions necessàries per a la recuperació. El dispositiu de recuperació compta amb bombers, protecció civil, ADF i Creu Roja, i inclou un desplegament específic a Montornès, Vilanova del Vallès i Granollers. Demà tindrà lloc el ple ordinari del mes d'octubre. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i serà, com sempre, a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe per canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya per la prestació de les funcions de secretaria i d'intervenció tresoreria. També es debatran dues modificacions de pressupost i la devolució de la garantia del contracte del servei de neteja viària, recollida de residus i inspecció a Montornès del Vallès, un punt que va ser votat en contra a l'anterior sessió. Dins de l'ordre del dia també trobem l'aprovació del Pla Local de Persones Grans de Montornès i la integració de l'Ajuntament a la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya. Encara hi ha places lliures per poder participar en les passejades virtuals del projecte Més que Ciència a la Biblioteca Rosa Leveroni. L'activitat tindrà lloc demà i les persones que hi participin podran descobrir l'Observatori Vera C. Rubin i els jaciments de Tapuerca sense moure's de l'equipament. L'activitat s'emmarca en el programa Octubre Més de la Gent Gran. La regidora d'aquest col·lectiu, Natàlia Segura, ens ha animat a provar l'experiència.
3: És una proposta molt xula perquè dona oportunitat a gent del municipi que potser té problemes de mobilitat que puguin conèixer part del nostre patrimoni i d'altres indrets. És una proposta que és molt interessant i que la biblioteca torna a portar, i faran dos passes. És molt xula, de fet, jo les he provada perquè quan va venir el Dani a explicar-nos les vam provar, i pots pujar al castell de Sant Miquel sense moure't, i és molt interessant perquè és molt realista i pots veure moltes coses que potser no es podrien veure sense aquestes ulleres.
1: Hi haurà dos torns, un a les 5 i un a les 6 de la tarda. La proposta és gratuïta, però cal inscriure's prèviament de manera presencial a la biblioteca, al correu electrònic b.montornès@diva.cat o al telèfon 93568-6530. I amb l'última cosa, amb la que sou de quedar-se, que l'Oficina de Català de Montornès s'ha traslladat al casal del Casal de Cultura a Can Saurina, al carrer Major número 2. L'horari d'atenció al públic és el dijous, de 10 del matí a 1 del migdia. Després dels aiguats, les classes dels cursos de català reprendran demà al mateix equipament aquí a Can Saurina, i els horaris habituals: l'1.1 començarà a les 3 i acabarà a les 5, i el bàsic 2 de 6 a 8, els dimarts i dijous. Ara, a més, s'està celebrant la tertúlia mensual del mes d'octubre. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, va visitar ahir a la tarda Montornès per conèixer les afectacions que ha patit el municipi durant el temporal dels darrers dies. Acompanyat per regidors, per l'alcalde José Montero i la subdelegada del govern Mari Carmen García Calvillo, va visitar el barri de l'Ametller i la zona esportiva municipal. El delegat també va donar el condol a la família del veí mort la matinada de diumenge. El delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, va explicar que, per decret, estan marcades diferents subvencions per a aquest tipus de situacions i ha afirmat que les començaran a tramitar immediatament.
4: Hi ha un reial decret, que és el 307/2005, que, per entendre'ns, és el reial decret permanent sobre l'àmbit de protecció civil, on es marca una sèrie d'indemnitzacions, fins i tot a la família per la pèrdua d'un ésser estimat, no? Les quantitats econòmiques, evidentment, no et compensaran mai absolutament res, però és veritat que existeix i, per tant, l'hem d'oferir a la família, ajudar-la a tramitar-la. Això és el que farem, ajudar a tramitar aquesta ajuda. I, evidentment, en l'àmbit de l'habitatge, en l'àmbit de la indústria i comerços, hi ha altres tipus de subvencions de diferents quanties. Això és una part que ja començarem a tramitar immediatament des de la delegació del govern en els ajuntaments.
1: Prieto també va declarar que serà el Consell de Ministres l'òrgan que decideixi declarar la zona greument afectada per un episodi de protecció civil, el que es coneix comúnment com zona catastròfica. De ser així, el govern podria finançar fins al 50% del cost de les actuacions i, a més, es podrien demanar altres ajudes a la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
4: Aquesta zona greument afectada, que podríem dir-li així per simplificar, doncs ho ha de decidir el Consell de Ministres, i normalment el que es fa és posar-lo ja per comunitats autònomes. Com els episodis són tan recurrents, doncs ja el que estem veient és que s'ha de fer per comunitat autònoma. I després hi hauran els annexos, que és nosaltres treballem en els municipis, passarem quins són els municipis afectats i en quines dates. D'acord? És un tema, insisteixo, molt tècnic, molt de treball fi, molt de comunicar-nos amb els ajuntaments i treballar amb la Generalitat, perquè després, evidentment, els fons que nosaltres donem en una zona greument afectada és, per exemple, en l'àmbit municipal. Tot això seria subvencionable fins al 50% del seu cost. Ara, el que no vol dir, evidentment, si s'accepta per part del Ministeri de Política Territorial, que ho envia també al Ministeri d'Interior, i això s'envia a Consell de Ministres. Jo no tinc dubtes de que això podria estar clos. Ara haurem de veure quina és la quantificació que fa l'Ajuntament, totalment documental, els pressupostos, i podríem pagar fins a un 50%. L'altre 50%, és important això, no és, diguem, eximent de possibles ajudes d'altres administracions fins a cobrir el 100%. És a dir, la Diputació o la Generalitat podrien acabar de posar l'altre 50%. I per tant que es subvencionés al 100%. D'acord? Insisteixo, en àmbit d'equipaments municipals.
1: La Generalitat ja ha aprovat una primera línia de 20 milions d'euros en subvencions directes als ajuntaments dels municipis afectats, destinada a contribuir al finançament de la reparació i reposició d'infraestructures, equipaments i edificis municipals danyats pels aiguats. El fons es podrà ampliar en funció de les necessitats que es determinin. Pel que fa a la continuïtat de l'activitat de les diferents entitats esportives, l'alcalde José Montero va destacar la bona predisposició de les juntes a l'hora de moure la seva activitat a altres municipis o espais del poble, com els patis dels centres educatius i la zona socioesportiva de Montornès Nord.
5: Les que utilitzen aquestes instal·lacions, els futbols i l'atletisme, evidentment no podrà ser, i el triatló. Alguns clubs ja han fet contactes amb la majoria, amb les seves federacions, de cara a facilitar que tots els partits de competició es puguin celebrar fora, per tant vagin de visitant tot el temps que sigui necessari, i efectivament ens encarregàvem que nosaltres contactem amb municipis, tot i que ells ho han fet amb els clubs, els municipis de l'entorn, no? Pues, podria imaginar Sant Fost, Vilanova, els més propers, que poguessin tenir hores disponibles de les seves instal·lacions, i això ja hem començat a gestionar-ho, de cara a facilitar no només els entrenaments i així, sinó fins i tot les competicions. Per tant, mirant les diferents disciplines, no ha quedat una mala previsió. Ens queda el Sorralet, que és un pavelló que té moltes possibilitats i ens permet aglutinar tota l'activitat més interna, no? Aquesta no estaria tan afectada, i també farem servir els patis de les escoles, algunes instal·lacions exteriors que tenim, com el Cliff Court i la pista que té al costat, o la de l'Institut Vinyes Velles, que tenim un conveni. Per tant, no hi havia una mala previsió, i sobretot hi havia molt bona disposició dels clubs i de les seves juntes d'acceptar la situació i comprometre's a que s'adaptaran, i fins i tot ens oferien el voluntariat per col·laborar en tasques de neteja, de recuperació, i això és d'agrair.
1: A Montornès hi ha més de 2.000 infants i joves que practiquen esport. Recordem que l'episodi de pluges continua actiu fins demà.

I anem ara a escoltar una mica de música, de seguir anem amb altres temes d'actualitat, però avui tenim també actualitat musical, perquè un grup que ha estat en boca de tothom avui és Love of Lesbian, perquè recordem que anaven a acomiadar-se en aquest concert de la Mercè, deien que ja era l'últim concert, tot i que estan de gira, però aquí, el que és a Catalunya, a Barcelona, i van anunciar que no, que traurien 4 concerts més al desembre a Barcelona. I bueno, les entrades, la veritat és que s'ha valut molt bé. Són 4 concerts, com dèiem, al desembre. I avui, doncs, perquè aneu escalfant, anem a escoltar Club de Fans de John Boy.

0: Continuem parlant de coses, activitats que passaven en un torneig, perquè a més de les propostes del programa Octubre amb més de la gent gran del poble inicia aquests dies el nou curs de tallers. Si us voleu apuntar, encara hi ha temps. Així ens ho ha explicat la regidora de gent gran, Natàlia Segura.
1: Any rere any van millor les inscripcions, perquè ara hi ha molta gent que tenim l'opció de fer-les o bé telemàticament o bé presencialment. Hi ha molta gent que ja s'anima i ho fa telemàticament, llavors és molt més àgil. Tenim places limitades en molts tallers, hi ha tallers que sempre tenen molt d'èxit, com pot ser els balls en línia o el ioga, i que són que hem de fer sortejos, però ja es van adjudicar. Ara estem fent aquelles que han quedat lliures, doncs que la gent pugui participar. I aquest any hem oferit 890 places de tallers, que déu-n'hi-do, cada any rere any anem augmentant aquestes places perquè la demanda augmenta.
0: Clar, la gent va demanant, no?, que cada cop hi ha més gent. No sé si hi ha més gent gran, que segurament també, però més gent gran activa que vol participar. A partir de quina edat, per això, Natàlia, es poden apuntar aquests tallers?
1: El nostre reglament parla de persones pensionistes, però també prejubilats. A partir de 55 anys, si ets pensionista, ja pots començar a fer aquests tallers. El que has de fer és anar a l'Ajuntament i demanar el teu carnet de gent gran, i amb això ja pots accedir-hi als tallers.
0: Mm-hmm. Parlaves que hi ha tallers que agraden moltíssim, que s'han de fer sortejos, no?, els de gimnàstica, els de balls en línia, que són una mica els que precisament podrem veure, recordem, el dijous a la plaça de Pau Picasso, si no plou.
1: Si no plou, sí, són els que més agraden, els del moviment, i dijous podrem veure una mostra de gimnàstica amb la Montse, també veurem balls en línia amb la Magda i sevillanes amb la Toñi, són els que més agraden. A més, jo crec que també les tres talleristes que tenim tenen com una cosa molt especial amb la gent gran i tenen aquesta connexió, i això també és molt important, que tinguin aquesta connexió i a la gent li agrada molt.
0: Clar que sí. Tot i això, cada cop veiem que s'interessa més la gent gran per altres tallers, de potser més cognitius, més tranquils, més artístics. Quins són també aquesta oferta que s'ofereix?
1: Tenim el taller d'entrenar la ment, que aquest també té molta demanda. A la gent gran li agrada molt perquè és una manera de també tenir activa la ment, i els hi envien exercicis per casa, que això és molt important, no?, perquè per evitar un deteriorament. Informàtica ja fa molts anys que ho fem i a la gent gran li agrada molt el tema de la informàtica, perquè els ensenyen a fer coses molt bàsiques, de vegades escriure un correu o potser passar una foto o guardar o imprimir, i és molt important. I també català, hi ha molta gent gran que va vindre quan eren joves aquí a Catalunya, no saben català, i ells són gent que volen aprendre català i escriure català, potser ho parlen però ho volen escriure, i és molt interessant, i sempre tenen bastant demanda.
0: Genial. A més, hem vist que dins de l'oferta heu posat en marxa un curs de fotografia digital. Això és nou.
1: És nou perquè no volíem que fos algo relacionat no ben bé amb la informàtica, però sí amb el mòbil, i de vegades dius un curs de mòbil i la gent diu, ja sé utilitzar el mòbil, i vam dir, fotografia digital, una mica com fer les fotos, si l'has de, no?, de retocar una mica, una mica de, com diem, de Photoshop, després passar-la a l'ordinador, imprimir, també per donar-li eines perquè puguin fer. I tot això que sigui relacionat amb el món digital els agrada molt.
0: Clar, això anava a dir, ha sigut alguna cosa que us ha sorgit des del departament, o ja hi ha gent que us ha dit, escolta, que m'agradaria aprendre a fer això?
1: Sorgeix del departament, sobretot la Sàskia, que és la que té més contacte amb la gent gran i està molt als casals, ella va detectant necessitats i escolta i parla amb la gent, i llavors ella proposa aquests tallers i nosaltres encantades.
0: Al final podrem veure també una exposició, és a dir, aprendran a fer alguna fotografia, també entenc.
1: Sí, la idea és poder fer una exposició. Nosaltres al departament prepararem per aquest Nadal un dinar, que ja el vam fer l'any passat. Aquest any volem tornar a repetir aquest dinar de Nadal, i la idea és poder fer una exposició i posar-la aquell dia. L'any passat vam posar l'exposició de l'edatisme, i aquest any voldríem fer com una exposició de fotos de que han fet en aquests tallers.
0: Clar, feu dinars, l'exhibició ara que tenim dijous, els tallers durant tot l'any, després també per Sant Joan hi ha activitats. Al final, no és només anar una horeta a fer un taller i tornar a casa. És tot un espai, no?, de socialitzar i de trobar-se amb altra gent en què comparteixes aquella estoneta, aquell moment.
1: Sí, el més important és el que tu dius, la socialització, perquè ells, els tallers els obliguen a sortir de casa, tenen un horari, ja han de sortir, s'han d'arreglar, doncs ja parlen, doncs ara, anem a prendre un cafè, comencen a fer una vida i una comunitat que és molt important. Jo crec que els tallers tenen aquesta funció social molt important. I a més les activitats que fem extres, que no són de tallers, ara, per exemple, hem fet el dinar a Festa Major, sí, el dinar homenatge, i eren 550 persones. Està molt bé, perquè això vol dir que la gent gran té ganes de trobar-se, i a més les veus, que estan supercontentes, van en grups, i això és molt important. La socialització és molt important per treballar molts aspectes, no, que hi ha dins de la gent gran.
0: Segur que hi ha grupets que s'han anat creant, no, a través d'aquesta. I és clar, hi ha gent que porta... Quants anys pot portar una persona que fent un taller, jo que sé, de dansa o de gimnàstica?
1: Hi ha gent que porta més de 10 anys fent tallers, hi ha més de 100 persones que fa molts anys que fan tallers, i aquest any, per exemple, en noves s'han presentat 51 persones noves aquest curs, però la previsió és que vagin a augment, perquè la piràmide demogràfica està canviant, cada cop hi haurà més gent gran. I clar, ens hem d'adaptar. Totes les activitats que fem des de l'Ajuntament les hem d'adaptar a aquesta, no? Aquesta nova, aquest nou perfil de població que tindrem a Montornès.
0: Sí, sí. Doncs, Natàlia, no sé si com a regidora de Gent Gran vols destacar algun altre aspecte dels tallers o alguna dada que ens haguem deixat.
1: No, jo crec que ho hem dit tot, no? Que l'Ajuntament té una aposta clara pels tallers, aquest any ja gairebé arribem a 900 places i ara estem treballant ja per tornar a licitar els tallers, que ara ja fa 4 anys que estem amb aquest contracte, i la idea és ampliar. I com sempre dic, tenim a la Sàskia, que és la dinamitzadora, que és la que està als casals, i també una mica fem l'oferta a el que ens demana la gent i ens anem adaptant. Llavors, les necessitats que anem detectant, doncs les anem treballant. Jo crec que el que cal destacar que aquí, ara avui, aquest any, i aquest mes, al ple d'octubre, portarem un pla local de gent gran, un pla d'acció, que és un pla que s'ha treballat amb els usuaris dels casals, amb les juntes, amb altres entitats que tenen gent gran, i una mica l'aprovarem al ple amb la idea de tenir un pla clar, no? Una mirada clara cap a la gent gran. I jo crec que és molt interessant, quan tinguem aquest pla ja aprovat el portarem als casals perquè la gent pugui veure el que s'ha treballat, amb la idea de dur a terme, sobretot treballar la part de cures amb el servei d'atenció integral, la part d'activitats, també la part de mobilitat, que és una cosa que també ens comencen a demanar molt. Bueno, mm-hmm. Doncs una mica estem en aquestes treballant-ho.
0: Podrem seguir el ple el dia 8 d'octubre.
1: Sí.
0: Regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, moltes gràcies per haver tret uns minuts.
1: A vosaltres.
0: I ens anirem veient aquesta setmana, aquest mes d'octubre, i tornarem a parlar per aquest pla i també del centre de dia. Moltes gràcies.

0: Nosaltres continuem a la intersecció amb una veu bastant reconeixible i és la de Stevie Wonder. Per què? Doncs perquè acaba de treure un EP, però no és un EP qualsevol, té una història darrere.
1: Ja per començar, ja el fet de que m'hagis portat Stevie Wonder ja m'ha sorprès. Mira,
0: avui
1: ja
0: estàs descol·locat, eh?
1: Sorpresa positiva, eh?
0: Molt bé. Pues me n'alegro, espero que vosaltres també us hagi sorprès positivament. Us porto al cantant perquè ha tret l'EP Songs in the Key of Life, que segurament aquest títol ja us soni. Doncs ho ha publicat fa uns quants dies, perquè fa exactament 50 anys que va publicar el disc amb el mateix nom, i ha volgut publicar 50 anys després 4 noves cançons.
1: Ostres, això sí que és una efemèride, eh?
0: Sí, el mateix dia i a la mateixa hora va publicar aquest nou EP.
1: I aquestes eren 4 cançons que havien quedat fora?
0: Sí, 4 cançons que van quedar fora dins del disc i que ara, 50 anys després, ha volgut treure en format d'EP. Així que sí.
1: Molt bona idea.
0: Sí, sí, avui farem una mica de repàs. Anem a escoltar aquesta cançó, una de les que formen part de l'EP, Songs in the Key of Life, It's Easier.

0: Canviem de cançó, però no de PE, perquè segueix formant part de Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder. Recordem, 50 anys després de treure el disc amb el mateix nom, ha tret un EP amb 4 cançons extra, que en el seu dia van quedar fora. Tot i que no només fa 50 anys va treure aquest disc, sinó que el disc ja anava acompanyat d'un EP que deia, tenia 4 cançons, que es deia A Something Extra. O sigui que ara és un disc i 2 EP que formen part tot del mateix àlbum.
1: Déu-n'hi-do, fa falta mitja tarda, per escoltar-lo
0: sencer. Home, jo dic, clar, però això és una molt bona estratègia, perquè ara segur que es torna a vendre tot.
1: Sí, sí, sí, sí. I a més que tant del disc original com veig que aquesta és el darrer EP que ha tret, normalment acostumen a ser cançons de 5, 6 minutets.
0: Sí, són llarguetes, són llarguetes, ell, a la seva essència, clar, si són cançons que va composar llavors, no?, que li recorden aquell moment. El que hem de dir també és que són totes en solitari. Sí que és veritat que hi ha algunes que els cors estan fets amb altres veus, a la composició li han col·laborat, no és només ell, però que no hi ha cap col·laboració en aquestes 4 cançons. Hem escoltat It's Easier i ara anem amb I Can See the Sun in Late December.

0: molt diferent, sona l'última cançó que avui escoltem d'aquest nou EP de Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, 50 anys després del disc amb el mateix nom. Escoltem tres de les cançons, aquest EP n'hi ha quatre, sí que la darrera ja us la deixo, que l'escolteu vosaltres i la descobriu, que també té la seva gràcia. Que per ser Sergi, saps quants anys té aquest home ja? Jo per la veu no ho hagués dit, eh?
1: Quants anys en té?
0: 76.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs sí? Es conserva molt bé, eh?
0: Sí, sí, no té pinta de que deixi de fer música, eh? Pròximament, nosaltres esperem que no, que continuï així. I Rus, deixem escoltant una altra cançó de Stevie Wonder, I'm Into Living.

I de Stevie Wonder, canviem d'artista, no de música, perquè avui és dimecres i donem pas a la nostra companya, el Miquel Zafra, avui per descobrir alguns dels temes que podrem escoltar en el proper concert de Daniel Cross a Barcelona.

0: Apuntada la proposta que ens presentava el nostre company Miquel Zafra, nosaltres continuem amb una altra proposta musical, perquè avui també està d'actualitat Radiohead, que el Sergi avui deu estar, vamos, caient-se de la cadira.
1: Jo és que jo no me cabo en mi mismo, eh?
0: Després de Stevie Wonder.
1: I Radiohead en el mateix programa.
0: Sí, has vist. Però mira, també té una raó de ser, perquè tal dia com avui del 1968 va néixer el seu vocalista, Thom Yorke, així que avui celebrem aquest aniversari amb una cançó que, tot i que quan va sortir la banda, he sentit fins i tot que va ser repudiada aquesta cançó per ells mateixos.
1: Bueno, la veritat és que, a veure, a mi és un grup que m'agradava, o bueno, m'agrada, després van fer molts treballs que ja no m'agradaven tant, i aquest disc en concret, que és el 92, si no m'equivoco, també va ser un d'aquests que, no sé, va ser com un himne generacional, inclús avui dia molta gent la té com a cançó de capçalera, i ells amb el temps es van cansar, es van fartar, la gent els hi demanaven els concerts i ells es van negar i van com acabant renegant una mica de la cançó. Perquè diuen que la lletra va sobre ell, no? Que ell, típic, no? Un nerd així, una mica una infància, una mica conflictiva, i van renegar d'ella, però bueno, malgrat no vulguis...
0: Si a la gent li agrada...
1: Exacte, so, i un disc, sobretot aquest, que és d'un treball que es diu Pablo Honey, que et perseguirà per sempre, no? Perquè és una, potser la cançó que els hi va posar al mapa, no?
0: Sí, exacte, va sonar moltíssim. Doncs avui amb aquesta cançó ens agradi més o menys, nosaltres continuem a la tarda, es diu Creep.

0: I abans de marxar, posem ara el focus en un espectacle que arribarà a Montornès el 24 i 25 d'octubre de la mà de l'Associació Cultural Palau del Mànec, que presenta el seu nou show amb motiu del seu 5è aniversari. Serà el Teatre Margarida Xirgo. La setmana vinent, d'aquí uns quants dies, poquets, els tindrem en directe aquí a les mañanes, amb més a la intersecció. I és que tinc el cap entre les mañanes i la intersecció, aquí a la intersecció Ràdio Montornès, vaja. Amb més novetats. Però avui volem recordar què ens van explicar sobre aquest projecte. Escoltem l'Elisenda Bru i en Josep Flores.
1: Aquest any fa 5 anys que va néixer la nostra associació i ho volem celebrar.
0: Ah, molt bé, un aniversari.
1: Exacte. Volem fer celebració d'aniversari i és una miqueta... recuperar l'esperit dels tres espectacles que ja hem fet i convertir-ho en un de nou.
0: Vale.
1: Sí, sí, sí, amb la nostra tècnica de pedomute, que ja ha quedat
0: sí,
1: la paraula.
0: Sí, sí, tinc aquí apuntat, de, eh?
1: Del projecte, doncs, això, pel·lícula, amb música, amb teatre i... poder, doncs, fer una nova sessió de passar una bona estona.
0: Però això vol dir que tindrem barreja de Queen, Príncipe, totes aquestes,
1: ah, sí? Exacte. Anirà per aquí.
0: Ah.
1: Agafarem, sí, agafarem sí. Queen, que, com tots sabem, va anar a Can Mas Ferrer, sí. Es va trobar amb el Petit Príncep i allà van plantar la llavor de la batalla.
0: Ah, ostres, tu...
1: Aquesta és la base.
0: M'he quedat morta. A veure, me'n podeu repetir una altra cosa.
2: Sota l'atenta mirada de Dimecres Adams.
1: De Dimecres Adams, que és la puteta.
0: Vale, sí, a veure, repetim aquesta frase, hem de processar tota la informació, eh? O sigui, Queen a Mas Ferrer.
1: Va anar a Mas Ferrer,
0: sí.
1: A Can Mas Ferrer, es va trobar amb el Petit
0: allà
1: Príncep
0: estava, vale.
1: I allà van plantar la llavor de la batalla.
0: Uh-huh. I mirant estava, no?
1: La Dimecres Adams atenta al que passava allà.
0: Com ajuntarà tot això?
2: Home, el títol que hem triat...
0: Clar.
2: He triat un títol molt curt.
1: Jo no me'n recordo, Josep?
2: Sí, està apuntat.
0: Va, a veure si el podem saber
2: ja. Es diu El Petit Príncep torna a Montornès...
1: Espera, que me l'he
2: fet negrita.
1: Jo. Ah, sí, torna a Montornès. Per veure Queen Mas Ferrer i plantar la llavor de la batalla
2: sota l'atenta mirada de Dimecres Adams.
0: Vale,
2: aquest serà el títol, molt curt.
0: Sí, bueno, a veure, és que clar, com es resum això? I en tot això, Montornès... Perquè clar, el vostre Sanger també era com explicar coses, no?, del nostre poble.
1: Sí.
0: Clar, aquí... A mi ara...
1: Aniran sortint perquè són... O sigui, el que farem serà una miqueta... és una miqueta recopilatori del que ja hem fet, però sortiran, doncs, coses que no hem mostrat.
0: Clar.
1: Seccions que havien filmat i que no havien sortit, i algunes escenes, doncs, que no estan. D'aquestes, a vegades, també una miqueta, doncs, per fer, com es diu això,
0: les tomes falses,
1: aquestes coses.
2: Hem estat revisant material aquests dies i resulta que del primer any de Queen teníem un petit vídeo de tomes falses que no vam tirar. És que no sabíem ni que el teníem. Ja,
0: clar, és que d'haver gravat tanta cosa, no?
2: Això serà el problema d'aquest any.
1: Sí, a veure què posem i què no.
2: No, perquè normalment treballes amb el material del mateix any, que és fàcil, 3-4 terabytes, però aquest any hem de treballar amb 20 terabytes. I el meu ordinador no tira.
0: Clar,
2: pues ara començar a connectar discos. Sí, no sé com ho farem, però ho farem.
0: Ja heu començat, per tant, a mirar aquest material, la pensa...
1: Sí. I en com ho lliguem tot.
0: Clar.
1: El que tu dius, com lligareu això? Perquè posar un títol és relativament fàcil per nosaltres. Però, clar, hem de buscar la manera de lligar-ho i de que surti un producte maco d'anar a veure.
0: Clar, llavors, ara també heu dividit el pedomute en fases, és a dir, ara estem amb el P, amb el do, o
2: bueno,
0: va tot una...
2: Aquest any, aquest
0: any, clar, una mica barrejat,
2: sí,
0: no?
2: Sí, serà més serà... complex, diferent.
1: Diferent.
2: Complex, no, sí. Abans teníem una pauta de fer treball i ara ens hem trobat que no sabem fer-ho.
1: Aquest any serà nou una altra vegada.
0: Clar.
1: Sí. Ens agraden els reptes.
0: Clar, aquí jo veig com molt clar la part aquesta de documental, no?, i les imatges que comentàveu, que ja teniu, però que també hi haurà part teatral, hi haurà actors, actrius...
2: Sí, directe hi haurà,
1: sí. Sí, perquè ens agrada molt que hi hagi la dicotomia, perquè tota l'estona a la pantalla sembla que hi ha coses que ens va molt bé, perquè així a l'hora d'ajuntar la gent i de fer, doncs tenim més temps per poder-ho preparar, però també ens agrada que hi hagi el directe perquè és més proper a la gent, no?
0: Clar.
1: Estàs allà, doncs, parlant amb el públic en directe, això fa molta, molta gràcia.
2: És que això ve d'una... Els que sou fanàtics de les sagues Terminator i Matrix, no sé si coneixeu aquesta teoria de que estan interconnectades, no? Sí. Que Terminator és la preqüela de Matrix.
0: Sí, això hi ha molt... No, però de teories d'aquestes n'hi ha de totes...
2: Pues la nostra igual. Nosaltres també. Ja vam crear Queen Mas Ferrer pensant en el Petit Príncipe i pensant en això...
0: I està tot connectat,
2: ara,
0: no?
2: Ara, i estarà tot connectat.
0: Sí. Ara és quan comença que un és l'avi de no sé qui, no? D'així teories vàries, déu-n'hi-do. Perquè aquí s'ajunta molta... Que música entenc que també haureu de trobar la manera... De... Aquí també teniu feina, sí, per seleccionar, molta. Per lligar-vos... Déu-n'hi-do.
1: Ens agrada molt buscar de feina.
0: No, clar, bueno...
2: Bueno, si has de terminar si i Matrix ho vam fer, nosaltres també.
1: Sí.
0: Que xulo, que xulo. Doncs jo m'he quedat, encara estic pensant com lligar... O sigui, el meu cop ja està allà, pensant tot. Perquè, clar, has de rodar coses noves, també.
1: Tenim molta imaginació.
0: Això és lo xulo. Sí. Això és guai, jo crec que... Sí.
1: A vegades fins i tot hem de descartar idees perquè són massa descabellades per nosaltres, però...
2: Sí.
1: Però...
2: Home, fins i tot aprofitarem idees descartades d'altres projectes.
1: Sí.
2: Hi haurà imatges, és que hi ha molta imatge gravada que no s'ha pogut reproduir perquè no hi cabia. Llavors, bueno...
0: Haureu de fer una versió extendent d'aquestes de 4 hores, no? Per poder encabir totes aquelles escenes que perquè sigui s'han acabat descartant.
2: Sí, la idea inicial era molt fàcil, això, i quan van començar a tirar de material, digo, buf, on no s'hem metido, no?
1: Però ho farem, ho farem.
2: Sí,
0: home,
2: sí.
0: I tant, no hi ha cap dubte, déu-n'hi-do. No sé si tenia alguna cosa més apuntada aquí, que veig que tenia el guió, que després no en deixem alguna cosa que no. Haguéssiu pensat comentar, de dir, ostres, però això...
1: No, bueno, el Josep aquí havia comentat que podríem dir que, a part de l'obra aquesta, l'Associació Palau del Manla, també, doncs, estem a darrere els cursos de sardanes que es fan al Casal de Cultura...
0: Sí, la cosa és que l'Associació Palau del Manla no para, no és que faci més coses que això, no és que jo no sé quina setmana no feu coses.
1: Clar, i ens agrada molt, doncs, vull dir que era una de les nostres principals bases de l'associació, no?, de poder col·laborar amb altres associacions del poble i d'un... Perquè al cap i a la fi després ens trobem, no? Tots els mateixos aquí i allà, i tenir la base, doncs, de tenir darrere aquesta associació, inclús per projectes de persones que ens diuen, oi, a mi m'agradaria fer això, i clar, m'han demanat que una associació, i llavors també ens ho plantegem, no? De dir, ostres, doncs, podem donar-li un cop de mà, no podem, i si és viable, doncs ho fem.
2: Ara mateix, abans d'entrar,
1: ja estàvem parlant de...
0: Clar, és que us coneixen a tot arreu, esteu a tot arreu, us coneixen,
1: i... Sí, clar, coneixem, i gent que és activa al poble i que té ganes de fer coses o de que algun petit projecte que havia tingut al cap alguna vegada, i bé, ens ho plantegen, i si es pot, ho fem, ho intentem fer, perquè, bueno, és un bé pel poble.
0: Com es poden posar en contacte amb vosaltres?
2: Bueno, via xarxa, no, via el mail, que és palodelmanla@gmail.com.
0: Fàcil.
1: I tenim les xarxes a
2: Instagram. Bueno, jo crec que es coneix.
1: Sí, si ens veuen pel carrer, hola, què tal? Nosaltres, la Begoña, l'Àlex, que també és molt conegut.
0: Sí.
2: I ara, de les coses que he fet de les últimes, bueno, aquest projecte que té el Miguel Santiago de l'Olla de les Postals.
0: Sí, de les Postals,
1: estem col·laborant. Estem converses, també.
2: Estem parlant de
0: fer coses. D'aquí sortiran altres coses, llavors. Ho deixem en pendent. Josep, recorda'm el títol aquest que m'ha agradat tant.
2: Ahí vamos.
0: Agafa aire.
2: El petit príncep torna a Montornès
1: per veure a Queen Mas Ferrer i plantar la llavor de la batalla
2: sota l'atenta mirada de Dimecres Adams.
0: Déu-n'hi-do, doncs això podrem veure el 24 i 25 d'octubre aquí a Montornès. Anirem parlant més endavant, ja m'explicareu com va tot. Doncs, Elisenda Bru i Josep Flores, moltes gràcies per haver vingut des de la sessió per a Dalt Manla i per haver-nos portat aquesta exclusiva. Ànims, que teniu feina i segur que serà molt xulo.
1: I tant.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Mireia.
3: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Fins aquí arribem avui. Nosaltres marxem. Recordeu que el Play Nuncat continua actiu, que a les 10 podeu escoltar el Territori Nocturn i que demà tornem amb més informació a partir de les 5.
4: Fins demà, Mireia. Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit, presentada pel PSC i els Comuns. La proposició permet destinar edificis, oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre d'altres, habitatge de protecció oficial. Les mesures s'implicarien en municipis on la demanda residencial és forta i acreditada o que siguin zones de mercat tensionat. I tensió avui a la primera sessió de control al Parlament després de l'anunci de l'avançament electoral a l'Estat. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convertit l'habitatge en una excusa per avançar les eleccions. Sales també ha advertit que la convocatòria electoral pot deixar en suspens diversos compromisos polítics assumits pel PSOE i ha citat, entre d'altres, el finançament singular, la gestió de l'IRPF o el traspàs de Rodalies.
3: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
2: Illa ha retret a Junts que votés amb el PP i Vox al Congrés i ha situat els juntaires dins del que ha definit com el bloc involucionista. El president ha augurat que la Diputació Permanent els podrà convalidar.
4: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
2: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar el lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba a un 23%. I el cos trobat en un cotxe en la zona inundada del túnel de la Ronda Nord al terme de les Franqueses del Vallès és d'un home de 43 anys, el qual dimarts se n'havia denunciat la desaparició. La investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. D'entrada, res no apunta a que la mort sigui criminal. I victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en un partit de la FIBA. És tot de moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
3: La mejor música en Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Seguim pendents, el servei de Rodalia Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat. Tot i la represa del servei, s'ha decidit reforçar els autobusos que són alternativa pels trams afectats, inclosos on el servei ja té circulació. L'organisme nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí i ha defensat que s'està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes adicionals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident ahir a Vilanova, diuen, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT de Renfe a Catalunya.
3: Tiene que estar certificado por personal de seguridad, por personal de la DIF, y no los dan. A más, si todo eso ya es grave. Ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que avui encara i demà es produeixin xàfecs forts de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts de la meitat est de Catalunya. Això sí, de distribució irregular, però sense arribar a nivells torrencials. I l'organització d'ultradreta Acció Ira ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que va l'amnistia a la malversació. Els acusa, diu, de prostituir la Constitució per salvar a Puigdemont i amnistiar la corrupció. I la Comissió Europea ha demanat a Rússia informació sobre la mort d'una treballadora d'un laboratori de Sibèria que es podria haver contagiat de pesta pneumònica. Aquest matí ha estat reunit el Comitè de Seguretat Sanitària juntament amb el Centre Europeu de Prevenció i el Control de Malalties de l'Organització Mundial de la Salut. Brussel·les ha anunciat que ha desemborsat a més 1.200 milions més per Ucraïna per drons i míssils fabricats per entitats ucraïneses.

Pariferias. Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les Pariferies, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us donem la benvinguda a les Pariferies d'avui. Unes Pariferies amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música.

0: va ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: Perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Sleeping with the Enemy. Hey, where did we go?

0: Dormint amb el seu enemic, amb Julia Roberts, però també nascut el 4 de juliol o el noi ideal. El cinema ha trobat un filó en aquest tema inoblidable, Brown Eyed Girl, el lleó de Belfast, que avui ha visitat les perifèries.
1: La bona música sona des de les perifèries.

Ja sabeu com ens agrada convidar les perifèries a les veus joves que s'obren pas amb força en el panorama musical actual. És el cas de la britànica Holly Humberstone amb un flamant segon disc, Cruel World, que dona tota una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a telonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà Juan Luis i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer embadalir als 90 amb el seu pop melòdic i elegant i la veu avallotada de Sole Jiménez. I amb cançons com aquesta, Llovió.

0: Presuntos implicados que han portat la pluja de tardor avui a les perifèries.
1: Perifèries.

seva fórmula d'èxit, la fusió de pop i jazz amb ritmes llatins. Unes composicions fresques i rítmiques amb les que es van presentar el 1984 des del seu àlbum de debut, Whose Side Are You On? Nosaltres sempre de part del so inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere, amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

0: dels clàssics de la chanson francesa, original del 1951, escrit especialment per a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Però la cançó ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019. Mantenint l'essència melòdica del clàssic, els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous les cieux de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat a través de la música, evidentment.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM.
0: Exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava el seu primer single.

0: Madonna tenia 24 anys i intentava obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una discogràfica va decidir publicar la cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i a les llistes dance. Només un any més tard arribaria Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent la reina del pop. Però tot començava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries, Everybody.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Viu la música o els musicals. Coneixeu el musical Hamilton? Doncs això que ja sona és un dels temes de Hamilton. Gaudim-lo i us explico. You'll be back.

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 a l'Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway. I entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll be back, un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, que ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força. Del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Asper Sweets, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melancolia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

Un altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics de Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just like heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence None the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Kiss Me, l'èxit de Sixpence, que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluch s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Meditor triomfaven el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que, recordem, continuen desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins un cotxe en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Les tempestes encara no fan net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes de la meitat nord i est de Catalunya i es manté la fase d'emergència del ple UNCAT per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Protecció Civil demana nou prudència, tot i que les pluges, diu, no seran torrencials. Imma Soler és la subdirectora.
3: Demanem prudència a tothom perquè avui encara pot ser un dia en què puguin haver-hi alguns xàfecs. Esperem que no tinguin la intensitat, segons la previsió que tenim, que van tenir ahir, i en cas de que hi hagués alguna incidència, doncs evidentment estaríem fent aquest seguiment i aquesta vigilància. Però...
2: Intenses pluges que han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre. Recordem, entre divendres i ahir dimarts, Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres, 75 dels quals van caure en una hora, el dilluns, a primera hora del matí. Vilassar de Mar és la segona, amb més acumulació, per davant de l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, que van resultar molt afectades els primers dies de l'episodi. En conjunt, una trentena d'estacions del Meteo Cat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, especialment Terres de l'Ebre i àrea metropolitana. I el Ministeri de Consum ha obert un expedient sancionador a un gran portal immobiliari que opera tot l'estat espanyol per pràctiques comercials deslleials contra consumidors i usuaris. El Ministeri detalla que es podria afrontar a multes de fins a 100.000 euros. I encara en relació a l'habitatge, Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat per la construcció d'habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda, formant part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 fins al 2030, una cessió en un termini de 75 anys. I parlem del que passa aquesta nit. Esperat ja aquest concert d'Oques Grasses, milers de persones es congreguen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on el grup Oques Grasses celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic a partir avui de 8:45. 14 anys de trajectòria i 6 àlbums d'aquest septet que ha quedat en la memòria col·lectiva de tota una generació. Els propers concerts seran el 8, el 9 i el 10 d'octubre. Yeah.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Eric Hoffer, a The True Believer, va escriure una frase molt útil per entendre alguns moviments col·lectius. Els moviments de masses poden néixer i créixer sense creure en un déu, però mai sense creure en un dimoni. I avui parlarem d'un món on sovint hi ha totes dues coses. El déu pot ser Bitcoin, la blockchain o la llibertat financera. I el dimoni, els bancs, els governs, els diners tradicionals o qualsevol persona que faci massa preguntes. Parlarem dels criptobros, aquesta barreja de gurus financers, comunitats digitals, masculinitat de cotxe esportiu de luxe, promeses de riquesa immediata i senyors que et diuen que si encara treballes per un sou és perquè no has entès res i et dona la gana. Perquè una cosa són les criptomonedes i la tecnologia que hi ha al darrere, i una altra és convertir una inversió en una fe, una comunitat en una doctrina i qualsevol crítica en FUD, por, incertesa i dubte. El mecanisme acostuma a ser senzill. Primer, et diuen que el sistema t'enganya. Després, que ells han descobert el secret. A continuació, que aquesta és la teva última oportunitat. I finalment, que només has de comprar la seva moneda, seguir el seu canal o pagar el seu curs de 997 euros. Avui intentarem separar la tecnologia del fum, la inversió de l'aposta i la informació financera del senyor Mulleres de Sol dins de casa, que assegura que una moneda amb el logotip d'un gos farà 1%. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on no sabem quina serà la moneda del futur, però sospitem que no serà la que us acaba de recomanar un desconegut per Telegram.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, posarem una mica d'ordre en aquest univers. Avui tenim una col·laboració molt especial. Avui ens acompanya l'economista i directora de mercats de l'Institut Català de Finances, la Laia Capdevila, a qui hem demanat que ens expliqui què són realment les criptomonedes, quins riscos tenen i com podem distingir una inversió d'una promesa de llibertat financera patrocinada per un Lambo de lloguer. Endavant, Laia, què ens has de dir?
2: Hola a totes i tots, terrícoles, i gràcies, Sergi, per convidar-me. Parlant de criptomonedes, tots tenim aquell amic que va comprar bitcoins fa anys i ara et diu, t'ho vaig dir. I també el que hi va entrar tard i prefereix no tocar el tema. Però què són exactament les criptomonedes? Dit fàcil, són diners digitals. Però no com els que tenim al nostre compte bancari, que depenen d'un banc o d'un govern. Les criptomonedes no tenen cap autoritat central a darrere. No hi ha el Banc Central Europeu del Bitcoin. Funcionen gràcies a una tecnologia que es diu blockchain, que sona molt a paraula de moda, però bàsicament és com un llibre de comptes gegants compartit entre milers d'ordinadors d'arreu del món, on tot queda registrat i no es pot manipular fàcilment. És a dir, en lloc que un banc controli qui té què, ho controla tot la xarxa. Això té avantatges. Més transparència, menys intermediaris, però també inconvenients. Volatilitat brutal, regulació limitada i riscos importants. Perquè sí, pots guanyar molts diners, però també perdre molts diners molt ràpid. I aquí és on sovint hi ha la confusió. Les criptomonedes poden servir com a mitjà de pagament, però avui dia molta gent les utilitza més com a una inversió especulativa que no pas per anar a comprar el pa. També hi ha milers de criptomonedes diferents, no només la Bitcoin, i no totes tenen el mateix valor ni la mateixa utilitat. Algunes busquen ser alternativa al diner, d'altres serveixen per finançar projectes o per operar dins un ecosistema digital. En resum, són una innovació tecnològica amb molt potencial, però també amb molt de soroll al voltant. I potser la millor manera d'entendre's és aquesta. No és només una nova forma de diners, és una nova manera de confiar. En lloc de confiar en un banc, confies en la tecnologia. I això, com tot canvi, genera oportunitats, però també riscos. I a més de riscos, molta picaresca. Segurament per això feu el programa d'avui, parlant dels criptobos i les sectes associades. En tot cas, gràcies per deixar-me participar i fins aviat.
1: Laia, moltíssimes gràcies. T'esperem aquí quan vulguis, ja ho saps. I ens quedem amb aquesta idea. La tecnologia pot ser interessant, però quan algú et promet llibertat financera instantània, potser és que el producte ets tu. I ara sí, entrem en matèria i saludem el nostre home de ciència, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, què ens expliques? Què tal?
3: Ei, bro, què tal?
1: Ei,
3: tu saps
1: què?
3: Que tinc la meva botiga geologia365.com, hi pots entrar quan vulguis. Però escolta'm bé, tu tens minerals?
1: Bueno, sí, no sé, alguna cosa tinc, sí, sí.
3: Sí, saps quina és la diferència entre els teus minerals i els meus?
1: Il·lustra'm. Eh?
3: Doncs que els teus estan en una caixa, vale? Estan en una caixa agafant pols. Jo els meus els converteixo en 10K al mes, bro.
1: Ah, ostres, vale? Molt bé.
3: Saps tu quan veus una pirita, saps què veus? Què és una pirita per tu?
1: No sé, un mineral així metàl·lic, no?
3: Doncs jo hi veig marge.
1: Tu hi veus marge.
4: Molt bé.
3: Jo veig marge. Jo veig contingut, jo veig branding, jo veig marca personal, saps, bro? Sou.
1: Molt bé, bro, ja veig el rotllo, ja ho pillo, estàs molt en la ona.
3: Sí, no, saps quantes calcites tinc a casa?
1: A veure, sorprèn-me també.
3: Les suficients per tenir un Lambo fora a casa meva, amb la meva casa en piscina.
1: Ah, és aquella foto que vaig veure fer, però llavors va venir un altre tio al darrere i s'hi va ficar dins. Igual te'l va voler robar, el tanto, eh? O és que potser
3: bueno,
1: no era el teu,
3: no, no sé. No jutgis. Si no hi has estat, no jutgis.
1: No. Res més lluny de la meva voluntat, jutjar res.
3: Vale, però...
1: Bé, no sé, m'agrada veure't muntat en el dòlar, que es diu. Així m'agrada. A veure si prospera, eh?
3: Mira, parlant de dòlars, la Laia molt encertadament ha dit en què se sustenta el valor de les monedes... Sí. Aquestes tipus Bitcoin, tipus Ethereum, aquestes monedes que van sortir de tant en tant. Crec que
1: fins i tot... I que n'hi ha milers, eh?
3: N'hi ha milers. Hi ha molta gent que ha tret la seva, inclús.
1: Imagina't. Si tu pots tenir una moneda pròpia, no? Pots fer la teva marca personal. Diguem.
3: I després la gent la compra i s'arruïna, i ja està. I ja ha guanyat diners. I ja està.
1: No serveix per res, i aquella persona ja té la butxaca plena, i au.
3: Però clar, se sustenta bàsicament en blockchain, una moneda d'aquest estil. No se sustenta amb els governs, no hi ha una contrapartida al darrere, sinó que se sustenta...
1: No hi ha un contravalor.
3: Sí, exactament. Potser que t'expliqui primer com se sosté una moneda normal, les que coneixem nosaltres. Sí. Si ens remuntem a l'antiguitat, saps que les monedes abans doncs, eren d'or, de plata, de bronze, algunes...
1: Sí.
3: Va? Tenien un valor facial, que el valor facial és el valor que diu que val la moneda, que era el valor del metall.
1: Sí, val 10 pessetes, això és el valor facial, no?
3: Exactament. Doncs era el valor real del metall. És a dir, aquella moneda potser pesava 10 grams, teníeu 10 grams en plata, i aquells 10 grams de plata valien 10 pessetes, o 100 pessetes, ja no... Vull dir, la que valgués en aquell moment, això és igual. O un meravellís, ens anem a buscar coses més antigues.
1: Per exemple.
3: Això, és a dir, era important perquè aquest metall estava... aportat a l'estat. Saps que aquí la gent feia diverses trampes, eh? També que agafaven una llima i llimaven una mica la vora per treure aquest metall, per després fondre'l i
1: fer... Per aprofitar-se, no? I acumular-ne una mica, no? I fer, clar...
3: Sí, és molt habitual trobar-se monedes antigues bastant llimades per les vores.
1: Clar, això ja és picaresca total, eh? És a dir,
3: picaresca. És... I per això es van inventar les monedes, saps que tenen com unes ratlles a la vora?
1: Sí.
3: Aquestes ratlles és per demostrar que la moneda no ha estat manipulada.
1: Ah, veus?
3: Abans no les tenien i la gent anava llimant i no passava res, no es veia, no se sabia. I vinga, llima una miqueta aquesta, llima una miqueta l'altra, i acabaven amb les monedes ben llimades. Tot per extreure el metall.
1: Per tant, vol dir que el material del que estaven fetes tenia un valor per si mateix.
3: Ah, exactament.
1: I que es podia aprofitar.
3: Sí. Després van decidir, doncs mira, escolta'm, jo tinc, saps què, aquest or o aquesta plata o aquest bronze, no el posaré en circulació, jo sóc l'estat, m'agafo aquest metall i me'l guardo al banc. Vale? Sí. Guardarem lingots. I aquest lingots emetré i imprimiré bitllets i monedes noves, monedes que seran de ferro i níquel, pots comptar, vull dir, un valor de metall
1: valor baix.
3: Baix, d'alumini.
1: Molt més baix del que té el lingot, diguem.
3: Ah, això mateix. O un paper. Que un paper no és res més que un xec que ha emès l'estat. És un xec,
1: és un pagaré, no?
3: És un pagaré, perdó. Sí, jo tinc aquell bitllet de 50 euros, és un pagaré que l'estat diu, o en aquest cas el Banc Central Europeu diu, si tu me'l portes, jo t'ingresso 50 euros. El mateix valor que diu el bitllet. És un pagaré.
1: Que diríem euros, però abans seria, diguem-ne, tantes unces d'or.
3: Ah, exacte. Avui en dia, doncs, encara hi ha, si fas la pregunta, com se sustenta la moneda actual? Hi haurà gent que encara et dirà, doncs, amb els lingots d'or que té el banc.
1: Les reserves, no?
3: Les famoses reserves d'or. Això ja no és cert. Per exemple, el patró or al Regne Unit el 1931 es va acabar. Això coincideix molt amb les guerres mundials, eh?
1: Sí, no ells sé si Nixon s'ho va carregar als anys 60, em sembla, oi?
3: Sí, senyor. El 1971, precisament, 71. Richard Nixon va suspendre la comptabilitat aquesta... La comptabilitat, no ho sabré dir mai, ho sento, eh? del dòlar en or. Vale? La Reserva Federal, doncs, en aquell moment, va decidir que aquesta equivalència ja no existia. Tot i així, això no vol dir que puguis imprimir bitllets gratis.
1: Clar, hi ha algú que se'n cuidi de controlar-ho, això, perquè si
3: no... Hi ha d'haver un control. I quin és el control? És a dir, avui en dia, totes les monedes que hi ha, l'euro, el dòlar, la lliura... Totes les monedes aquestes que són més importants són monedes que es diuen fiduciàries.
1: Sí.
3: Que les monedes fiduciàries no tenen un valor a contrapartida. És a dir, jo no me'n vaig a un lloc i em diré, mira, et dono 1.000 euros i tu em dones un lingotet d'or. Això no m'ho faran al banc. Una moneda fiduciària vol dir que els diners ja no són convertibles en un bé físic concret.
1: Sinó que tenen valor per si mateix, els diners,
3: clar,
1: diguem.
3: Tenen valor. A mi, jo, si els dono 50 euros, em tornaran 50 euros al compte.
1: Clar.
3: I ja està. No tindré un metall a darrere.
1: Clar, d'aquí a que més enllà de ser paper o metall, puguin arribar a ser a punts comptables amb uns i zeros en un compte corrent informàtic, no?
3: És això, són uns i zeros al final, sí. Però, esclar, dius, ara els criptobros diuen, una de les coses que diuen és que, clar, el Bitcoin em dius que no té contrapartida, però és que la moneda de circulació normal dels estats tampoc.
1: Clar.
3: Bueno. Anem a posar cometes aquí. Però no vol dir que la moneda que tinguem nosaltres, els euros, no estiguin sostinguts per res. Estan sostinguts, atenció, pels estats. Vale? Com he de pagar jo, Hisenda? He de pagar amb Ethereums? No.
1: No, clar,
3: pagar amb euros.
1: Que paguis amb euros, sí, amb la moneda
3: amb
1: oficial.
3: Exacte, per tant, jo he de tenir euros a dins. I aquests euros han de tenir el valor. Han de tenir un valor. Vale? Què més? Sí. Doncs això, impostos, tot això. El Banc Central, en aquest cas, no garanteix... Tampoc que la moneda sempre valgui igual, eh? Al final, el Banc Central regula les inflacions, tot això.
1: Vale? La quantitat de moneda que es pot posar en circulació, precisament, per regular això, no? Els tipus d'interès... Sí.
3: Els tipus d'interès serveixen precisament per regular el preu del diner. Quan anem una mica disparats, pugem els tipus d'interès. Quan anem bé, baixem els tipus d'interès. Doncs anem fent aquestes coses.
1: Clar, per tant, i en canvi, les criptomonedes no tenen realment aquest sostén. És a dir, se sustenten per un sistema informàtic global com internet mateix, no? Però no té un valor. És a dir, pel que explica, sembla com que els estats, el producte interior brut dels estats, són el que acaben sustentant el volum o el valor monetari del propi estat, no?
3: Exacte, exactament això. Però, esclar, també ens sortiran a la gent que té bitcoins o que creu en aquest tipus de moneda, les criptomonedes, dirà, ostres, com a contrapartida, aquest tipus de moneda no se sustenta en cap estat ni en cap banc. Per tant, és una moneda lliure.
1: Però lliure, què vol dir lliure? Lliure també vol lliure dir que és inestable, que no?
3: Totalment. Si precisament no està regulada...
1: I manipulable, segurament.
3: No és... L'única manera que es pot manipular és dir, per exemple, compra-me-la. Com ha fet algun magnate dels Estats Units que de tant en tant ha tret una moneda i diu, va,
1: no, compreu-me. Perdona, qui ho va fer d'una forma molt, molt escandalosa va ser un tal Milei.
3: I tant.
1: La moneda Libra d'Argentina, que va ser un escàndol i que va arruïnar a milers de persones, no? Es va inflar el valor i es va demostrar que no hi havia res, no?
3: Sí. Realment aquí, doncs, concloem que al final aquests 1.000 euros a Europa... Són 1.000 euros amb els quals tu pots comprar coses de 1.000 euros avui.
1: Clar.
3: Hi haurà inflació, sí, que es mourà el valor del moneda, també. Però un bitcoin avui val això, demà val allò. I sí, ha pujat molt. I el valor d'un bitcoin avui és molt. És una bestiesa.
1: Sí, s'ha disparat.
3: Té més de 5 zeros el valor. O sigui que... I després hi ha històries com que jo fa temps tenia 3 bitcoins i vaig comprar una pizza. Al final vaig fer això. Bueno, mira, mala sort.
1: És que aquí ens hem de preguntar per què és tan fàcil, no?, que hi hagi tanta gent que caigui en aquest tipus d'estafes i d'aquest tipus de discursos absurds, si em permets. Deixa'm saludar l'Albert Palou, biòleg i cap de comunicació del centre Beta, que el tenim aquí també avui. És un plaer, com sempre. Albert, com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí.
1: Estàs bé?
4: Se'm fa molt estrany tot això que dieu, perquè jo ho tinc tot en una caixa de sabates sota el llit.
1: Ah, bueno, així ets un clàssic. Però escolta, tu que vols ser un dolent de James Bond, no ho has pensat que la millor manera de fer-te tan dolent i tan poderós és fer-te líder d'una secta d'aquestes modernes i poder-te comprar un Lambo i fardar a l'Instagram?
4: Sí, de fet, ja en algun capítol de la primera temporada jugàvem a ser dolents de James Bond i arribàvem sempre a la mateixa conclusió. És tot molt car.
1: Què és car? Si ets dolent de James Bond, per això t'ho dic, que aprofita el tiró del tema.
4: És molt car. No? I això de les criptos, però clar, dona per guanyar uns diners. I és curiós, perquè al final sembla que el que funciona és que hi hagi com un gurú que en sap molt i que ven molt del seu èxit i que, a més, el comparteix amb tu si el segueixes i si formes part de la seva comunitat i llavors et posa en contacte amb altra gent que té èxit. Això seran criptomonedes, però és la base de tota la vida de les sectes. I, bueno, deies... Poder... He intentat fer el joc d'imaginar-me fundant una secta com a malvat de James Bond. No m'he acabat de sortir,
1: No? No t'ha sortit bé? No has trobat víctimes suficients o com va això?
4: M'he quedat en grau de temptativa de plantejar exemples. He buscat exemples de sectes en els que ens podríem inspirar i potser un altre dia li donem una volta. Clar, jo sóc científic, ja més o menys
1: Ja sí, sabem, tens no? aquest vici, sí.
4: He intentat barrejar sectes i ciència, perquè al final és el món que conec. Clar, ja està tot molt agafat, ja.
1: Està tot, què vol dir que està tot molt agafat? A veure?
4: Clar, aquí ja hi ha un...
1: Què has provat? Què has sondejat?
4: El que em anava més bé, he descobert que ja està inventat, és la cienciologia.
1: Home, sí, home, però això...
4: Cienciologia, no sé, que Tom Cruise no li van deixar de ser James Bond, i es va penjar una mica del món donant impuls a una mena de grup religiós, que potser podem parlar un altre dia, podem dedicar un capítol sencer.
1: Podem parlar-ne, jo.
3: Però abans del capítol de la cienciologia, no t'hauríem de fer el de la Terra no és plana?
4: Sí, he estat mirant, i també els terraplanistes tenen un punt de sectari bastant curiós, eh?
1: Déu meu.
3: Sí.
4: M'havia plantejat, pel programa podríem infiltrar-nos en un congrés, però està molt vist també, però...
1: Ja s'ha fet, eh? Jo això em sembla que ja s'ha fet, però escolta, el de la cienciologia ja el farem, a més, tinc el dubtós honor de treballar molt a prop de la seu més gran que tenen a Europa, i per tant potser ens podem, és més fàcil que ens infiltrem a la cienciologia que al terraplanisme. Però bé, ja, en tot cas ja en parlarem i ho anirem sondejant, a veure si és possible. Però va, a part de la cienciologia, què més has trobat?
4: Ja dic, m'he estat mirant algunes sectes d'exemple. Clar, que lligat amb el tema dels criptogros, és relativament fàcil, perquè també la retòrica que fan servir moltes vegades de superació personal i de raptar-te i de demostrar que són més que tu i que els segueixis, també hi ha hagut sectes que han jugat amb això ja. Ja està tot, s'ha inventat. I em volia destacar una que m'ha fet bastanta gràcia, es diu Nexium.
1: A veure, n'he sentit a parlar, però no la conec gaire.
4: Això era una secta americana que va començar com una empresa de màrqueting i precisament una empresa de cursos de superació personal. I al darrere hi havia un tal Keith Raniere i una tal Allison Mack, que he descobert que és actriu i sortia a Smallville, que és una sèrie que hi ha HBO.
1: Home,
4: sí, Superman.
1: Sí, senyor.
4: Bueno, doncs això que va començar com una empresa de cursos de superació personal, de tu pots aconseguir-ho, et pots fer ric, bla, bla, bla... Va acabar convertit en tot un tema bastant truculent de tràfic sexual, d'esclavisme i de crim organitzat.
1: Home, hosti, sempre anem a parar allà mateix, eh? Però sí. Què passa? Ostres.
4: Feien servir els seminaris per captar gent, que és el mateix que fan molts criptobros, i, bueno, gradualment, es va anar transformant en una xarxa bastant fosca. Només
1: bastant
4: un detall.
1: Bastant sòrdid.
4: Un detall, tampoc hi volia entrar més, però les dones les marcaven amb foc.
1: Ai.
4: I no és metafòric.
3: Mare,
1: però llavors...
4: Bé, hi havia aquí gent important dels Estats Units que va donar voltes per Nexium, eh? Que també és un tema que donaria per...
1: Però, i exactament en què es basa? O sigui, en autoajudes, diguem.
4: Superació personal.
1: Superació personal. Sí. Això és veritat, això ha proliferat molt a internet.
4: Però bueno, jo us deia, jo soc científic i a l'hora de... Comencem de zero. Com ho plantegem, això de fer una secta? Fem una secta basada en conceptes científics o...
1: Segur que sortirà la quàntica, m'hi jugo.
4: O fem una secta pensada per atreure científics.
1: A veure.
4: He agafat un exemple de cada. No sé si us fa gràcia que comenci per un o per l'altre.
1: Va, tirem per la primera, va. Basada en preceptes científics.
4: Sí, doncs m'he fixat en l'Institut Rampton.
1: Institut Rampton, atenció.
4: Com tu molt bé has apuntat, i sempre acabes allà mateix, es basa en el misticisme quàntic.
1: Ah, doncs clar, és que no falla. Sí, sí.
4: Totes les sectes tenen un líder, així és una mica pintoresc, en aquest cas el líder és una senyora que es deia Judy Zebra Knight.
3: Judy Zebra?
4: Judy Zebra.
1: Judy Zebra. És un nom separat, polisíl·lab, eh?
4: Judy Zebra.
1: Ah, val. Dos noms.
4: Que és una senyora que a través seu manifestava l'esperit d'un guerrer de fa 35.000 anys.
1: Va, ja hi som, eh? Ja hi som, que hi ha algú que posseeix algú altre i es manifesta a través de... Vale. Després, sí, que aquesta persona no acaba de ser la responsable de la cosa.
4: No,
1: és un ens eteri. Vale.
4: Aquesta manifestació d'un guerrer de fa 35.000 anys a través de Judy Zebra Knight, i es posaven a parlar de física quàntica. I després...
1: 35.000 anys, eh?
4: Sí, sí. Distorsionaven el que es coneix com l'efecte observador de la física quàntica. És un concepte molt llarg d'explicar, però que l'acte de mesurar una partícula subatòmica fa que determini l'estat en el que està aquesta partícula. És tot un concepte que fa que la física quàntica sigui molt estranya. Sí. Això ha passat per la mà d'un pseudocientífic que es deia Joe Dispenza, ho van passar a nivell macro, i les ensenyances d'aquest guerrer és que, en base a la física quàntica, es podia fer servir la ment humana per fer col·lapsar les funcions d'ona de la realitat i crear la realitat que nosaltres volguéssim.
1: Ah, molt bé. Quasi bé, ens anirem acostant allò del secret. Us en recordeu, allò del secret?
4: Sí,
1: un dia
4: sí,
1: parlarem,
4: sí.
1: Eh?
4: Això hem de fer un programa.
1: Un programa sobre el secret, la llei de l'atracció. Parlarem, és molt interessant.
4: Home, ai, ai, ai. El resultat final que et portava a ser seguidor de l'Institut Rantan és que et convencien de que cada persona podia crear la realitat. O sigui, si tu no tens diners és perquè no vols.
1: Perquè no
4: tu
1: vols. Podries, allà, ja hi som.
4: Podries fer servir la teva ment per modificar una realitat i convertir-la en una realitat en la que ets ric.
1: Ja ho sabeu. Si sou pobres no, és perquè és... perquè us dona la gana ser pobres.
3: Perquè voleu.
4: Això...
1: No, perquè voteu a, no perquè voteu a Vox i aquests tipus de partits. No, no. És perquè us dona la gana ser pobres.
4: Això dius, secta basada en conceptes científics, hem anat bastant pel pedregar.
1: No sé què penseu. 5.000 anys, quàntic, tal, vale, molt bé.
4: Anem a pensar una secta pensada per atreure científics.
1: Aviam, dispara.
4: He trobat, hi ha un exemple també.
1: Vosaltres podeu ser víctimes ràpidament, que us conec.
4: Aniré explicant la secta i en algun moment us sonarà si sou mínimament seguidors de la història del segle XX. La història d'Aum Shinriko. Aum Shinriko, algú així. Era una secta japonesa, aquest és el nom de la secta, inicialment va començar com un grup de ioga.
1: Uh-huh.
4: I després, aquest grup de ioga, un senyor que es deia Shoko Asaham, el 1987, la va convertir en una secta que barrejava budisme, hinduisme i apocalipsi. És la base de la secta és que la Tercera Guerra Mundial començava el 1997 i que, per tant, s'havien de preparar i van atreure molts científics d'alt nivell.
1: A veure...
4: Però d'alt nivell, Vull dir, no un llicenciat de coses. O sigui, gent catedràtics... O sigui,
1: doctors ben posats, molt bé.
3: Japonesos o de tot arreu?
4: Japonesos.
3: Takekubo, jo conec aquests, no sé.
4: Sí. No, aquest és un altre. Tenien un senyor que es deia Hideo Murai, que el van proclamar ministre de ciència... Sí, perquè sí, que era físic de partícules. Després també tenien un senyor que es deia Masami Tsuchiya, el japonès.
1: Molt bon japonès, també trobo, molt bé.
3: Sí. Però el tens fluït, eh?
1: Sí.
4: Moltes coses. Era un professor de química i també un químic brillantíssim. Després també tenien Seiichi Endo, un biòleg, expert en genètica de virus.
1: Sí.
4: Ja es va torçant la cosa. Aquí van sumar-hi Ikuo Hayashi, un cardiòleg, que van autoproclamar com a ministre de Salut.
1: Sí, donaven ministeris, ells, eh?
4: Sí. I aquí molts científics es van ajuntant i un dia van tenir una idea brillant, que va ser posar-se a produir gas sarin.
1: Ah!
3: Ui!
1: O sigui, que al final tot allò era una secta creada
4: per produir gas
1: sarin. Per atraure científics.
4: Sí, doncs tots aquests científics, dèiem que es van grillar una mica, es van posar a produir gas sarin, que per qui no ho sàpiga, doncs és un dels tòxics més potents que ha creat mai la humanitat, i un 20 de març de 1995 van decidir provar-lo al metro de Tòquio.
1: Clar, és que el rotllo està en crear tu l'apocalipsi. Si no ve, no?
4: Sí.
1: Has d'acabar validant la teva tesi.
4: Allò, si busqueu, doncs és el mític atemptat al metro de Tòquio. El va crear aquest grup de ioga transformat en secta de científics. 14 morts, 6.000 ferits i una colla de científics condemnats a mort.
1: És que, esclar,
3: final... Hi havia geòlegs o no, allà?
4: No.
3: És que no hi som mai. Veus? No hi som mai, els geòlegs.
1: Doncs, noi, ja tardes. Aneu-vos-hi posant. Aneu-vos-hi posant, ja saps.
4: Això serien les tres coses que tinc sobre la taula per pensar una mica en la secta que podríem crear així des del podcast. Però, bueno, no, li havíem de donar una volta perquè no m'agradaria ni acabar ni condemnat a mort ni, diguem, a la presó.
1: A veure, si pots evitar matar algú, doncs, potser és bona idea, no cal fer-ho, no? No val la pena. Jordi, tornem una mica a les criptomonedes, perquè aquí hem barrejat una sèrie de coses, perquè al final parlem de sectes, perquè és veritat que els criptobros han derivat en una mena de comportaments sectaris, no? I aquí és on el vincle, no? De crear una comunitat que, en el fons, el que fa és una mena d'autoengany, creant un ídol fals, que en aquest cas és la criptomoneda, o fins i tot una falsa promesa de riqueses i de benestar i de luxes, etcètera, etcètera. Però...
3: Sí.
1: És a dir, crec que és interessant tornar també una mica a l'origen de la conversa. Realment, es poden guanyar diners amb les cripto o com va això?
3: Bueno, mira, ara et diré... Abans d'entrar a dir-te exactament si es guanyen o es perden diners, perquè és una cosa... Clar, hi ha milers de monedes diferents.
1: Clar, ho ha dit la Laia, sí.
3: Algunes realment actualment sí que s'hi guanya, algunes no tant, però sí que t'he de dir que, per exemple, el Banc d'Espanya va publicar el 2021... que un 4,8% de la població espanyola té actius, té criptomonedes. Un 4,8% és bastant, eh?
1: Bueno, sí pensava que em diries una mica més, però bueno, sí, un 5%...
3: Però fixa't, aquí anem al 80% d'aquesta gent que en tenia inverteix menys del 10% de la seva capacitat financera.
1: Tècnicament no és un producte financer com a tal, o no sé si s'hi considera, però
3: no.
1: Clar, se suposa que has de tenir uns certs coneixements, no?
3: Ah, exacte, i aquí vaig. Per exemple, la CNMV, s'ha de dir així d'UV al final, eh?
1: Sí.
3: Si no és en català, és dir V. CNMV.
1: Diguem-ho bé.
3: A mi em van dir que es pronunciava així, la V baixa.
1: La Comissió Nacional del Mercat de Valors.
3: Exactament.
1: Vale.
3: Va dir que 3 de cada 4 ciutadans han sentit a parlar de criptomonedes. Però només un 2% afirma tenir-ne en coneixement.
1: Clar, és que és el que et deia, que realment... No, jo no sabria gaire com posar-me,
3: sí,
1: no sé tu.
3: Sí, sí, clar, és una cosa que té molta fama, però té poc coneixement, hi ha poc coneixement. Qui inverteix a vegades no sap què està fent. Realment és així, És així.
1: Però mira, escolta, que passa, passa amb tots o una gran quantitat de productes financers. Recordem la mega estafa aquella de les preferents, que molta gent va fotre calés allà cabassos i no tenien ni punyetera idea a què els estaven invertint, també.
3: Sí.
1: I els productes derivats i els swaps i totes aquelles històries, us en recordeu?
3: Sí, menys els que algú ofereixen, aquests sí que saben què estan fent, els altres
1: tot
3: no.
1: Tot i que t'he de dir que tinc algun dubte, perquè després de la crisi financera del 2008, algun documental, sortia algun expert dient, va arribar un moment que veníem coses que ni enteníem nosaltres, no?
3: Ja.
1: Que és una cosa tremenda.
3: Ja pot ser. Però bueno,
1: la
3: que
1: qüestió
3: tenen les
1: era anar a demanar
3: de
1: diners a jubilats, no? I deia, tu porta calés aquí, que jo ja me'n cuido i no pateixis, no?
3: Sí. Jo he de dir, per exemple, la meva sogra ha pillat amb això.
1: Veus?
3: Eh? I això és important. I encara té actius, al banc.
1: Això és com qui va invertir a Nueva Rumasa. Us en recordeu, de Nueva Rumasa?
3: Home, i tant.
1: Que prometia un 8% i resulta que llavors, a última hora, tururut.
3: Sí, es va inventar una mica els diners.
1: Sí. Val, doncs així aquí, que deies que hi ha gent que sí que inverteix, però que la CNMV diu que la gent no té coneixement, no?
3: Ah, exacte. I aquest coneixement fa que pugui ser víctima d'una estafa. L'FBI, amb dades publicades el 2026, va informar que hi ha unes, més o menys unes 181.000 queixes. Això l'FBI, això als Estats Units, eh? I
1: sí, sí.
3: 11.000 milions de dòlars en pèrdues.
1: 11.000
3: milions. De dòlars en pèrdues.
1: Això ja, o sigui, això ja és un pico, eh? Això ja és un pico.
3: Però, per exemple, on pots perdre diners? Anem aquí, anem a fer. Agafa la teva moneda, fem el concurs. Vinga, concurs.
1: A veure,
3: per exemple, a veure si m'ho sabeu endevinar. Sabeu qui ha tret una criptomoneda?
1: Molta gent, però no ho sé, ara no sabria dir.
3: Te'n diré un. Digues. Que el coneixeràs, segurament. Donald Trump.
1: Ja. Donald Trump, sí, home, sí.
3: Donald Trump té una criptomoneda que es diu Trump. Bueno,
1: fàcil.
3: No és... Sí, és fàcil. Sí.
1: Fàcil, Trump, sí. No? També tenia un mòbil, telèfon mòbil. Us recordeu que va treure un telèfon mòbil?
3: Un model de coses, aquest senyor.
1: Sí. I una xarxa social pròpia, Truth Social.
3: Exacte.
1: Sí.
3: Doncs mira, si l'haguessis comprat un tram al moment en què va sortir, que ell el va treure, haguessis pagat 75,35 dòlars. Avui en dia tindries 1 dòlar amb 87.
1: Ah,
3: malament.
1: Una mica fracàs, trobo.
3: 97,5% de pèrdua.
1: Però llavors, és a dir, no te n'adones que potser t'han estafat una mica? Vull dir...
3: Ja, jo suposo que sí, vull dir que tens una enganxada amb aquestes i, clar...
1: Ah, el Bottom Donald no ho veu, que no porten...
3: És tram, eh? És tram, eh?
1: Ja. Sí.
3: Hi ha molta gent que ha perdut molts diners, amb això.
1: Sí.
3: I no veig que no se'n parla massa. Saps qui també ha tret una moneda?
1: A veure?
3: Una persona fi a tram, molt a fi. Melania Trump.
1: Ah, pensava que anaves
3: saps
1: a dir...
3: Com es diu? Sí. Saps com es diu la moneda?
1: A veure.
3: Melania. No són, originals no són, però bueno, saps
1: no
3: què estàs comprant.
1: No s'ho han treballat gaire, no s'ho han treballat gaire.
3: No. Mira, si l'haguessis comprat en el moment que va sortir, 13,05 dòlars.
1: I ara?
3: Ara val 8 cèntims.
1: 8 cèntims.
3: 99,39% de pèrdues.
1: S'ha devaluat més, encara.
3: S'ha devaluat. N'hi ha un que aquest m'agrada molt, que aquest és realment... Jo hagués invertit aquí, i hagués invertit a cegues, que és Ronaldinho.
1: Home.
3: Ronaldinho té una criptomoneda que es diu Star 10, que tenia el número 10 a la samarreta i era una estrella, però Star 10, bueno, també no és massa...
1: I què, aquesta?
3: Mira, si l'haguessis comprat, dius, bueno, mira, cada moneda valia 0,3754.
1: Bueno,
3: dius, bueno,
1: podes comprar unes quantes.
3: 10, posa'm en 10.
1: Sí.
3: Em gastaré 3 euros. 3 horets, va, i un cafè. Cafè no val 3 euros, dos cafès.
1: Dos cafès.
3: Sí. Avui en dia, si ara la vols vendre, la moneda de Ronaldinho... Val, espera que m'hi estaré una estona. A veure, 0,00005774. És a dir, ha perdut pràcticament el 100% del seu valor.
1: Està
3: és
1: clar,
3: a dir, no anem bé. Això són personatges públics. Hi ha molta gent.
1: Per tant, vol dir que el valor segurament es concentra en unes poques criptomonedes. No, o sigui, tothom pot treure la seva, però al final el valor s'acaba concentrant en unes poques, no?
3: Sí, perquè el valor el dona realment el sostén, que parlàvem d'aquí, quins són els sostens, qui aguanta aquestes monedes,
1: Clar.
3: el valor el dona les ganes que tinguis o no tinguis de comprar-la.
1: Clar.
3: Bàsicament
1: Sí,
3: és
1: és
3: això.
1: un valor de confiança, no?
3: Sí, senyor. I el Bitcoin és un
1: Clar.
3: valor de confiança. I s'agafa amb això.
1: Clar.
3: Doncs s'agafa amb que si tu el vols, doncs et costarà de trobar. És
1: Que
3: car.
1: de fet,
3: Hi ha molta
1: i que
3: demanda.
1: de fet vol dir que en el fons és un valor de la quantitat de gent que hi confia.
3: Això mateix.
1: És
3: És una cosa.
1: gairebé és
3: Sí,
1: com
3: sí,
1: un
3: sí.
1: valor de col·leccionisme, no?
3: Sí. Mira, em va molt bé això del col·leccionisme que dius, perquè aquí hi ha una altra cosa, que ja no són les criptomonedes, sinó que són els NFTs. No sé si te'n
1: Ah, sí.
3: recordes
1: Sí,
3: d'això.
1: volia treure-ho això en algun moment. Sí.
3: Això és com un col·leccionista, com qui compra un quadre.
1: Sí.
3: Un NFT no és res més que un certificat digital únic. Tu compres un certificat digital. No vol pas dir que aquell certificat digital apunti a res valor monetari, sinó que se li dona un valor, és a dir, té un valor de col·leccionisme, pràcticament. I tu compraves una imatge, et donaven una imatge. Si tu compraves aquest
1: Sí.
3: NFT, et donaven una imatge, que normalment era com un ximpanzé, una cosa horrorosa. Era
1: Sí,
3: lleig, lleig, eh?
1: però que tu la podies arribar a copiar. El que passa que clar, entenc que el codi intern devia ser únic,
3: Clar,
1: no?
3: hi ha un codi,
1: Clar.
3: sí. Simplement la imatge era la portada.
1: Clar, però
3: A
1: és que sí, està clar. Val, però cada cop
3: dintre hi
1: es
3: anava un
1: va
3: certificat.
1: virtualitzant més tot plegat, diguem, eh?
3: Sí. És pràcticament es va presentar com si fos art.
1: Sí,
3: I
1: ho
3: aquí va
1: recordo.
3: haver-hi bastanta gent es va enganxar els dits. Entre ells, Justin Bieber.
1: Aviam, volen
3: Justin
1: Justin,
3: Bieber va
1: aquest noi ha
3: pillar
1: entrat en
3: molt
1: una deriva
3: fort.
1: una mica
3: Sí,
1: sòrdida també, aquest
3: sí.
1: xaval.
3: Justin Bieber es va enganxar els dits d'una manera bastant important
1: Que
3: comprant
1: dur.
3: aquests ximpanzés, imatges de ximpanzés.
1: Devia tenir algun bro que li devia vendre bé l'assumpte.
3: Un criptobro allà que li va dir, compra això que ara, ja
1: Ja veuràs,
3: veuràs, això
1: això arriba a
3: revaloritza.
1: acabar, nano, que tot el
3: Ei,
1: que has fet amb la música, bueno, la vas a
3: sí.
1: flipar.
3: Me'n recordo que es deia, això, vull dir que havies de comprar. Jo, compraré aquesta imatge. Doncs mira, Justin Bieber va comprar Bored Ape, que simplement és un
1: Bored
3: mico
1: Ape,
3: avorrit.
1: sí.
3: El va comprar per 1,3 milions de dòlars, una imatge. És a dir, que és una imatge, és un codi, eh? Un certificat. Ja n'hi
1: 1,3
3: dono.
1: milions de dòlars per un certificat.
3: Per un certificat.
1: És a dir, una
3: Sí.
1: cosa que no pots ensenyar a ningú, que no té, que
3: Sí.
1: no té, que no és bonic de res, no?
3: No és
1: Sí,
3: lleig,
1: és
3: és
1: que
3: lleig. És lleig.
1: és, en fi, sí.
3: Sí. Doncs, saps quant val avui aquest Bored Ape, aquest certificat de Justin Bieber?
1: Aviam.
3: Avui, el 2026, està tassat en 2.800 dòlars.
1: Collons! O
3: És a
1: sigui
3: dir,
1: que
3: que ha perdut...
1: pobre Justin es va arruïnar.
3: Ha perdut 1,297 milions de dòlars.
1: Li
3: És a
1: comprem?
3: dir... Home, si algú ens financia això, li podríem comprar el Bored Ape amb en
1: Li
3: Justin Bieber?
1: comprem,
3: Sí, aquí
1: fotem allà a
3: potser
1: la
3: encara es
1: web,
3: revaloritza, eh?
1: pum, no?
3: Sí, això pels nets.
1: Clar, ho
3: Això ho
1: tens
3: deixes als
1: allà.
3: nets, eh? I li
1: Què et
3: deixes,
1: sembla,
3: mira, et
1: Albert?
3: deixo la casa a la platja, la masia, que en tenim
1: I
3: tots tres de
1: l'NFT, i el
3: masia,
1: Bored Ape, no?
4: Home,
3: i un
4: jo crec
3: Bored
4: que
1: Ape.
4: si li paguem 2.800 euros quan es fa propaganda, jo crec que, home, és ben invertit, eh?
1: Home, està
3: És
1: claríssim,
3: veritat, és veritat.
1: seria ben pagat, i tant, i
3: Sí,
1: tant.
3: sí. Però espera't, aquí no acaba, la cosa, un moment, perquè Justin Bieber va comprar dos Bored Apes més. Va comprar dos Bored Apes més per
1: Dos més, eh?
3: 1,74 milions d'euros.
1: Vinga, endavant! Clar que
3: Vinga,
1: sí,
3: endavant.
1: home, que no ve
3: Avui, sí.
1: d'aquí. Que tinc el
3: Avui
1: lloguer
3: en dia,
1: pagat.
3: aquests dos Bored Apes s'estima que valen 120.000 euros. Per tant, ha perdut 1,62 milions d'euros. Vinga, qui ofereix més? O sigui que porta perduts ja 2.800.000 dòlars
1: Doncs vinga.
3: amb tres imatges,
1: Què et sembla?
3: tres certificats. Fantàstic. Hi ha gent que hi ha perdut més, eh? Vull dir que és una cosa
1: Però això
3: terrible.
1: ja arriba, ha d'arribar un
3: Sí.
1: punt que ho vegis, no? Que no va, diguem.
3: Home, ja, però és que això veus la demanda que té. Per exemple, Jack Dorsey va comprar un Bored Ape d'aquests, un NFT, per 2,9 milions d'euros, el va posar a subhasta per 48 milions d'euros
1: Sí.
3: i el màxim que va arribar, l'oferta màxima que va arribar per aquest, va ser de 6.800 dòlars.
1: Imagina.
3: Era
1: Clar,
3: optimista o era?
1: llavors, aquests nois, segons Llados i companyia, els hi passen aquestes coses perquè volen, no? És a dir,
3: Home, clar, som així, perquè
1: es
3: vol.
1: perden
4: Evidentment.
1: diners perquè no en saben, oi?
3: I tant, i tant, i tant.
4: Evidentment.
1: Albert, em volies parlar d'una estafa piramidal, pot ser? Bueno, una altra. Hem parlat d'aquestes, però alguna altra més, eh?
4: Sí,
1: Que sí?
4: molts d'aquests negocis que deriven del criptobroisme són estafes piramidals. Estafa piramidal és un tipus de negoci que es basa en una cosa que es diu esquema Ponzi, que bàsicament
1: Sí.
4: és que algú et promet que guanyaràs diners, tu li dones uns diners, i amb aquests diners que tu li dones, ell dona diners a altres persones a qui li ha promès uns beneficis. Llavors...
1: És a dir, que ningú produeix res de res,
4: no? No, o sigui...
1: No crees diners d'enlloc.
4: Has d'anar ficant diners per repartir els beneficis que has promès a la gent que t'ha ficat diners. Vull dir que llavors arriba un dia que si s'han de tornar tots els diners que la gent ha ficat allà, no surten.
3: Això jo ho he fet amb bossetes de te.
1: Sí, tu has inflacionat el mercat del te,
3: I bé. Tant.
4: Justin Bieber va perdre diners, però mai perdrà tants diners com va perdre l'estat d'Albània.
1: Al tanto, eh? L'estat d'Albània. A veure, il·lustra'ns.
4: Albània, un país poc conegut, diguem, a nivell mundial.
1: No ric, no seria ric.
4: Va tenir una etapa comunista una mica dura, amb un dictador una mica paranoic, que va tancar el país i quan va sortir els va costar una mica adaptar-se al món. I als anys 90, quan havien just sortit del comunisme i una sèrie d'empreses financeres amb el suport de l'Estat van decidir instaurar un sistema d'estalvis, o sigui, un sistema de pensions per la població albanesa semiprivatitzat. Van demanar als albanesos que posessin tots els seus estalvis en aquestes empreses i aquestes empreses els hi retornaven un benefici. Un benefici que, per si algú té una mica de cultura financera, quan et prometen entre un 10 i un 30% de benefici al mes...
3: Al mes.
4: És que alguna cosa... Hi ha un cert risc quan la cosa és tan rendible. El que va resultar és que tot el show que van muntar a Albània va ser un gran sistema piramidal. Llavors, que inicialment anaven repartint beneficis a tothom, però que allò va col·lapsar. I les xifres...
1: I ràpid que devia col·lapsar, segurament, no?
4: Les xifres... Heu de pensar, els 2/3 de la població d'Albània va posar els seus estalvis en aquest sistema.
1: 2/3
4: 2/3 d'un país sencer amb tots els seus estalvis en un sistema piramidal.
1: Clar, és que si t'ho diu l'Estat, has de confiar-hi, no? Fotrem aquí un percentatge brutal cada mes, qui no ho faria, no?
4: Quan va col·lapsar, es va esfumar d'un dia per l'altre, el gener de 1997, el 50% del PIB del país.
1: Mare de Déu!
4: Es va esfumar, tècnicament es va dissoldre i va desaparèixer tota estructura de la policia i de l'exèrcit i es va entrar en un estat d'anarquia en el que la gent va assaltar les instal·lacions militars, va treure l'armament i van sortir furiosos a perseguir la gent que els havia animat a invertir en tot això. Va provocar una guerra civil, un caos absolut, la intervenció de l'ONU, un desplegament que es va dir Operació Alba, liderada per Itàlia. Va caure el govern, òbviament, i sembla ser que a Albània van aprendre que eren els sistemes piramidals, que també és una paradoxa molt xula, perquè si aneu mai a Tirana, a la capital, el dictador comunista Enver Hoxha es va fer precisament construir una piràmide al centre de la ciutat.
1: En honor a això?
4: En honor a ell, però que després, jo hi vaig estar una vegada i em deien que havia de veure les piràmides i després em parlaven de les piràmides d'Albània i em va costar encaixar que eren dues coses diferents. Però bueno, totes dues bastant lamentables.
1: Bueno, doncs escolta, molt bé, no m'esperava acabar amb aquest exemple d'una estafa piramidal sustentada per un estat que efectivament es va emportar l'estat per davant. Bastant increïble. Però va, escolta, després d'aquest viatge per estafes piramidals, gurús, vibracions, monedes digitals, llibertats financeres sospitosament cares, tornem al món tangible, o bueno, no sé si tan tangible. Tenim aquí el nostre tècnic, muntador, filòsof del cable mal endollat i guia oficial del Museu d'Invents, Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
5: Molt bones, què tal?
1: Tu també tens cripto i tens la cartera plena o què?
5: No en tinc, és que em fa mandra.
1: És una cosa fa mandra perquè no...
5: Fa mandra, no sé, és una cosa que em fa mandra.
1: No, jo pensava que tu, que ets un tio que sempre estàs entre ordinadors i això, estaries allà fent mineria d'aquella per aconseguir pasta d'aquesta. No,
5: a més gasta molta llum i tal. No, res.
1: Clar, no val la pena, no surt de compte.
5: No,
1: bueno... Que te den los euros de tota la vida, no?
5: Ah, exacte. Jo com en Palou, jo... amb una caixa sota el llit. Bueno, una caixa.
1: Així m'agrada.
5: Caixa petita, perquè clar, saps.
1: Bueno, tu no ploris.
5: Però... A veure, jo...
1: No estàs malament, va.
5: Jo prefereixo no tenir ni idea de criptos i no fer-li gaire cas que no el que li va passar a un senyor que va ser un visionari del tema i

0: El dels primers en interessar-se en el tema. Només que quan el bitcoin va començar a aparèixer, ell doncs, va començar a comprar bitcoins. En aquell moment tenien un valor molt petit, o sigui, no valien gairebé res, sí. I va començar a minar bitcoins, això, a finals del 2019, principis del 2010, arribant a acumular 8.000 bitcoins, 8.000 unitats de bitcoins, que en aquell moment eren res. Però no era res, o sigui, en aquell moment eren, eren cèntims. Clar, el problema què passa? Doncs aquest senyor, doncs, bueno, com que això del bitcoin, ell ho tenia com a hobby, diguem, i ho tenia ja guardant, tenia el que és l'accés en la seva bitlletera digital, el tenia ja guardat l'accés en un disc dur. Però el problema va venir a l'any 2013, quan ell estava fent neteja, això que de tant en tant s'ha de fer neteja, s'ha de fer neteja de casa i s'ha de fer neteja dels aparells electrònics. Està bé.
1: Sí.
0: Sí? Vale. Doncs bé, no està clar.
1: Tant tant, si tens, et va acumulant merdes, no? Perquè si no acabes tient Diògenes també electròniques.
0: Vale.
2: Jo sóc vell.
0: Clar, i ara us diré per què no està bé fer neteja de les coses electròniques. No està clar com va el tema, eh?
1: A veure, sorprèn-nos.
0: No està clar. Hi ha unes fonts que diuen que va ser la seva exparella, i remarcar-lo d'ex per lo que va passar després, que va llançar el disc dur que contenia la informació per poder entrar a la billetera digital on tenia guardat els bitcoins.
1: Ostres.
0: Si va agafar el disc dur i el va tirar a la basura.
1: I has dit que en tenia 8.000, eh?
0: 8.000, sí, que el 2013 tampoc eren gaires diners, o sigui, tampoc era molt. Potser,
1: no, no.
0: Ja era una miqueta més.
1: Són una barbaritat.
0: No eren cèntims.
1: És una fortuna.
0: Clar, exacte. També hi ha altres fonts que diuen que va ser ell, que es va equivocar, i en vez d'agafar el disc dur que volia llançar, va llançar el bo en vez de llançar el dolent. Bueno, hi ha diferents versions, per tant, us podeu creure la que vulgueu. Però el que sí que és veritat, que el disc dur aquest, ja sigui tirat per la seva exnòvia o tirat per ell, va acabar a la deixalleria municipal de Newport.
1: Mare de Déu.
0: Vale. Fins aquí, bueno, no hi ha problema. Dius, bueno, he perdut uns cèntims, no passa res, he perdut potser 50 euros, no passa res. Però clar, què passa? Cada cop i volta, el valor del bitcoin va començar a pujar, i a mitjans o ja a finals d'aquell 2013, el valor dels seus 8.000 bitcoins era de 4 milions d'euros. Què dius?
1: Bueno, clar, ja pots comprar la deixalleria 70 vegades.
0: Arribarem a això. Que aquí fa ràbia, 4 milions d'euros, hòstia, són diners. Però clar, què passa? Que el 2021 aquests 8.000 bitcoins valien 350 milions d'euros.
2: Mare de Déu.
0: Clar.
1: Tu imagines? És molt gros, eh?
0: És molt gros. Aquest noi què va fer?
2: Pots demanar un crèdit al banc, eh?
0: Home, jo crec que sí, no? O pots comprar al banc directament.
1: Què va fer? Aquest bon home?
0: Aquest noi va anar a l'Ajuntament i va dir, a veure, una cosa, jo tinc un disc dur que l'he perdut i em deixeu entrar a buscar-lo, sisplau. I és més, va dir, a veure, tinc un disc dur amb molts milions d'euros aquí fotuts.
1: Clar, però si tu dius que tens un disc dur allà amb molts milions d'euros, la primera pregunta que et faran és, però com sé que són teus? Com em demostres que aquest disc dur és teu? I no tindràs el funcionari una mica avispado que dirà, aviam si el trobo jo abans?
0: Bueno, a veure, no sé, jo no sé si he anat alguna vegada a la deixalleria del vostre municipi i intentar trobar alguna cosa allà.
1: Estem parlant de molts cèntims, eh?
0: Ja. El xaval va voler fer això. Va dir, escolta, jo vull anar allà. I clar, l'Ajuntament li va dir que no podia anar a remenar la basura, diguem, de la deixalleria, bàsicament per motius ambientals i per la seva salut, no? Però el tio va dir, no, escolta, jo vull anar... Jo vull fer això, jo vull fer
1: jo
0: això.
1: Jo m'hi fico, ja, m'hi foto
0: de cap. Sí, jo vull fer això, no el deixaven entrar. L'any 2022 va presentar un pla per fer una excavació d'alta tecnologia que estava valorada amb 10,7 milions d'euros, que dius, hòstia, són molts diners.
1: No, clar.
0: Però clar,
1: hi havia
0: 350 milions d'euros pendents allà perduts. Clar. I el tio, en aquesta excavació d'alta tecnologia, el seu pla incluïa fer servir drons amb intel·ligència artificial per escanejar per sectors aquesta deixalleria, fer servir també braços robòtics i sistemes de classificació per tamisar els residus, gossos robòtics que feien tasques de vigilància i recerca, i tot i aquesta flipada, que jo sí que he estat el responsable municipal i hagués dit adelante, perquè vull veure-ho, l'Ajuntament li va dir
1: home,
0: que no.
1: Home, i el gravem, eh?
0: Però l'Ajuntament li va dir que no. Li va dir, escolta, no, aquí, a veure, això és una deixalleria.
1: Ah, quin greu.
0: Aquí hi ha residus, aquí tot està molt contaminat. A més, tu vas tirar el disc dur el 2013, estem al 2022, han passat 9 anys, o sigui, pot ser que el disc dur ja estigui destruït. Però el noi va seguir, va dir no, va portar el cas als tribunals i finalment el gener de l'any... Cap al 2025, el Tribunal Superior Britànic li va dir que no, que va desestimar la demanda, va dir que no podia accedir de cap manera a la deixalleria, va considerar que no hi havia motius raonables i, sobretot, no hi havia possibilitat d'èxit per trobar el disc dur, perquè ja estaria molt degradat, i després de 12 anys intentant recuperar aquest disc dur per un valor, ara ja deu ser més, de 350 milions d'euros, finalment, per culpa de la burocràcia i els impediments jurídics i polítics, doncs no va poder entrar. Sí, ara ja està allà a la deixalleria. Va tenir una miqueta de sort perquè hi ha una productora de Hollywood que va comprar els drets per fer una docusèrie del que li ha passat, que es diu El Bitcoin enterrat, la casa del tresor real de James Howells. O sigui, veurem

0: una sèrie que explicarà el seu cas, però en l'actualitat aquest disc dur, diuen, es calcula que té uns 742 milions d'euros, o sigui, el valor dels 8.000 bitcoins, més o menys. És això, i el nostre amic Howells diu que encara no s'ha rendit, que està intentant la manera de recórrer la sentència que no el deixa entrar en aquesta aixelleria, i fins i tot s'ha plantejat comprar l'aixelleria, perquè es veu que ja està a punt de tancar-se, perquè ja compren les capacitats, i diu, bueno, doncs ara quan la tanquin la compro i començo a buscar el meu disc dur. Però, de moment, no ho ha fet.
1: Tu imagina't aquest tio, cada dia quan se'n va a dormir, o sigui, el pobre igual ha de menjar, jo què sé, igual no té calés i ha de menjar gallina blanca, pobre paio, i no arriba, i el tio sabent que és ric, que és multimilionari. És molt gros, això.
2: A data d'avui són 446 milions d'euros.
1: Imagina't.
2: Ara mateix, i el 13 de setembre de 2025 van ser 1.000 milions d'euros, més o menys.
3: Clar. Està bé. Això jo agafaria, jo li diria això a en Laporta, per exemple, ja en Laporta, i li diria, compra la deixalleria i així pots fer una palanca.
1: Exacte, tota palanca i podràs tornar a fer una altra cama.
3: No, si tens 40 milions, 400 milions d'euros ja allà per fitxar Julián Álvarez tres vegades.
1: Tu, i tots els socis aplaudint, eh?
3: I tant.
1: Que això és així. Bueno, doncs li hem fet un bon garbell al tema dels criptobros, les criptomonedes, les sectes, les piràmides per estafar. Jo crec que després de tot el que hem après, ja estem preparats per convertir-nos en autèntics criptobros. Només ens cal llogar un cotxe durant mitja hora, fer-nos una foto davant d'una casa que no és nostra i penjar-la a l'Instagram amb la frase «Mentre tu dorms, els meus diners treballen». Després ja obrirem un canal de Telegram, gravarem vídeos des de Dubai, direm mentalitat de pobre a qualsevol que ens demani explicacions i llançarem la nostra pròpia criptomoneda. Què us sembla si fem la TerraCoin, per exemple? Un projecte totalment descentralitzat en què, misteriosament, tots els diners aniran a parar al mateix compte. Però ara, seriosament, les criptomonedes poden ser una tecnologia interessant, una inversió arriscada o una aposta directament incomprensible. El problema comença quan, en lloc d'explicar-te els riscos, venen un personatge, cotxes esportius, rellotges cars, llibertat financera i una vida sense caps ni despertadors. Perquè potser no tots podem tenir un Lambo, però tots podem fotografiar-nos al costat d'un abans que arribi el propietari. Gràcies Jordi, Albert, Xavi i molt especialment també la Laia Capdevila per ajudar-nos a entendre què hi ha darrere de tant gràfic verd, tanta promesa milionària i tanta foto mirant a l'horitzó amb els braços plegats. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos els vostres criptobros, els vostres NFTs, els vostres gurus financers i projectes que no podem explicar perquè encara estem en fase de white paper. I recordeu que la Terra no és plana. Fins ben aviat!

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for bruising.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Ràdio Montornès.
4: Mites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
5: Una poma al dia, el metge estalvia. Seguim avui amb els consells de la vida natural, que sembla cada cop més allunyada del nostre dia a dia, amb els perjudicis de salut i mediambientals que comporta. Ja ho diuen que quan ens posem a règim ens treuen tot allò que ens agrada. Alguna cosa tindran les coses llamineres que el nostre cos li digereixi tan malament. Ja podem provar totes les dietes del món, les de la carxofa, la de la pinya o la que vulgueu. Els resultats immediats poden ser més o menys prometedors, però el balanç al cap d'una temporada acostuma a ser demolidor.
4: Dites, refranys i adagis.
5: Val més un ou avui que una gallina demà. De la mateixa manera que ens recomana que no deixem per demà el que puguem fer avui a l'hora de fer volar coloms i repetir el conte de la lletera, és preferible un petit guany avui que la promesa d'una recompensa. Qui sap si mai arribarà? O també, més val un té que dos té d'arer. En un altre ordre de coses, quan prometem alguna cosa, també podem fer ús del refranyer i diu: avui això i demà Déu dirà.
4: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
5: L'home és amo del que calla i presoner del que diu. La cultura xinesa mil·lenària ens ha reportat un bé de Déu de proverbis i pensaments que ens ajuden a reflexionar i a posar en paraules, en píndoles breus, sabers universals. Saber callar, el silenci, el no dir, paraules dites sense reflexió. També n'és ple el nostre refranyer, però veiem, acostant-nos, ric el repertori proverbial xinès, que ni en són els inventors ni en tenen pas l'exclusiva. Al ben callat li diuen savi. La paraula és plata. El silenci és or. Aprem de callar i sabràs molt de parlar. Perquè de callar un mai se'n penedeix.
4: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Espero que bé i amb ganes de tornar a gaudir d'una nova hora de ràdio aquí a Ràdio Montornès. Nosaltres tornem amb informació, divulgació i entreteniment com totes les tardes fins les 6 en punt. Ens podeu escoltar, que ningú s'oblida, el 91.2 de l'FM, però també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele de Ràdio Montornès. Això ja us ho sabeu, us ho recordo cada tarda, però m'agrada per si hi ha algú que es despisti o s'hagi de moure o aquell dia hagi de canviar de dispositiu, doncs que sàpiga on ens pot escoltar directe fins les 6. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com el dimecres?
2: Bé. Ja estem a l'equador de la setmana. Sembla que afluixen una mica les pluges, no? I a veure si comencem a veure una mica de llum al final del túnel.
1: A veure, tot i això, el Veïnuncat és cert que està activat fins demà, durant el dia d'avui i el dia de demà, però sembla que sí, que tot i que baixaran les temperatures a la temperatura que toca per l'època en la que estem, a l'octubre, sembla que fins i tot, bueno, avui ja hem vist el solet una mica, però que ja se'n marxaran els núvols i podrem gaudir d'un cap de setmana bastant més tranquil.
2: Bueno, així hem d'escollir, Mireia, millor que vingui una mica de fred, però que parin les pluges, no?
1: Sí, sisplau, ja no volem més aigua ni més males notícies, que cada dia només hem d'enterar-nos de coses que, bueno, que encara arrosseguem, no?, d'aquest temporal i ja prou.
2: Exacte, i que doni temps a que s'aixugui una mica el terreny i tot plegat, perquè és que si no...
1: Sí, que pugueu començar totes aquestes tasques de valoració, que hi haurà feina ara quan marxi l'aigua, però sí, ja està bé. I ja, sent egoista, però jo sé que molta gent, és igual que jo, poder estendre la roba fora.
2: Ah, sí. Feu una rentadora, sisplau.
1: Que... Home, jo n'estic fent, però clar, tinc a casa meva que sembla allò el mercadillo. No pot ser, jo necessito ja. A més que hi ha coses que m'agrada que els hi doni el sol, sí, que va molt bé sí, per acabar de netejar la roba, fins i tot. Així que, bueno, a veure si és veritat que cap de setmana recuperem una miqueta més la vida normal, i a més cap de setmana llarg que tenim per endavant,
2: veritat,
1: perquè
2: sí,
1: el dia 12
2: correcte.
1: És el dia de l'Hispanitat i tindrem festa. Bé, doncs això, igualment, és probable que aquesta tarda, bé, doncs tinguem aquestes pluges, no es desactiva l'alerta Inuncat, i per cert, ahir a la tarda va passar una miqueta algú estrany, jo escoltava que hi havia gent que li arribava un es alert, però a mi no. A casa sí. No va arribar, però jo escoltava veïns que sí, a ma mare també, que viu també aquí al poble, i jo deia, no entenc, perquè hi ha mòbils que sí i mòbils que
2: sí,
1: no.
2: Jo estava aquí a la feina i em van arribar dos, diria.
1: Dos a sobre? Doncs sí. Pues a mi ni un.
2: Doncs imagina't.
1: No sé, sort que no era res així ultra mega important, no? Però era més que res de precaució,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte, sí, sí.
1: Però jo deia, ostres, tu tinc dos mòbils i no em sona cap, i això que escoltes pel carrer, no?
2: Anava
1: però
2: sentint
1: a casa,
2: els
1: no?
2: avisos per allà i sí? Tu res de res.
1: Bueno. Sí, bueno, molts llamps, molts trons, poca aigua per sort.
2: Sí.
1: I ja estan els adaptant a aquesta tardor que ha començat ben intensa. Bueno, doncs, avui continuarem parlant de les pluges, de les conseqüències i de com poquet a poquet anirem avançant, però també tenim altres temes per endavant. Parlarem també dels tallers de la gent gran, perquè ja és aquí el nou curs de tallers, de gimnàstica, de dansa, de manualitats, de memòria, i avui parlarem amb la regidora de gent gran, la Natàlia Segura, perquè ens expliqui com encara us podeu inscriure a aquests tallers, quins són els més demandats, quantes inscripcions o places, millor dir, hi ha, perquè cada any van pujant. Doncs tots aquests detalls els repassarem avui aquí a la Intersecció. També recordarem com serà aquest nou projecte de Palau del Mal·le, que fa 5 anys de l'associació, i el dia 24 i 25 d'octubre tindran, bueno, ens ensenyaran què han estat preparant aquests mesos. Ja van venir a fer-nos una mica 5 cèntims del que farien. Avui recuperarem aquesta conversa per si voleu ja no esperar-vos més i treure les vostres entrades. Són gratuïtes, però s'ha de reservar. I si no, la setmana vinent els tindrem aquí en directe a la Intersecció i ens explicaran ja els últims detalls. però avui recordarem de què anava la cosa. També estarà per aquí el nostre company el Miquel Zafra, com tots els dimecres, amb una nova entrevista musical. Avui ens convidaran a la Sala Byron de Barcelona, perquè allà tindrem a Daniel Cross i el Mas Gemelles en un concert. Així que si voleu gaudir de música en directe i de proximitat, doncs avui no us podeu perdre l'entrevista musical d'aquí uns minuts. I com us deia, continuarem parlant de les pluges i d'aquestes tempestes que hem tingut. I ho farem parlant de la visita ahir del delegat del govern d'Espanya aquí a Catalunya, en Carlos Prieto, que va venir a visitar el barri Ametller, i també la zona esportiva, que és la que ha quedat més afectada. De seguida anirem cap a aquest tema. Abans, però, repassem els titulars del dia. Comencem amb que representants municipals van assistir ahir a una reunió de coordinació pels efectes dels aiguats al Centre de Comandament Avançat. La trobada es va fer al Pavelló d'Esports de Granollers i va reunir representants municipals dels pobles del Vallès Oriental més afectats pels aiguats, amb els operatius del Servei Logístic i d'Operativa Territorial i de l'Operativa Territorial de la Direcció General de Protecció Civil. L'objectiu ha estat compartir informació sobre les afectacions, la situació actual i les actuacions necessàries per a la recuperació. El dispositiu de recuperació compta amb bombers, protecció civil, ADF i Creu Roja i inclou un desplegament específic a Montornès, Vilanova del Vallès i Granollers. Demà tindrà lloc el ple ordinari del mes d'octubre. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i serà, com sempre, a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe per canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya per la prestació de les funcions de secretaria i d'intervenció tresoreria. També es debatran dues modificacions de pressupost i la devolució de la garantia del contracte del servei de neteja viària, recollida de residus i inspecció a Montornès del Vallès, un punt que va ser votat en contra a l'anterior sessió. Dins de l'ordre del dia també trobem l'aprovació del Pla Local de Persones Grans de Montornès i la integració de l'Ajuntament a la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya. Encara hi ha places lliures per poder participar en les passejades virtuals del projecte Més que Ciència a la Biblioteca Rosa Leveroni. L'activitat tindrà lloc demà i les persones que hi participin podran descobrir l'Observatori Vera C. Rubin i els jaciments de Tapuerca sense moure's de l'equipament. L'activitat s'emmarca en el programa Octubre Més a la Gent Gran. La regidora d'aquest col·lectiu, Natàlia Segura, ens ha animat a provar l'experiència.
3: És una proposta molt xula perquè dona oportunitat a gent del municipi que potser té problemes de mobilitat que puguin conèixer a part del nostre patrimoni i d'altres indrets. És una proposta que és molt interessant i que la biblioteca torna a portar i faran dos passes. És molt xula, de fet, jo les he provada perquè quan va venir el Dani a explicar-nos les van provar i pots pujar al castell de Sant Miquel sense moure't i és molt interessant perquè és molt realista i pots veure moltes coses que potser no es podrien veure sense aquestes ulleres.
1: Hi haurà dos torns, una a les 5 i una a les 6 de la tarda. La proposta és gratuïta, però cal inscriure's prèviament de manera presencial a la biblioteca, al correu electrònic b.montornès@diva.cat o al telèfon 93568-6530. I amb l'última cosa, amb la que sou de quedar-se, que l'oficina de Català de Montornès s'ha traslladat al casal del Casal de Cultura a Can Saurina, al carrer Major número 2. L'horari d'atenció al públic és el dijous, de 10 del matí a 1 del migdia. Després dels aiguats, les classes dels cursos de català reprendran demà el mateix equipament aquí a Can Saurina i els horaris habituals. L'1.1 començarà a les 3 i acabarà a les 5 i el bàsic 2 de 6 a 8, els dimarts i dijous. Ara, a més, s'està celebrant la tertúlia mensual del mes d'octubre. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, va visitar ahir a la tarda a Montornès per conèixer les afectacions que ha patit el municipi durant el temporal dels darrers dies. acompanyat per regidors, per l'alcalde José Montero i la subdelegada del govern Mari Carmen García Calvillo, va visitar el barri de l'Ametlla i la zona esportiva municipal. El delegat també va donar el condol a la família del veí mort la matinada de diumenge. El delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, va explicar que per decret estan marcades diferents subvencions per a aquest tipus de situacions i ha afirmat que les començaran a tramitar immediatament.
4: Hi ha un reial decret, que és el 307/2005, que per entendre'ns és el reial decret permanent sobre l'àmbit de protecció civil, on es marca una sèrie d'indemnitzacions, fins i tot a la família per la pèrdua d'un ésser estimat, no? Les quantitats econòmiques, evidentment, no et compensaran mai absolutament res, però és veritat que existeix i, per tant, l'hem d'oferir a la família, ajudar-la a tramitar-la, això és el que farem, ajudar a tramitar aquesta ajuda. I, evidentment, en l'àmbit de l'habitatge, en l'àmbit de la indústria i comerços, hi ha altres tipus de subvencions de diferents quanties. Això és una part que ja començarem a tramitar immediatament des de la delegació del govern en els ajuntaments.
1: Prieto també va declarar que serà el Consell de Ministres l'òrgan que decideixi declarar la zona greument afectada per un episodi de protecció civil, el que es coneix comúnment com zona catastròfica. De ser així, el govern podria finançar fins al 50% del cost de les actuacions i, a més, es podrien demanar altres ajudes a la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
4: Aquesta zona greument afectada, que podríem dir-li així per simplificar, doncs ho ha de decidir el Consell de Ministres, i normalment el que es fa és posar-lo ja per comunitats autònomes. Com els episodis són tan recurrents, doncs ja el que estem veient és que s'ha de fer per comunitat autònoma. I després hi hauran els annexos, que és on nosaltres treballem en els municipis, passarem quins són els municipis afectats i en quines dates. D'acord? És un tema, insisteixo, molt tècnic, molt de treball fi, molt de comunicar-nos amb els ajuntaments i treballar amb la Generalitat, perquè després, evidentment, els fons que nosaltres donem en una zona greument afectada és, per exemple, en l'àmbit municipal. Tot això seria subvencionable fins al 50% del seu cost. Ara, el que no vol dir, evidentment, si s'accepta per part del Ministeri de Política Territorial, que ho envia també al Ministeri d'Interior, i això s'envia a Consell de Ministres. Jo no tinc dubtes de que això podria estar clos. Ara haurem de veure quina és la quantificació que fa l'Ajuntament, totalment documental, els pressupostos, i podríem pagar fins a un 50%. L'altre 50%, és important això, no és, diguem, eximent de possibles ajudes d'altres administracions fins a cobrir el 100%. És a dir, la Diputació o la Generalitat podrien acabar de posar l'altre 50%. I per tant que subvencionés el 100%. D'acord? Insisteixo, en àmbit d'equipaments municipals.
1: La Generalitat ja ha aprovat una primera línia de 20 milions d'euros en subvencions directes als ajuntaments dels municipis afectats, destinada a contribuir al finançament de la reparació i reposició d'infraestructures, equipaments i edificis municipals danyats pels aiguats. El fons es podrà ampliar en funció de les necessitats que es determinin. Pel que fa a la continuïtat de l'activitat de les diferents entitats esportives, l'alcalde José Montero va destacar la bona predisposició de les juntes a l'hora de moure la seva activitat a altres municipis o espais del poble, com els patis dels centres educatius i la zona socioesportiva de Montornès Nord.
5: Les que utilitzen aquestes instal·lacions, els futbols i l'atletisme, evidentment, no podrà ser, i el triatló. Alguns clubs ja han fet contactes amb la majoria, amb les seves federacions, de cara a facilitar que tots els partits de competició es puguin celebrar fora, per tant vagin de visitant tot el temps que sigui necessari, i efectivament ens encarregàvem que nosaltres contactem amb municipis, tot i que ells ho han fet amb els clubs, els municipis de l'entorn, no? Pues, podria imaginar Sant Fos, Vilanova, els més propers, que poguessin tenir hores disponibles de les seves instal·lacions, i això ja hem començat a gestionar-ho, de cara a facilitar no només els entrenaments i així, sinó fins i tot les competicions. Per tant, mirant les diferents disciplines, no ha quedat una mala previsió, ens queda el Sorralet, que és un pavelló que té moltes possibilitats i ens permet aglutinar tota l'activitat més interna, no? Aquesta no estaria tan afectada, i també farem servir els patis de les escoles, algunes instal·lacions exteriors que tenim, com el Cliff Court i la pista que té al costat, o la de l'Institut Vinyes Velles, que tenim un conveni. Per tant, no hi havia una mala previsió, i sobretot hi havia molt bona disposició dels clubs i de les seves juntes d'acceptar la situació i comprometre's a que s'adaptaran i fins i tot ens oferien el voluntariat per col·laborar en tasques de neteja, de recuperació i això és d'agrair.
1: A Montornès hi ha més de 2.000 infants i joves que practiquen esport. Recordem que l'episodi de pluges continua actiu fins demà.

I anem ara a escoltar una mica de música, de seguida anirem amb altres temes d'actualitat, però avui tenim també actualitat musical, perquè un grup que ha estat en boca de tothom avui és Love of Lesbian, perquè recordem que anaven a acomiadar-se en aquest concert de la Mercè, deien que ja era l'últim concert, tot i que estan de gira, però aquí, que és a Catalunya, a Barcelona, i van anunciar que no, que traurien 4 concerts més al desembre a Barcelona. I, bueno, les entrades, la veritat, és que s'ha valut molt bé. Són 4 concerts, com dèiem, al desembre. I avui, doncs, perquè aneu escalfant, anem a escoltar Club de Fans de John Boy.

0: Continuem parlant de coses, activitats que passaven en un torneig, perquè a més de les propostes del programa Octubre amb més de la gent gran del poble inicia aquests dies el nou curs de tallers. Si us voleu apuntar, encara jou a temps. Així ens ho ha explicat la regidora de gent gran, Natàlia Segura.
1: Any rere any van millor les inscripcions, perquè ara hi ha molta gent que tenim l'opció de fer-les o bé telemàticament o bé presencialment. Hi ha molta gent que ja s'anima i ho fa telemàticament, llavors és molt més àgil. Tenim places limitades en molts tallers, hi ha tallers que sempre tenen molt d'èxit, com pot ser els balls en línia o el ioga, i que són que hem de fer sortejos, però ja es van adjudicar. Ara estem fent aquelles que han quedat lliures, doncs que la gent pugui participar. I aquest any hem oferit 890 places de tallers, que déu-n'hi-do, cada any rere any anem augmentant aquestes places perquè la demanda augmenta.
0: Clar, la gent va demanant, no?, que cada cop hi ha més gent. No sé si hi ha més gent gran, que segurament també, però més gent gran activa que vol participar. A partir de quina edat, per això, Natàlia, es poden apuntar aquests tallers?
1: El nostre reglament parla de persones pensionistes, però també prejubilats. A partir de 55 anys, si ets pensionista, ja pots començar a fer aquests tallers. El que has de fer és anar a l'Ajuntament i demanar el teu carnet de gent gran, i amb això ja pots accedir-hi als tallers.
0: Mm-hmm. Parlaves que hi ha tallers que agraden moltíssim, que s'han de fer sortejos, no?, els de gimnàstica, els de balls en línia, que són una mica els que precisament podrem veure, recordem, el dijous a la plaça de Pau Picasso, si no plou.
1: Si no plou, sí, són els que més agraden, els del moviment, i dijous podrem veure una mostra de gimnàstica amb la Montse, també veurem balls en línia amb la Magda i sevillanes amb la Toñi, són els que més agraden. A més, jo crec que també les tres talleristes que tenim tenen com una cosa molt especial amb la gent gran i tenen aquesta connexió, i això també és molt important, que tinguin aquesta connexió i a la gent li agrada molt.
0: Clar que sí. Tot i això, cada cop veiem que s'interessa més la gent gran per altres tallers, de potser més cognitius, més tranquils, més artístics. Quins són també aquesta oferta que s'ofereix?
1: Tenim el taller d'entrenament, que aquest també té molta demanda. A la gent gran li agrada molt perquè és una manera de també tenir activa la ment, i els hi envien exercicis per casa, que això és molt important, no?, perquè per evitar un deteriorament. Informàtica, ja fa molts anys que ho fem i a la gent gran li agrada molt el tema de la informàtica, perquè els hi ensenyen a fer coses molt bàsiques, de vegades escriure un correu o potser passar una foto o guardar o imprimir, i és molt important. I també català, hi ha molta gent gran que va vindre quan eren joves aquí a Catalunya, no saben català, i ells són gent que volen aprendre català i escriure català, potser ho parlen però ho volen escriure, i és molt interessant, i sempre tenen bastant demanda.
0: Genial. A més, hem vist que dins de l'oferta heu posat en marxa un curs de fotografia digital. Això és nou.
1: És nou perquè no volíem que fos algo relacionat no ben bé amb la informàtica, però sí amb el mòbil, i de vegades dius un curs de mòbil i la gent diu, ja sé utilitzar el mòbil, i vam dir, doncs, fotografia digital, doncs, una mica com fer les fotos, si l'has de, no?, de retocar una mica, una mica de, com diem, de Photoshop, després passar-la a l'ordinador, imprimir, bueno, també per donar-li eines perquè puguin fer. I tot això que sigui relacionat amb el món digital els hi agrada molt.
0: Clar, això anava a dir, ha sigut algo que us ha sorgit des del departament, o ja hi ha gent que us ha dit, escolta, que m'agradaria aprendre a fer això?
1: Sorgeix del departament, sobretot la Sàskia, que és la que té més contacte amb la gent gran i està molt als casals, ella va detectant necessitats i escolta i parla amb la gent, i llavors ella, doncs, proposa aquests tallers i nosaltres encantades.
0: Al final podrem veure també una exposició, és a dir, aprendran a fer alguna fotografia, també entenc.
1: Sí, la idea és poder fer una exposició. Nosaltres al departament prepararem per aquest Nadal un dinar, que ja el vam fer l'any passat. Mm-hmm. Aquest any volem tornar a repetir aquest dinar de Nadal, i la idea és poder fer una exposició i posar-la aquell dia. L'any passat vam posar l'exposició de l'edatisme, i aquest any voldríem fer com una exposició de fotos de que han fet en aquests tallers.
0: Clar, feu dinars amb l'exhibició ara que tenim dijous, els tallers durant tot l'any, després també per Sant Joan hi ha activitats. Al final no és només anar una horeta a fer un taller i tornar a casa, és tot un espai, no?, de socialitzar i de trobar-se amb altra gent en què comparteixes aquella estoneta, aquell moment.
1: Sí, el més important és el que tu dius, la socialització, perquè els tallers els obliguen a sortir de casa, tenen un horari, ja han de sortir, s'han d'arreglar, doncs ja parlen, doncs ara, anem a prendre un cafè, comencen a fer una vida i una comunitat, que és molt important. Jo crec que els tallers tenen aquesta funció social molt important, i a més les activitats que fem extres, que no són de tallers. Ara, per exemple, hem fet el dinar a Festa Major, sí, el dinar homenatge, i eren 550 persones. Està molt bé, perquè això vol dir que la gent gran té ganes de trobar-se, i a més les veus, que estan supercontentes, van en grups, i això és molt important. La socialització és molt important per treballar molts aspectes, no, que hi ha dins de la gent gran.
0: Segur que hi ha grupets que s'han anat creant, no, a través d'aquests tallers. Clar, hi ha gent que porta... Quants anys pot portar una persona que fent un taller, jo que sé, de dansa o de gimnàstica?
1: Hi ha gent que porta més de 10 anys fent tallers, hi ha més de 100 persones que fa molts anys que fan tallers, i aquest any, per exemple, noves s'han presentat 51 persones noves aquest curs, però la previsió és que vagin augment, perquè la piràmide demogràfica està canviant, cada cop hi haurà més gent gran. I clar, ens hem d'adaptar. Totes les activitats que fem des de l'Ajuntament les hem d'adaptar a aquesta, no?, aquesta nova, aquest nou perfil de població que tindrem a Montornès.
0: Sí, sí. Doncs, Natàlia, no sé si com a regidora de Gent Gran vols destacar algun altre aspecte dels tallers o alguna dada que ens haguem deixat.
1: No, jo crec que ho hem dit tot, no?, que l'Ajuntament té una aposta clara pels tallers. Aquest any ja gairebé arribem a 900 places i ara estem treballant ja per tornar a licitar els tallers, que ara ja fa 4 anys que estem amb aquest contracte, i la idea és ampliar. I com sempre dic, tenim a la Sàskia, que és la dinamitzadora, que és la que està als casals, i també una mica fem l'oferta a el que ens demana la gent i ens anem adaptant. Llavors, les necessitats que anem detectant, doncs les anem treballant. Jo crec que el que cal destacar que aquí, ara avui, aquest any, aquest mes, al ple d'octubre, portarem un pla local de gent gran, un pla d'acció, que és un pla que s'ha treballat amb els usuaris dels casals, amb les juntes, amb altres entitats que tenen gent gran, i una mica l'aprovarem al ple amb la idea de tenir un pla clar, no?, una mirada clara cap a la gent gran. I jo crec que és molt interessant, quan tinguem aquest pla ja aprovat el portarem als casals perquè la gent pugui veure el que s'ha treballat, amb la idea de dur a terme, sobretot treballar la part de cures amb el servei d'atenció integral, la part d'activitats, també la part de mobilitat, que és una cosa que també ens comencen a demanar molt. Bueno, mm-hmm. Doncs una mica estem en aquestes, treballant-ho.
0: Podrem seguir el ple el dia 8 d'octubre.
1: Sí.
0: Regidora Gent Gran, Natàlia Segura, moltes gràcies per haver tret uns minuts.
1: A vosaltres.
0: I ens anirem veient aquesta setmana, aquest mes d'octubre, i tornarem a parlar per, ja sigui per aquest pla i també del centre de dia. Moltes gràcies.

0: Nosaltres continuem a la intersecció amb una veu bastant reconeixible i és la de Stevie Wonder. Per què? Doncs perquè acaba de treure un EP, però no és un EP qualsevol, té una història darrere.
1: Ja per començar, ja el fet de que m'hagis putat Stevie Wonder ja m'ha sorprès, Mireia.
0: Avui estàs descol·locat, eh?
1: Sorpresa positiva, eh?
0: Molt bé.
1: De dir, eh?
0: Pues me n'alegro, espero que vosaltres també us hagi sorprès positivament. Us porto al cantant perquè ha tret l'EP Songs in the Key of Life, que segurament aquest títol ja us soni. Doncs ho ha publicat fa uns quants dies, perquè fa exactament 50 anys que va publicar el disc amb el mateix nom, i ha volgut publicar 50 anys després 4 noves cançons.
1: Ostres, això sí que és una efemèride, eh?
0: Sí, el mateix dia i a la mateixa hora va publicar aquest nou EP.
1: I aquestes eren 4 cançons que havien quedat fora?
0: Sí, 4 cançons que van quedar fora dins del disc i que ara, 50 anys després, ha volgut treure en format d'EP. Així que sí.
1: Molt bona idea.
0: Sí, sí, avui farem una mica de repàs. Anem a escoltar aquesta cançó, una de les que formen part de l'EP, Songs in the Key of Life, It's Easier.

0: Canviem de cançó, però no de PE, perquè segueix formant part de Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder. Recordem, 50 anys després de treure el disc amb el mateix nom, ha tret un EP amb 4 cançons extra, que en el seu dia van quedar fora. Tot i que no només fa 50 anys va treure aquest disc, sinó que el disc ja anava acompanyat d'un EP que deia, tenia 4 cançons, que es deia A Something Extra. O sigui que ara és un disc i 2 EP que formen part tot del mateix àlbum.
1: Déu-n'hi-do, fa falta mitja tarda, per
0: escoltar-lo sencer. Mi, clar, però això és una molt bona estratègia, perquè ara segur que es torna a vendre tot.
1: Sí. I a més que tant del disc original com veig que aquesta és el darrer EP que ha tret, normalment acostumen a ser cançons de 5, 6 minutets.
0: Sí, són llarguetes. Llarguetes, ell, a la seva essència, clar, si són cançons que va composar llavors, no?, que li recorden aquell moment. El que hem de dir també és que són totes en solitari. Sí que és veritat que hi ha algunes que els cors estan fets amb altres veus, a la composició li han col·laborat, no és només ell, però que no hi ha cap col·laboració en aquestes 4 cançons. Hem escoltat It's Easier i ara anem amb I Can See the Sun in Late December.

0: I molt diferent sona l'última cançó que avui escoltem d'aquest nou EP de Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, 50 anys després del disc amb el mateix nom. Escoltem tres de les cançons, aquest EP n'hi ha quatre, sí que la darrera ja us la deixo que l'escolteu vosaltres i la descobriu, que també té la seva gràcia. Que va ser sèrie, saps quants anys té aquest home ja? Jo per la veu no ho hagués dit, eh?
1: Quants anys en té?
0: 76.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs sí? Es conserva molt bé, eh?
0: Sí, sí, no té pinta de que deixi de fer música, eh? Pròximament, nosaltres esperem que no, que continuï així. I, Rus, deixem escoltant una altra cançó de Stevie Wonder, I'm Into Living.

I de Stevie Wonder, canviem d'artista, no de música, perquè avui és dimecres i donem pas a la nostra companya Miquel Zafra. Avui per descobrir alguns dels temes que podrem escoltar en el proper concert de Daniel Cross a Barcelona.

0: Apuntada la proposta que ens presentava el nostre company en Miquel Zafra, nosaltres continuem amb una altra proposta musical, perquè avui també està d'actualitat Radiohead, que el Sergi avui deu estar, vamos, caient-se de la cadira.
1: Jo és que jo no me cabo en mi mismo, eh?
0: Després de Stevie Wonder.
1: I Radiohead en el mateix programa.
0: Sí, has vist. Però mira, també té una raó de ser, perquè tal dia com avui, del 1968, va néixer el seu vocalista, Thom Yorke, així que avui celebrem aquest aniversari amb una cançó que, tot i que quan va sortir la banda, he sentit fins i tot que va ser repudiada aquesta cançó per ells mateixos.
1: Bueno, la veritat és que, a veure, a mi és un grup que m'agradava, o bueno, m'agrada. Després van fer molts treballs que ja no m'agradaven tant. I aquest disc en concret, que és el 92, si no m'equivoco, també va ser un d'aquests que, no sé, va ser com un himne generacional. Inclús sí, avui dia molta gent la té com a cançó de capçalera. I ells amb el temps es van cansar, es van fartar, la gent els hi demanaven els concerts i ells es van negar i van com acabant renegant una mica de la cançó, perquè diuen que la lletra va sobre ell, no? Que ell, típic, no? Un nerd així, una mica una infància, una mica conflictiva, i van renegar d'ella, però bueno, malgrat no
0: si
1: vulguis...
0: Si a la gent li agrada...
1: Exacte, vull dir que és una cançó i un disc, sobretot aquest que és d'un treball que es diu Pablo Honey, que et perseguirà per sempre, no? Perquè és una, potser la cançó que els hi va posar al mapa, no?
0: Sí, exacte, va sonar moltíssim. Doncs avui amb aquesta cançó ens agradi més o menys. Nosaltres continuem a la tarda. Es diu Creep.

0: I abans de marxar, posem ara el focus en un espectacle que arribarà a Montornès el 24 i 25 d'octubre de la mà de l'Associació Cultural Palau del Mont, la que presenta el seu nou show amb motiu del seu 5è aniversari. Serà el Teatre Margarida Xirgo. La setmana vinent, d'aquí uns quants dies, poquets, els tindrem en directe aquí a les mañanes, amb més a la intersecció. I és que tinc el cap entre les mañanes i la intersecció, aquí a la intersecció de Ràdio Montornès, vaja. Amb més novetats. Però avui volem recordar què ens van explicar sobre aquest projecte. Escoltem l'Elisenda Bru i en Josep Flores.
1: Aquest any fa 5 anys que va néixer la nostra associació i ho volem celebrar.
0: Ah, molt bé, un aniversari.
1: Exacte. Volem fer celebració d'aniversari i és una miqueta... recuperar l'esperit dels tres espectacles que ja hem fet i convertir-ho en un de nou.
0: Vale.
1: Sí, sí, sí, amb la nostra tècnica de pedomute, que ja ha quedat
0: sí,
1: la paraula.
0: Sí, sí, tinc aquí apuntat,
1: de,
0: del
1: projecte, doncs, això, pel·lícula, amb música, amb teatre i... poder, doncs, fer una nova sessió de passar una bona estona.
0: Però això vol dir que tindrem barreja de Queen, Príncipe, totes aquestes...
1: Ah, exacte, exacte, exacte. Anirà per aquí, anirà per aquí.
0: Ah.
1: Agafarem sí. Queen, que, com tots sabem, va anar a Can Mas Ferrer, sí. Es va trobar amb el Petit Príncep i allà van plantar la llavor de la batalla.
0: Ah, ostres, tu...
1: Aquesta és la base.
0: M'he quedat morta. A veure, me'n podeu repetir una altra cosa.
2: Sota l'atenta mirada de Dimecres Adams.
1: De Dimecres Adams, que és la puteta.
0: Vale, sí. A veure, repetim aquesta frase, l'hem de processar tota la informació, eh? O sigui, Queen...

0: Ferrer.
1: Va anar a Mas Ferrer,
0: sí,
1: a Can Mas Ferrer, es va trobar amb el petit príncep, estava,
0: vale,
1: i allà van plantar la llavor de la batalla.
0: Uh-huh. I Miran estava, no?
1: La Dimecres Adams atenta al que passava allà.
0: Com ajuntarà tot això?
2: Home, el títol que hem triat...
0: Clar.
2: He triat un títol molt curt.
1: Jo no me'n recordo, Josep.
2: Sí, està apuntat.
0: Va, a veure... Sí, si podem saber
2: jo començo, ja. Sí, es diu El petit príncep torna a Montornès.
1: Espera, que me l'he
2: perdut. Està negrita.
1: Ah, sí, sí, sí, torna a Montornès. Per veure Queen Mas Ferrer i plantar la llavor de la batalla
2: sota la atenta mirada de Dimecres Adams.
0: Vale,
2: aquest serà,
0: vale,
2: el títol, molt,
0: bueno,
2: curt.
0: Sí, bueno, a veure, és que clar, com es resum això? I en tot això, Montornès... Perquè clar, el mostres el gent també era com explicar coses, no, del nostre poble.
1: Sí.
0: Clar, aquí... A mi ara...
1: aniran sortint perquè són... O sigui, el que farem serà una miqueta... és una miqueta recopilatori, mm-hmm, del que ja hem fet, però sortiran, doncs, coses que no hem mostrat.
0: Clar.
1: Seccions que havien filmat i que no havien sortit, i algunes escenes, doncs, que no estan... D'aquestes, a vegades, també una miqueta, doncs, per fer, com es diu això,
0: les tomes falses,
1: aquestes coses,
2: no? Aquestes coses. Ara estàs revisant material aquests dies i resulta que del primer any de Queen teníem un petit vídeo de tomes falses que no vam tirar. És que no sabíem ni que el teníem. Ja,
0: clar, és que d'haver gravat tanta cosa, no?
2: Això serà el problema d'aquest any.
1: Sí, sí, sí. Que et posem i que no.
2: No, perquè normalment treballes amb el material del mateix any, que és fàcil, 3-4 terabytes, però aquest any hem de treballar amb 20 terabytes i el meu ordinador no tira. Pues ara començar a connectar
1: discos.
2: Sí, no sé com ho farem, però ho farem.
0: Ja heu començat, per tant, a mirar aquest material, la sí, pensa...
1: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, i en com ho lliguem tot, el
0: clar,
1: que tu dius, com lligareu això, perquè posar un títol és relativament fàcil per nosaltres, però clar, hem de buscar la manera de lligar-ho i de que surti un producte maco d'anar a veure.
0: Clar, llavors, ara també heu dividit el P do mut en fàcil, és a dir, ara estem amb el P, amb el do, o
2: bueno,
0: va tot una...
2: Aquest any, aquest any, clar,
0: una mica barrejat,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, serà més serà... complex, diferent.
1: Diferent.
2: Complex, no, sí, perquè abans teníem una pauta de fer treball i ara ens hem trobat que no sabem fer-ho.
1: Aquest any serà nou una altra vegada.
0: Clar.
1: Sí. Ens agraden els reptes.
0: Clar, clar, aquí jo veig com molt clar la part aquesta de documental, no?, i les imatges que comentàveu, que ja teniu, sí, però que també hi haurà part teatral, hi haurà actors,
1: sí, també,
0: actrius...
1: També.
2: Directe hi haurà, sí.
1: També. Sí, sí. Sí, perquè ens agrada molt que hi hagi la dicotomia, perquè tota l'estona a la pantalla sembla que hi ha coses que ens va molt bé, perquè així a l'hora d'ajuntar la gent i de fer, doncs tenim més temps per poder-ho preparar, però també ens agrada que hi hagi el directe perquè és més proper a la gent, no?
0: Clar.
1: Estàs allà, doncs, parlant amb el públic en directe, això fa molta gràcia.
2: És que això ve d'una... Els que sou fanàtics de les sagues Terminator i Matrix, no sé si coneixeu aquesta teoria de que estan interconnectades, no?
0: Sí.
2: Que Terminator és la preqüela de Matrix.
0: Sí, això hi ha molt... No, però de teories
2: teoria,
0: d'aquestes n'hi ha de totes...
2: Pues la nostra igual. Nosaltres ja vam crear Queen Mas Ferrer pensant en el petit príncep i pensant en això...
0: I està tot connectat,
2: ara,
0: no?
2: Ara, i estarà tot connectat.
1: Sí.
0: Ara és quan comença que un és l'avi de no sé qui, no? D'així teories vàries. Déu-n'hi-do. Clar, aquí s'ajunta molt... Música entenc que també haureu de trobar la manera...
2: Sí, sí, sí,
0: aquí
2: sí,
0: també
2: sí,
0: teniu feina,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí,
0: per
2: sí,
0: seleccionar,
1: molta, molta,
0: per lligar-ho... Sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do.
1: Ens agrada molt buscar-nos feina.
0: No, clar, bueno...
2: Bueno, si els determinats si no ho van fer, nosaltres també.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que xulo, que xulo. Doncs jo m'he quedat, encara estic pensant com lligar... O sigui, el meu cop ja està allà, pensant tot. Perquè, clar, has de rodar coses noves, també.
1: Tenim molta imaginació.
0: Això és lo xulo. Sí. Això és guai, jo
1: sí,
0: crec
1: sí,
0: que...
1: Sí. A vegades fins i tot hem de descartar idees perquè són massa descabellades per nosaltres, però...
2: Sí.
1: Però...
2: Home, fins i tot aprofitarem idees descartades d'altres projectes.
1: Sí.
2: Hi haurà imatges, és que hi ha molta imatge gravada que no s'ha pogut reproduir perquè no hi cabia. Llavors, bueno...
0: Hauríeu de fer una versió extendent d'aquestes de 4 hores, no?, per poder encabir totes aquelles escenes que perquè sigui s'han acabat descartant.
2: Sí, la idea inicial era molt fàcil, això, pum, i quan van començar a tirar de material, digo, buf,
1: on
2: no s'hem metido, no?
1: Però ho farem, ho farem.
2: Sí, sí,
0: home,
2: sí, sí.
0: I tant, no hi ha cap dubte, déu-n'hi-do. No sé si tenia alguna cosa més apuntada aquí, que veig que el tenia el guió, que després no en deixem alguna cosa que
1: no
0: haguéssiu pensat comentar, de dir, ostres, això...
1: No, bueno, El Josep aquí havia comentat que podríem dir que a part de l'obra aquesta, l'Associació Palau del Manla també doncs, estem a darrere els cursos de sardanes que es fan al Casal de Cultura.
0: Sí, la cosa és que l'Associació Palau del Manla no para. O sigui, no és que faci més coses que això. No és que no, jo no sé quina setmana no feu coses.
1: Clar, clar, i ens agrada molt, doncs, vull dir que era una de les nostres principals bases de l'associació, no? De poder col·laborar amb altres associacions del poble i d'un... perquè al cap i a la fi després ens trobem, no? Tots clar. Els mateixos aquí i allà i tenir la base doncs, de tenir darrere aquesta associació, inclús per projectes de persones que ens diuen ai, a mi m'agradaria fer això, i clar, m'han demanat que una associació, i llavors també ens ho plantegem, no? De dir, ostres, doncs, podem donar-li un cop de mà, no podem, i si és viable, doncs ho fem.
2: Ara mateix, abans d'entrar...
1: Sí, ja estàvem parlant de...
0: Clar, és que us coneixen a tot arreu, esteu a tot arreu, us coneixen
1: i... Clar, coneixem, i gent que és activa al poble i que té ganes de fer coses o de que algun petit projecte que havia tingut al cap alguna vegada i bé, ens ho plantegen. I si es pot, ho fem. Ho intentem fer, eh? Perquè, bueno, és un bé pel poble.
0: Com es poden posar en contacte amb vosaltres?
2: Bueno, via xarxa, no, via el mail, que és palodelmanla@gmail.com.
0: Fàcil.
1: I tenim les xarxes
2: Jo crec que es coneix.
1: Sí,
2: si
1: ens veuen pel carrer, hola, què tal? Nosaltres, la Begoña, sí. L'Àlex, que també és molt conegut.
0: Sí.
2: I una de les coses que he fet de les últimes, bueno, aquest projecte que té el Miguel Santiago de l'Olla de les Postals.
0: Sí, de les Postals.
2: Estem
1: col·laborant. Estem converses, també.
2: Estem parlant de
0: fer coses. D'aquí sortiran altres coses, llavors. Ho deixem en pendent. Josep, recorda'm el títol aquest que m'ha agradat.
2: Ai,
0: agafa aire.
2: El petit príncep torna a Montornès
1: per veure a Quint Masferrer i plantar la llavor de la batalla
2: sota l'atenta mirada de Dimecres Adams.
0: Déu-n'hi-do, doncs això podrem veure el 24-25 d'octubre aquí a Montornès. Anirem parlant més endavant, ja m'explicareu com va tot. Doncs Elisenda Brull i Josep Flores, moltes gràcies per haver vingut des de la sessió Parada del Manla i per haver-nos portat aquesta exclusiva. Ànims, que teniu feina i segur que serà molt xulo.
2: I tant. Molt bé, moltes gràcies.
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Fins aquí arribem avui. Nosaltres marxem. Recordeu que el Ple Nuncat continua actiu, que a les 10 podeu escoltar el Territori Nocturn i que demà tornem amb més informació a partir de les 5.
4: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
5: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda i segura el menjar a la feina, universitat, escola, platja, pícnic o allà on es vulgui. De fet, és un producte d'allò més utilitzat a la vida moderna per totes les facilitats que ofereix a qui l'utilitza i es solen trobar apilats als armaris de la cuina de gairebé totes les llars. Ara bé, cal tenir en compte certs aspectes per tal d'evitar monotonia, excés de consum d'aliments ultraprocessats o per seguretat alimentària. Menjar de tàper, en cas de ser necessari perquè no es pot fer a casa, és una opció saludable, ecològica i econòmica perquè uses les teves matèries primes i són reutilitzables, evitant els plàstics d'un sol ús. Si planifiques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguraràs que siguin més variats i de temporada, evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altes temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Tom Hanks és una de les figures més emblemàtiques del cinema nord-americà contemporani. L'actor ha sabut construir una trajectòria marcada per la versatilitat i la capacitat de transitar entre la comèdia i el drama. La popularitat li arribaria amb títols com Splash, Big o Elles donen el cop, però seria Filadèlfia, dirigida per Jonathan Demme, la pel·lícula que consolidaria el seu prestigi com a actor dramàtic. La interpretació d'Andrew Beckett li proporcionaria el seu primer Oscar a millor actor el 1994. Un any més tard va repetir el guardó amb Forrest Gump, de Robert Zemeckis. Amb aquest doble triomf consecutiu, Hanks va entrar en un selecte grup d'intèrprets de la història dels Premis de l'Acadèmia. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Thomas Jeffrey Hanks va néixer el 9 de juliol de 1956 a Concord, Califòrnia, en el si d'una família de classe treballadora. Era el tercer dels quatre fills que va tenir Amos Mefford Hanks, cuiner de professió, i Janet Marilyn Frager, que treballava en l'àmbit sanitari. Els seus germans són Sandra, escriptora, Larry, professor d'entomologia, i Jim, que posteriorment es dedicaria a la interpretació. Tom ocupava la tercera posició entre els quatre germans. Els seus primers anys van estar condicionats per la separació dels seus pares, que es van divorciar quan Tom encara era molt petit. La ruptura familiar va provocar una infància itinerant. Hanks va viure amb diferents membres de la família, traslladant-se sovint d'un lloc a un altre. Durant la seva etapa escolar, Hanks no va destacar com un jove destinat a convertir-se en una estrella cinematogràfica. Era un noi més aviat reservat. El teatre escolar, però, li va proporcionar un espai en què podia desenvolupar una personalitat diferent. Aquesta primera aproximació va ser decisiva. Abans de que Hollywood el descobrís, ell ja havia pres les bases de l'ofici damunt dels escenaris.

Un cop finalitzats els estudis secundaris, va ingressar al Cabot College, on va estudiar interpretació. Posteriorment va continuar la seva formació artística a la California State University, a Sacramento, encara que no arribaria a completar els estudis universitaris perquè l'oportunitat d'incorporar-se professionalment al teatre va arribar abans. El pas determinant es va produir el 1977, quan Hanks va entrar en contacte amb el món professional a través de la companyia teatral Great Lakes. Allà va interpretar el personatge de Grumio a La feréstega domada, de William Shakespeare. Aquell treball va representar el seu debut professional com a actor i li va permetre adquirir experiència davant del públic i sota les exigències d'una companyia teatral. La disciplina dels assajos, el treball amb directors i companys i la necessitat de construir un personatge a partir del text van constituir la base sobre la qual edificaria la seva carrera cinematogràfica. A finals dels anys 70, l'actor decideix traslladar-se a Nova York amb l'objectiu d'obrir-se camí en el món de l'espectacle.

Aquesta etapa inicial, encara allunyada dels grans èxits, seria fonamental per entendre la posterior evolució d'un actor capaç de passar de la comèdia més física al drama més cinematogràfic. El seu primer contacte amb la gran pantalla arribaria al 1980, amb un paper secundari a la pel·lícula de terror Sabe que está sola, dirigida per Armand Mastroianni, on interpretava Elliot. El film era una producció de baix pressupost i no li va donar l'impuls que necessitava, però li va permetre entrar en el circuit cinematogràfic professional. Aquell mateix any, un responsable de càsting de l'ABC es va fixar en ell i va ser seleccionat per protagonitzar juntament amb Peter Scolari la comèdia televisiva Amigos del Alma. La sèrie presentava dos joves publicitaris que es disfressen de dones per poder viure en un edifici residencial exclusivament femení. La sèrie va proporcionar a Hanks una visibilitat que no havia tingut fins aquell moment. També va aparèixer com a convidat en diverses sèries de gran popularitat. A Happy Days va coincidir amb Ron Howard, que estava iniciant una carrera com a director.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Quan Howard va començar a preparar Splash, una comèdia fantàstica sobre un home que s'enamora d'una sirena, inicialment no pensava en Hanks per interpretar el paper protagonista, però finalment el director va confiar-li el paper d'Alan Bauer, el protagonista masculí de Splash, al costat de Daryl Hannah. Estrenada el 1984, el film va obtenir un important èxit comercial. La relació professional amb Ron Howard es convertiria des d'aquell moment en una de les constants de la trajectòria de Hanks. L'èxit del film arribaria acompanyat d'un segon títol estrenat aquell mateix any, Comiat de solter, on Hanks donava vida a Rick Gasco, reforçant la seva imatge com a actor de comèdia. Tanmateix, els anys immediatament posteriors no serien una successió d'èxits. L'actor va protagonitzar L'home de la sabata vermella, Voluntaris, Esta casa es una ruina i Dos sabuesos despistados. La majoria d'aquestes pel·lícules no van ser massa ben rebudes per la crítica, però la premsa especialitzada destacava la capacitat de l'actor per sostenir fins i tot pel·lícules que no havien funcionat.
2: One

va començar a allunyar-se de la imatge d'actor còmic. El canvi seria especialment visible al 1988, quan la directora Penny Marshall li ofereix el paper de Josh Baskin a Vic. El personatge, un adolescent que es converteix sobtadament en adult després de formular un desig davant d'una màquina màgica, exigia combinar comèdia, vulnerabilitat i una interpretació basada en la innocència infantil. En Vic, Hanks va obtenir la seva primera nominació a l'Oscar com a millor actor protagonista. A començament dels anys 90, Hanks ja era una estrella consolidada, però encara havia de demostrar que podia anar més enllà de la comèdia comercial. El canvi arribaria amb una sèrie de personatges que li permetrien exhibir uns registres dramàtics cada cop més amplis. Entre aquests treballs trobem La foguera de les vanitats, dirigida per Brian De Palma el 1990, i Elles donen el cop, de Penny Marshall, estrenada el 1992, on va compartir protagonisme amb Gina Davis, Lori Petty i Madonna.

però el gran punt d'inflexió seria Alguna cosa per recordar, estrenada el 1993 i dirigida per Nora Ephron. Hanks interpretava Sam Baldwin, un vidu que inicia indirectament una relació sentimental amb el personatge interpretat per Meg Ryan. La pel·lícula va recuperar l'estructura de comèdia romàntica clàssica i va convertir Hanks i Ryan en una de les parelles cinematogràfiques més identificables del cinema nord-americà dels anys 90. Tots dos tornarien a coincidir 5 anys després a Tens un email, també escrita i dirigida per Ephron. Aquell mateix any, Hanks assumiria el paper que canviaria definitivament la percepció que Hollywood tenia d'ell. El director Jonathan Demme li va oferir interpretar Andrew Beckett, un advocat homosexual que és acomiadat del seu despatx després de que els seus companys descobreixin que té la sida. Al repartiment hi figuraven Denzel Washington i Jason Robards. La interpretació li va proporcionar nombrosos reconeixements, el més important el 21 de març de 1994, quan Hanks va guanyar l'Oscar a millor actor per Filadèlfia. També va obtenir el Globus d'Or i l'Os de Plata al Festival de Berlín, entre d'altres distincions.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però Hanks no disposaria de gaire temps per assimilar aquell èxit. Paral·lelament, ja havia rodat una altra pel·lícula que tindria un impacte encara més gran, Forrest Gump. El projecte estava basat en la novel·la homònima de Winston Groom. El guió va ser escrit per Eric Roth, mentre que la direcció va correspondre a Robert Zemeckis, cineasta en qui Hanks establiria una de les relacions professionals més importants de la seva carrera. Forrest és un home amb una capacitat intel·lectual limitada, però amb una extraordinària determinació que travessa alguns dels episodis més importants de la història dels Estats Units del segle XX. El relat incorpora personatges històrics i esdeveniments reals mitjançant efectes visuals que permeten inserir Forrest en imatges d'arxiu. Estrenada el 6 de juliol de 1994, el film es va convertir en un fenomen internacional. La pel·lícula va rebre 13 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 6, entre elles millor pel·lícula, millor director per Zemeckis, millor guió adaptat, muntatge, efectes visuals i millor actor per Tom Hanks.

Amb aquest segon Oscar consecutiu, Hanks es va convertir en el segon actor de la història que aconseguiria guanyar l'estatueta de l'Acadèmia en la categoria de millor actor en 2 anys consecutius. L'anterior havia estat Spencer Tracy. A data d'avui, són els únics actors en assolir aquesta fita. La relació amb Zemeckis no acabaria amb Forrest Gump. Director i actor tornarien a coincidir en diverses ocasions. El següent projecte seria Nàufrag, escenat l'any 2000, on Hanks assumiria pràcticament el pes dramàtic de la pel·lícula. Abans, però, l'actor ampliaria les seves activitats dins de la indústria. A partir dels anys 90, començaria a consolidar-se també com a productor, una faceta que li permetria intervenir en els projectes des d'una perspectiva diferent de la interpretació. Començava a participar en la creació, producció i desenvolupament de treballs cinematogràfics, una activitat que es convertiria en una part important de la seva trajectòria posterior.

En paral·lel, la seva vida personal també experimentaria canvis importants. Després del seu primer matrimoni amb Samantha Lewis, amb qui havia tingut dos fills, Colin i Elizabeth, Hanks es va casar el 1988 amb l'actriu Rita Wilson. La parella tindria posteriorment dos fills, Chester i Truman. Després de l'impacte de Forrest Gump, Tom entra en una etapa de maduresa artística. Un dels seus primers grans reptes d'aquest període va ser Apollo 13, estrenada el 1995. El film va obtenir 9 nominacions i en va guanyar 2. Aquell mateix any, Hanks es va convertir en la veu original de Woody, el vaquer joguina protagonista de Toy Story. La veu de Woody es convertiria en un dels seus personatges més reconeixibles i l'acompanyaria durant dècades en les diferents entregues de la franquícia. La seva carrera, però, entraria en una nova dimensió quan va protagonitzar Salvem el soldat Ryan, dirigida per Steven Spielberg. Hanks interpretava el capità John H. Miller, oficial de l'exèrcit nord-americà, encarregat de dirigir un petit grup de soldats que ha de localitzar el soldat James Francis Ryan, interpretat per Matt Damon.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: La relació entre Hanks i Spielberg es convertiria a partir d'aquell moment en una de les associacions més sòlides del cinema nord-americà contemporani. La seqüència inicial del desembarcament a Omaha Beach va adquirir una especial notorietat per la seva representació física i visual del combat. Spielberg va optar per una posada en escena immersiva, amb una fotografia de Janusz Kaminski i un muntatge de Michael Caine. La pel·lícula va obtenir 11 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 5, les corresponents a millor direcció per a Spielberg, muntatge, fotografia, so i efectes sonors. Hanks va ser nominat al seu tercer Oscar a millor actor per la seva interpretació del Capità Miller, encara que no va obtenir l'estatueta. Tal com apuntàvem fa uns minuts, l'any 2000 seria un any especialment important per l'actor, perquè tornaria a treballar amb Zemeckis a Nàufrag. Hanks donava vida a Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri i queda incomunicat en una illa deshabitada. El projecte exigia una transformació física extraordinària, perdent una quantitat considerable de pes durant la producció per representar el pas dels anys.

La seva interpretació li va proporcionar una nova nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actor. Aquesta va ser la cinquena després de Big, Philadelphia, Forrest Gump i Salvem el soldat Ryan. Durant aquest període, l'actor va continuar alternant cinema comercial i projectes d'autor. La seva activitat com a productor s'anava ampliant i començava a intervenir en produccions televisives de prestigi. Entre aquests projectes destacaria posteriorment Band of Brothers, desenvolupada juntament amb Spielberg a partir del llibre de Stephen E. Ambrose. Però de tot això i molt més haurem de parlar la propera setmana, ja que el temps d'avui no dona per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb... Cafè.

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc. Van començar el 2010 i des del 2014 doncs, van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí, al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però doncs, aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el amb el que comencem avui. De fet, doncs, el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre, en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

nou disc de EBBO Sound Machine, i podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas l'única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho va empatar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratger, Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic doncs increïble que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que doncs, té un nom complicat, té un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger. I sobretot això, que és tarpa tubular, que és un instrument increïble, que l'hem sentit aquí al programa diverses vegades, ja sigui amb Ratger o ja sigui també amb ell mateix, però formant part d'aquell trio que van fer Balaké Sissoko i Idris el Malumi. Això és aquell, es deia 3MA perquè era Madagascar, Mali i Marroc. Bé, doncs això és el que ja havíem sentit. Ara estem escoltant els singles que s'han publicat d'aquest disc de Ratger i Raúl Rodríguez. De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I doncs amb dos passis i sobretot doncs això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui al Mixtures amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Rutger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el tres flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Rutger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta, també protagonitzada per un veterà músic d'aquest estat espanyol, com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nik, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, l'aventura de Omega. Doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu El Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i d'aquesta doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vic. Mablit, Mapa del Trance, i aquest tema, Boabdil el Chico.

Boabdil, el darrer rei moro a Granada. I en aquest tema hem sentit, evidentment, Antonio Arias, però també, si l'heu descobert, la veu de Miguel Ríos. I alhora també qui és el col·laborador amb Antonio Arias per fer realitat aquest disc Mavlid, que és Moncho Rodríguez. De fet, és un disc molt especial, és una molt bona descoberta que doncs, ajunta una banda i a l'altra d'aquest estret de Gibraltar que, de fet, protagonitza la portada. Mapa del trance, Antonio Arias. Un altre tema, La Peregrina.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Mixtures. Un programa on totes les músiques són possibles.

El primer dels concerts recomanats, tot i que ja n'hem recomanat un, el Jamboree amb Raúl Rodríguez i Ratger, però ara el nostre primer concert recomanat és el de Suat Massi i el seu nou disc que ja hem escoltat aquí al programa, el seu disc de 2026, Zagate, com aquest tema que acabem de sentir. I de fet, doncs és un disc agosarat, és un disc que, com explica la pròpia promoció del concert, diu és una veu dolça que fa front al fracàs del món. Zagate, Suat Massi, un disc de folk, de rock i de poesia. Aquest concert tindrà lloc a Perpinyà, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. I val a dir, com hem dit altres vegades, que hi ha un circuit de músiques del món que no arriba mai a l'altra banda dels Pirineus, que es queda doncs això, a França, ja sigui doncs música africana o en aquest cas aquesta dona, aquesta cantant argelina que doncs això no té programes, no té programats concerts aquí a l'estat espanyol. Bé, per tant, caldrà anar a Perpinyà. Suat Massi i el seu disc Zagate. Això serà el diumenge, dia 11 d'octubre, a les 6 de la tarda, ja ho hem dit, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. Però tenim encara un altre concert recomanat avui i és el concert de Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. Si la setmana

evidentment, i doncs està de gira amb el seu disc que ha publicat ja fa uns dies, El Guajiro. Guajira, que és la música de pagès de Santiago de Cuba i que era la seva aportació a aquell disc del Buenavista Social Club, a part de la seva relativa joventut davant dels seus companys de disc. Eliades Ochoa a l'Auditori de Girona i del seu disc Guajiro, doncs aquest tema, Se soltó un león, un tema de tota la vida.

0: Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. I tenim encara temps per un record, per aquesta secció de records, que un any més és per Jimi Hendrix, que va morir un 18 de setembre, per tant, la setmana passada feia 56 anys de la mort de Hendrix. I, doncs, ara, aquests dies, es publica un nou disc, sempre. Sempre com si tot allò que fes en directe o en estudi hagués estat gravat, que de fet així va ser, ell tenia aquesta obsessió, doncs segueixen apareixent gravacions de Hendrix cada any. En aquest cas, aquest 2026 serà Magic Boy, la gravació d'un concert en directe, evidentment, un concert a Berkeley. I això amb la Jimi Hendrix Experience. Això, doncs, a més, aclareixen que és el first show, o sigui, va ser el primer dels diferents concerts que va fer a Berkeley. Bé, Jimi Hendrix, en el nostre record, sempre. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Voodoo Child.
1: So now we all have to be, we're all in this mess together, we're all living, trying to grow. Little children taking steps here and there from home. And some have big dreams and some of those get killed by all these bullshit old traditional schemes. So that's why we always have to keep our asses together, one kind of way or another, right on together. We got a thing called Voodoo Child, and it won't take too long after a while. Thank you very much for showing up together. Thank you. We'll see you next time. Wait a minute, I'm scared now, man. This is a new American anthem.

0: let's say one more time, thanks a lot. Showing up.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a l'Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: «Tot el que sé, ho he après a Horta». Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, Montornès. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja comença les mañanes, ja comença el dia. Segur que molts i moltes ja porteu unes quantes hores desperts. Ara comença, doncs, el millor de la ràdio amb nosaltres aquí, fins les 12 del migdia. Un altre dia així, una mica nuvolat, que ens acompanya, però que això no faci que te caiguin els ànims, va, que poquet a poquet sembla que anirem recuperant aquesta rutina, aquesta normalitat. Avui de nou us portem un programa amb molt de contingut, amb informació, amb col·laboradors, col·laboradores que ens acompanyaran, com us deia, fins a les 12 del migdia. Així que jo espero que us quedeu amb nosaltres aquí a Ràdio Montornès, al 90.2 de l'FM. També estem a l'aplicació mòbil, recordeu, i al canal de la tele de Ràdio Montornès i al web radio.montornès.cat. Com tots els matins, a la part tècnica tenim el Miquel Zafra. Molt bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Mireia. Bon dia a tothom.
1: Què
2: com
1: tal?
2: Esteu?
1: Doncs
2: aquí estem, matí de dimecres, ja,
1: sí.
2: Meitat de setmana.
1: Ja està a punt d'acabar. I a més, recordem que tenim 3 dies aquest cap de setmana, que és un cap de setmana una miqueta més llarg.
2: Sí, amb sí. Dilluns festiu.
1: Sí, sí. Bé, doncs dimecres, i amb aquestes alertes no estàvem molt pendents del cel, i al final el que és ploure no va ploure gaire,
2: no,
1: aquí a Montornès.
2: Vam tenir una miqueta d'ensurts, no?, amb aquests trons i amb aquests llampecs que teníem.
1: Moltes hores,
2: va estar... Sí, vam estar una estona veient uns quants llampecs al cel i, bueno, sí que hi han hagut precipitacions, però molt localitzades. Nosaltres no, afortunadament, no.
1: Sí, perquè la nostra terra ja està...
2: Ja tenim prou, sí.
1: Suficientment mullat, encara hi ha fang per acabar de treure, és cert que menys, no? Parlem del barri de l'Ametller, sobretot, però bueno, hi ha altres... Recordem que la zona esportiva continua plena de fang, però això ja és una altra cosa, però pel que és per la circulació i pels veïns, doncs encara estan acabant i tindran uns dies pobres per poder acabar encara de posar a punt casa seva, i això trigarà. Però és cert que almenys l'episodi de pluges d'ahir va ser petit. Cal dir per això que encara no s'ha desactivat el Pla Inuncat i que l'episodi de pluges no es donarà per finalitzat fins demà. Aquesta tarda ja diuen que poden haver ruixats també, i bueno, doncs al final ens curem en salut i fins dijous, fins demà, no es desactivarà aquest Pla Inuncat, segons les previsions, clar, haurem d'anar seguint.
2: Hem d'estar atents i ser molt conscients de la situació que estem vivint.
1: Una altra cosa que avui està d'actualitat també és Renfe, un altre cop, perquè aquest matí hi ha hagut bastanta confusió entre que si hi havia trens, no hi havia trens. Renfe deia que no, arribaves a les estacions i sortien en les pantalles. Al final, cap a les 8 o així, ha arribat una nota del sindicat de maquinistes que deia que no hi havia trens perquè hi havia maquinistes que deien que no arrencarien el tren fins que no tinguessin un certificat de seguretat de que podien circular sense cap risc. I és que ahir mateix, amb aquestes pluges, que aquí no van afectar, però sí a altres llocs de Catalunya, doncs hi ha més vies afectades, i tot i que Renfe diuen que sí que s'han fet com seria això, que han mirat, no?, que tot estigui bé, les comprovacions, això,
2: les vies i
1: demés. Es veu que no havien enviat l'informe pertinent, i que els maquinistes doncs deien que si no tenien clar que podien anar sense risc, no anaven a treure el tren d'on toca. A veure, jo això ho comprenc, no només fiques en risc la teva vida, sinó la de la resta de persones. Així que hi havia gent, doncs, home, molt enfadada, tu diràs, perquè ja no és un dia, ni dos, ni tres. Bueno, ara aquesta setmana som tres, però és que agafar el tren és una loteria. No saps si arribaràs, si no arribaràs, si passarà, si no passarà. Jo què sé, és que clar, i a sobre, clar, deien que convidaven a la gent a que, bueno, que es busqués altres maneres de moure's. No, home, clar, no, a sobre no posen, no?, un mitjà secundari, ni, no sé, altres busos. Clar, entenc, perquè ha sigut decisió dels maquinistes, no ha sigut decisió de la pròpia empresa, i una mica sobrevinguda, tot i que es podia entendre, però clar, potser si vaig en tren és perquè no tinc una altra manera d'anar-hi, no?
2: Complicat, sí, tenen una situació complicada. A més, l'afegit de Rodalies, la R3, que estan amb aquestes obres,
1: R3, R1, que clar, està a la costa i amb totes aquestes pluges no funciona. Sempre hi ha coses, sempre, sempre. És difícil, jo utilitzo poc el tren i si l'agafo és perquè vaig sense pressa, perquè si no, no pots.
2: Complicat, sí, complicat sobretot per a aquelles persones, sobretot si vas amb un horari fix.
1: Clar, si has d'anar a treballar, gent que deia
2: amb un horari concret,
1: que havia de portar els nens a l'escola, que no pot ser que els nens esquin sense anar a l'escola perquè el tren no funciona, o no, vas a la universitat. És que clar, és difícil, i a veure com justifiques tu que no pots anar perquè, no, el tercer dia, clar, tu penses, si ja et diuen que durant tota la setmana no funcionarà, doncs ja busques, però clar, cada matí trobar-te amb això, entenc que trobar un plan B no és gens fàcil.
2: No, des de dilluns ja tenim aquestes complicacions i molts usuaris queixant-se precisament del servei que estava oferint Rodalia, sí.
1: Déu-n'hi-do, pot re, molts ànims a tots els usuaris i les usuàries de Renfe, que és per necessitat i no per gust. Espero que hagueu pogut arribar o allà on aneu. I si no, doncs calma i paciència i ànims, no ens queda una altra cosa. Bueno, doncs avui és dia 7 d'octubre i tenim molts dies internacionals, també dies mundials, alguns curiosos, altres de divertits i altres doncs, que també ens serveixen per conscienciar-nos, com el Dia Mundial del Cotó, que se celebra avui. I diem, per què? Doncs perquè s'utilitza moltíssim, molt més del que a vegades som conscients en el nostre dia a dia. De fet, segons les estimacions, el comerç internacional de cotó diuen que genera aproximadament 18.000 milions de dòlars anuals. Clar, és que sobretot en la roba, en les tovalloles, en els llençols, s'utilitza moltíssim, moltíssim, moltíssim aquest comerç. I doncs avui se celebra el Dia Mundial del Cotó. El Miquel té cara de ser fan del cotó.
2: Home, és un gran producte, el cotó. Sí. Sí. Prefereixo abans el cotó que el material sintètic, no? Que també s'ha posat molt de moda, tot i que depèn per a quines pràctiques, va molt bé. Tots aquests teixits, totes aquestes tecnologies que han entrat en el teixit, la veritat és que moltes vegades són molt més competents que el cotó, no?
1: Sí, clar, també depèn de la transferibilitat que vulguis.
2: Però clar, també podríem dir que contaminen.
1: Contamina més
2: molt
1: i atenció, ojo, en comprem segons quines teles sintètiques, perquè hi han sortit molts estudis de que els productes que tenen traspassen la pell i arriben al nostre organisme. Que no m'he comprat uns crocs per 2 euros. Bueno, potser després et sortiran coses rares als peus i diràs, ai, ¿por qué, no?
2: Bueno, no comencem a obrir melons que costen de... També s'ha de dir que hi ha indústria tèxtil que reutilitza plàstics i que, tot i que sigui sintètic, moltes vegades és també una manera de reutilitzar aquests materials.
1: És qüestió de veure d'on ve.
2: Sí, correcte. Quin procés té.
1: Sí. Que podríem obrir un altre meló que va amb un altre dia d'avui, que és el Dia Mundial del Treball Decent, que ve una mica arrel de tot això, perquè el que volen és promoure el treball decent, feines segures i salaris decents, que precisament d'aquí també va molt bé mirar d'on ve tot el que comprem per veure si realment estem pagant o no estem pagant el que val aquella peça. I no dic només el material, sinó les hores que ha trigat la persona a fer-la, la persona que l'ha dissenyat, i bueno, podríem anar així tirant, no? I clar, hi ha coses doncs, que segons el que paguis no surten els números. Però...
2: Bueno, mira, podríem obrir també un altre tema de debat que precisament aquest matí escoltava que McDonald's, sobretot als Estats Units, està fent preus dinàmics dels seus productes.
1: Ah, sí? Ostres, sí. Això és com... Jo he vist cafeteries així, no? Que el cafè, segons el que tal, doncs varia.
2: Correcte.
1: Doncs ara també McDonald's està
2: sumant
1: a això.
2: Sí, McDonald's inclús ja tenen alguna denúncia perquè hi ha estats, hi ha indrets d'Estats Units que el famós menú més conegut d'aquesta cadena de restaurants, un Big Mac, doncs et pot costar fins i tot un 21% més segons el lloc que estiguis, no?
1: Bueno,
2: clar, això no s'entén. Pel mateix producte pagar un 21% més, doncs...
1: Clar, la cosa és els treballadors això... cobren més en aquell McDonald's que en un altre.
2: No. Això és una qüestió de benefici pel pues producte, perquè no veuen que els clients ho poden pagar i quan han pujat preus veuen que no hi ha cap tipus de problema, que continuen consumint, per tant mantenen aquests preus. És un preu dinàmic.
1: Sí, sí. Bueno, doncs pues, tots per enriquir sempre els mateixos en aquest cas. Sí, bueno, és que no em tiris a la llengua, Miquel, però jo anava per un altre costat, no? Si heu topat la roba, que a vegades ens agrada... I jo també, Peco, no et penseu que jo sóc aquí un exemple a seguir ni res, no?
2: Això passa el mateix, també, sobretot amb grans cadenes.
1: Clar, no, jo...
2: De producció oriental.
1: Compro per 3 euros, per 2 euros, per 4 euros, no? Però és això, què està cobrant aquella persona? I potser realment ens fa falta tenir 12 samarretes iguals, en diferents colors, perquè és més econòmic. Quines conseqüències té? Potser, no? Si em gasto 20 euros en una samarreta que està feta de proximitat amb un comerç just, ja en tinc suficient, no necessito tenir l'armari ple, no? És una qüestió de valorar, que això abans es feia molt, un tenia un armari més reduït i amb coses de més qualitat, i ara doncs comprem i ens dura una temporada, llancem perquè li ha sortit bolites i no tornem a comprar. Bueno, és un meló que podríem estar les dues hores parlant,
2: sí,
1: perquè a més és
2: hores.
1: Un tema que m'encanta.
2: Podríem estar dies, sí, parlant d'aquests temes de consum.
1: En fi, que compreu de segona mà, com a consell, que està molt bé. Continuem amb els dies internacionals. Avui és el Dia Internacional de la Neuràlgia Trigeminal, que és una malaltia rara i poc freqüent del sistema nerviós perifèric. El que provoca és un dolor intens localitzat en nervi sensitiu i les seves ramificacions, que està ocasionat per la irritació o un mal que hi ha al propi nervi. Els dolors de nervi són difícils i per curar-los costen molt, així que està bé que tinguem aquests dies per conscienciar-nos. I també tenim avui el Dia Internacional dels Calbs. Mireu, avui no sé si és motiu de felicitació o no, és com, no sé, com si tinguéssim el Dia de les Persones Rosses. Doncs avui és el Dia de les Persones Calbes. I ja sigui per genètica o per decisió. Abans, sobretot, era una cosa, no?, que estava com una mica mal vist, no? I deies, ai, era com algú lleig de ser, no? I ara cada cop hi ha més persones que decideixen rapar-se o que, bueno, s'han quedat calbes i us en recordeu que fa 3 o 4 anys tothom anava a Turquia i tal. Jo crec
2: I
1: que
2: encara va,
1: sí,
2: gent.
1: Sí, encara va gent, però jo crec que cada cop ja és com, accepto i ja està. De fet, hi ha molts això, futbolistes, no?, i esportistes que rapen o que són calbs i que van tranquil·lament i que fins i tot s'han convertit a vegades en un símbol de la masculinitat o de ser sexy, així que avui si coneixeu alguna persona calva, doncs podeu felicitar-la. I acabem amb un dia internacional d'anar caminant a l'escola, que jo podria aplicar anar caminant a la feina. És una data que es va crear l'any 1997 amb la finalitat de generar consciència i divulgar sobre els beneficis que té anar caminant als llocs, perquè a vegades és veritat que ho tenim al costat i que decidim agafar el cotxe, per exemple, i en comptes d'anar caminant, doncs potser aquells 15-20 minuts que podem anar caminant o en bicicleta ens van molt bé en el nostre dia a dia, que hi ha gent una mica vaga, eh? Hi ha vegades que només pot anar en cotxe, però... No? 15-20 minutets caminant està molt bé. Una de les coses és que tinguem temps al matí, però bueno, això ja seria un altre mal, no?, que tampoc obrirem avui, Miquel.
2: Bueno, a vegades costa, no?, sobretot a primera hora, però sí, no està malament fer una miqueta d'activitat física.
1: Sí.
2: I mira, ja que hem d'anar igualment, no?
1: Clar.
2: Doncs... Si aprofitar
1: prop,
2: i fer aquesta activitat.
1: Podem fer-ho, clar que sí. Bé, i això són els dies, que déu-n'hi-do, n'hi ha uns quants. Però avui també se celebren sants, molts sants, avui del 7 d'octubre, no sé si sou de celebrar-los, si no. Avui és Santa Justina, Sant Augusto, Sant Baco, Santa Osita i Nuestra Senyora del Rosario, o sigui, les rosers, les roses, avui estan de sants, que segur que en coneixeu alguna. Doncs felicitats. I ara que us sabem minuts a les 10, avui sí, Miquel, que jo la setmana passada em vaig avançar, avui sí vull parlar d'Oques Grasses, perquè després d'haver aplaçat el concert de dilluns a dijous, avui sí que ja comença les primeres...
2: Sí, tenim algun company, no? Que
1: sí, el nostre company, el José Luis
2: Cano. El José Luis anirà al concert.
1: Té entrades, tenia entrades per dilluns, doncs serà molt a demà.
2: Li van posposar per demà.
1: Sí, correcte. I 4 dies que omplirà l'Estadi Olímpic, aquest grup català d'Oques Grasses, suposadament amb aquesta gira, no?, de comiatge... breu. Bueno, que les gràcies porta molts anys, eh? El que passa és que el d'èxit, pues, han estat només els darrers. La cosa és que perquè aneu començant a escalfar motors, si avui teniu entrades per anar a veure Cars Grasses, deixem una de les cançons més boniques que tenen, almenys per mi, que és La gent que estimes.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Continuem a les mañanes, anem a fer un repàs per l'actualitat de Montornès. Ahir, representants municipals van assistir a una reunió de coordinació al Centre de Comandament Avançat que es va fer al Pavelló d'Esports de Granollers i que va reunir a representants municipals de pobles del Vallès Oriental que han estat més afectats pels aiguats amb els operatius del Servei Logístic i d'Operativa Territorial i també de l'Operativa Territorial de la Direcció General de Protecció Civil. L'objectiu ha estat compartir informació sobre les afectacions, la situació actual i les actuacions necessàries per la recuperació. El dispositiu de recuperació compta amb bombers, amb protecció civil, ADF i Creu Roja i inclou un desplegament específic a Montornès, a Vilanova del Vallès i a Granollers. Demà tindrà lloc el ple ordinari del mes d'octubre. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i serà, com sempre, a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya per la prestació de les funcions de secretaria i d'intervenció tresoreria. També es debatran dues modificacions de pressupost i la devolució de la garantia del contracte del servei de neteja viària, recollida de residus i inspecció a Montornès, un punt que va ser votat en contra a l'anterior sessió. Dins de l'ordre del dia també trobem l'aprovació del Pla Local de Persones Grans de Montornès i la integració de l'Ajuntament a la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya. Fins dilluns vinent, dia 12 d'octubre, les AMPA i les AFA poden sol·licitar un ajut a l'Ajuntament. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 més per les de la Llar d'Infants Públic al Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixen, entre altres, la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les sol·licituds es poden formalitzar a través de la seu electrònica de la web municipal. I acabem parlant de cultura perquè el diumenge, dia 18 d'octubre, la companyia Bella Terra Música portarà al Teatre Margarida Xirgo l'espectacle Bufa. L'activitat s'adreça a infants de 1 a 5 anys i es convida a jugar amb diferents elements del bosc de la mà del Nabuf, un follet entremaliat. També hi haurà música en directe i una ballarina. La tècnica especialista en cultura i festes, Marta Cordomí, ens ha convidat a assistir.
7: És un espectacle musical, molt cuidadet, també amb efecte visual, amb proximitat, amb algunes traces de dansa també. Creiem que serà molt bonic també de viure aquest espectacle per aquestes petites inicials intromissions dels més menors de la casa. Sí, és bastant, jo crec, diria que és molt visual i musical, que serà atractiu per a aquest infant.
6: L'espectacle començarà a les 11 del matí i té una durada aproximada de 40 minuts. Les entrades es poden comprar al web entrades.montornès.cat a partir de 5 euros.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: I de què parlarem durant el matí que ens queda fins a les 12 del migdia? Doncs continuarem amb més actualitat de Montornès, amb aquest temporal, amb aquests aiguats, perquè ahir Montornès va rebre la visita del delegat del govern a Catalunya, en Carlos Prieto. Va visitar el barri de l'Ametller, va visitar la zona esportiva municipal, acompanyat de la subdelegada del govern, Mari Carmen García Calvillo, també de l'alcalde José Montero i d'altres regidors. Avui us explicarem, podreu escoltar les declaracions que va fer, sobretot en referència als ajuts que preveuen que puguin arribar a Montornès. També passarà per aquí la regidora de Patrimoni, la Mercè Jiménez, per parlar de les Jornades Europees de Patrimoni, unes activitats que arriben al cap de setmana, dissabte, diumenge, per poder conèixer els nostres emplaçaments més històrics, monuments que tenim al poble, com el Castell de Sant Miquel i el Jaciment Romà de Mons Observants. A banda d'això, i a partir de les 11, tindrem a la Núria Galí, propietària de la clínica veterinària Petits i Peluts, que ens donarà avui consells per viatjar amb els nostres animals. Si anem en cotxe, en altres transports, com podem fer per viatjar a gust amb les nostres mascotes. I avui acabarem, com tots els dimecres, amb una nova secció de Somos lo que sentimos. Tindrem amb nosaltres a la terapeuta Jasone Sánchez, que avui tornarem al món de les constel·lacions familiars i parlarem de la culpa i dels límits. D'on ens pot venir aquests sentiments i quines reflexions podríem fer per a vegades no sentir-nos malament, que normalment van acompanyats que aquests sentiments amb altres emocions més negatives. Això és el que tenim per avui, però abans anem cap a la informació de servei. Com tots els matins, comencem connectant amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia, Noelia García.
1: Bon dia. Avui dimecres, nova jornada amb temps inestable i precipitacions. Predominarà el cel molt ennuvolat i durant el dia s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser més fortes i amb calamar-se a la zona litoral. Avui temperatures amb pocs canvis, màximes de 20 a Barcelona, Mataró i a Rubí, 25 graus a Sabadell i a Vilanova i la Geltrú, 24 a Igualada i a Manresa i 23 graus a Vic. Bufa vent moderat de ponent amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. I avui la farmàcia de guàrdia que tenim a Montornès és la farmàcia Moreno, situada a l'avinguda de l'11 de setembre número 38. Recordem també els telèfons en cas d'emergència, podeu trucar al 112 o a la policia local al 935721110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @RadioMontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
4: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
4: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
4: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074, avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
10: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Continuem amb l'actualitat, perquè el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, va visitar ahir a la tarda a Montornès per conèixer les afectacions que ha patit el municipi durant el temporal dels darrers dies. Acompanyat per regidors, per l'alcalde José Montero i la subdelegada del govern, Mari Carmen García Calvillo, van visitar el barri de l'Almaller i la zona esportiva municipal. El delegat també va donar el condol a la família del veí mort la matinada de dissabte. El delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, va explicar que per decret estan marcades diferents subvencions per a aquest tipus de situacions i ha afirmat que les començaran a tramitar immediatament.
2: Hi ha un reial decret, que és el 307/2005, que per entendre'ns és el reial decret permanent sobre l'àmbit de protecció civil, on es marca una sèrie d'indemnitzacions, fins i tot a la família per la pèrdua d'un ésser estimat, no? Les quantitats econòmiques, evidentment, no compensaran mai absolutament res, però és veritat que existeix i, per tant, l'hem d'oferir a la família, ajudar-la a tramitar-la, això és el que farem, ajudar a tramitar aquesta ajuda. I, evidentment, en l'àmbit de l'habitatge, en l'àmbit de la indústria i comerços, hi ha altres tipus de subvencions de diferents quanties. Això és una part que ja començarem a tramitar immediatament des de la delegació del govern en els ajuntaments.
1: Prieto també va declarar que serà el Consell de Ministres l'òrgan que decideixi declarar la zona greument afectada per un episodi de protecció civil, el que es coneix comúment com zona catastròfica. De ser així, el govern podria finançar fins al 50% del cost de les actuacions i, a més, es podrien demanar altres ajudes de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
2: Aquesta zona greument afectada, que podríem dir-li així per simplificar, doncs ho ha de decidir el Consell de Ministres i normalment el que es fa és posar-lo ja per comunitats autònomes. Com els episodis són tan recurrents, doncs ja el que estem veient és que s'ha de fer per comunitat autònoma. I després hi hauran els annexos, que és on nosaltres treballem en els municipis, passarem quins són els municipis afectats i en quines dates, d'acord? És un tema, insisteixo, molt tècnic, molt de treball fi, molt de comunicar-nos amb els ajuntaments i treballar amb la Generalitat, perquè després, evidentment, els fons que nosaltres donem en una zona greument afectada és, per exemple, en l'àmbit municipal. Tot això seria subvencionable fins al 50% del seu cost. Ara, el que no vol dir, evidentment, si s'accepta per part del Ministeri de Política Territorial, que ho envia també al Ministeri d'Interior, i això s'envia al Consell de Ministres. Jo no tinc dubtes de que això podria estar inclòs. Ara haurem de veure quina és la quantificació que fa l'Ajuntament, totalment documental, els pressupostos, i podríem pagar fins a un 50%. L'altre 50%, és important això, no és, diguem, eximent de possibles ajudes d'altres administracions fins a cobrir el 100%. És a dir, la Diputació o la Generalitat podrien acabar de posar l'altre 50%. I per tant que subvencionés el 100%. D'acord? Insisteixo, en àmbit d'equipaments municipals.
1: La Generalitat ja ha aprovat una primera línia de 20 milions d'euros en subvencions directes als ajuntaments dels municipis afectats, destinada a contribuir al finançament de la reparació i reposició d'infraestructures, equipaments i edificis municipals danyats pels aiguats. El fons es podrà ampliar en funció de les necessitats que es determinin. Pel que fa a la continuïtat de l'activitat de les diferents entitats esportives, l'alcalde José Montero va destacar ahir la bona predisposició de les juntes a l'hora de moure la seva activitat a altres municipis o espais del poble, com els patis dels centres educatius i la zona socioesportiva de Montornès Nord.
3: Les que utilitzen aquestes instal·lacions, els futbols i l'atletisme, evidentment no podrà ser, i el triatló. Alguns clubs ja han fet contactes amb la majoria, amb les seves federacions, de cara a facilitar que tots els partits de competició es puguin celebrar fora, per tant vagin de visitant tot el temps que sigui necessari, i efectivament ens encarregàvem que nosaltres contactem amb municipis, tot i que ells ho han fet amb els clubs, els municipis de l'entorn, no? Us podeu imaginar Sant Fost, Vilanova, els més propers, que poguessin tenir hores disponibles de les seves instal·lacions, i això ja hem començat a gestionar-ho, de cara a facilitar no només els entrenaments i així, sinó fins i tot les competicions. Per tant, mirant les diferents disciplines, no ha quedat una mala previsió, ens queda el sorralet, que és un pavelló que té moltes possibilitats i ens permet aglutinar tota l'activitat més interna, no? Aquesta no estaria tan afectada i també farem servir els patis de les escoles, algunes instal·lacions exteriors que tenim, com el Cruyff Court i la pista que té al costat, o la de l'Institut Vinyes Velles, que tenim un conveni. Per tant, no hi havia una mala previsió i sobretot hi havia molt bona disposició dels clubs i de les seves juntes d'acceptar la situació i comprometre's a que s'adaptaran i fins i tot ens oferien el voluntariat per col·laborar en tasques de neteja, de recuperació, i això és d'agrair.
1: A Montornès hi ha més de 2.000 infants i joves que practiquen esport. Recordem que l'episodi de pluges continua actiu fins demà.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Avui ara tenim amb nosaltres a la regidora de Patrimoni, a la Mercè Jiménez. Molt bon dia, Mercè.
2: Bon dia.
1: Avui parlem de les Jornades Europees de Patrimoni, que són ja aquest cap de setmana, i tot i que aquesta setmana ha sigut una mica estranya, hem de continuar, tenim programa d'activitats per fer, i tenim activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Mercè, què heu preparat per aquestes Jornades de Patrimoni?
2: Doncs com passem anualment, doncs fem una programació per gaudir d'aquest patrimoni que tenim a Montornès. Llavors hem preparat una jornada el dissabte d'ulleres immersives per tothom que... És veritat que podem pujar al castell, però també és molt maco el que no pugui pujar, doncs poder veure'l amb aquestes ulleres. I hem programat 6 sessions, 3 de matí i 3 de tarda, per poder gaudir d'això, del nostre castell, amb les ulleres immersives. És un projecte que planteja més que ciència i que hem fet servir alguna altra vegada. I és una manera, això, d'apropar el castell, doncs, a qui no tingui tanta facilitat o qui vulgui gaudir, no només per això.
1: Sí, perquè és tota una experiència, no?
2: Sí, sí que és veritat que va néixer d'aquí, no?, d'apropar, no?, qualsevol element, no?, o sigui, més que ciència, amb el Dani Ametller al capdavant, d'apropar el veïnat tant de Montornès com d'altres llocs, perquè cal dir que el Dani ha fet un programa molt ampli d'elements patrimonials de tota Espanya i que és una manera d'apropar, doncs, al veïnat, doncs, aquests elements que potser, per el que sigui, no pots fer-ho tan habitualment com volguessis, no? Perquè clar, pujar fins al teatre i fins al castell també té,
1: sí, sí, sí,
2: té història, té història.
1: Que guai, clar, i a més que sigui com del seu poble, no? És a dir, fer una experiència d'aquest tipus, perquè en Dani ha viatjat moltíssim, fins i tot fora d'Espanya, internacionalment, però que també, no?, tingui present el que tenim aquí, i que a més que el castell és un monument declarat bé d'interès cultural, no?
2: Uh-huh.
1: O sigui, que és algo important i que podem veure segurament d'una altra manera, potser hi ha gent que fa molt que no hi puja, i recordem que ha canviat molt aquest equipament, bueno, aquest monument.
2: Monument, sí. És veritat que aquesta era molt la justificació que ell deia, que sobretot per les persones grans o que tenen dificultat per moure's, no?, que aquest avenç que n'hem fet amb el castell, doncs, ho puguin gaudir. I és una bona manera, no? I llavors, doncs, aprofitem això que doncs, per Festa Major vam pujar al castell, sí? Doncs ara fem-ho amb tancat, no? Fem-ho asseguts i veient-lo tranquil·lament.
1: Que guai. Cal dir, per això, Mercè, que hi ha hagut un petit canvi d'ubicació.
2: Hi ha un petit canvi per tot el tema de les pluges que hem tingut, inundacions i demés, que aquesta immersió estava prevista per fer al Casal de Cultura, llavors la farem aquí a Can Saurina, a la sala multimèdia. Cal dir que n'hi ha tres horaris de matí, tres horaris de tarda, que podem entrar a montornès.cat a trobar les entrades, que són entrades gratuïtes. I aquí n'hi ha els diversos horaris, a partir de les 11, 11, 30, 30 i 12 pel matí, i a la tarda a les 6 i 30 i a les 7. Llavors podem triar l'hora que més ens convingui i agafar l'entrada i presentar-nos aquí en Saurina a gaudir, doncs, d'aquesta immersió.
1: No? Està com molt guai, no? Anem a Can Saurina per veure el castell.
2: Ja això mateix.
1: Molt bé.
2: Fem alguna cosa diferent.
1: Sí, sí, sí. Està molt guai també veure, no?, tot el que es pot fer amb la tecnologia, i déu-n'hi-do, que ara hem fet coses molt xules, doncs podem gaudir d'aquest passeig virtual a entradesfumontornès.cat per reservar la nostra hora. I això serà com així en tancats, però després tenim una altra activitat el diumenge, ja per a veure si amb sort ens dona una miqueta el sol.
2: Sí, això que ens caldria. Sí, com sabeu, amb Montsu Servant tenim compartit amb un meló, llavors ens trobem i decidim què fem. I és veritat que sempre fem, doncs, visites al jaciment, doncs, per l'Egep Tornem-hi. Farem visita teatralitzada i després un taller. que també té molt bona acollida sempre, no? Sobretot entre la mainada, no? que els agrada trobar aquestes restes misterioses, no?
1: Sí.
2: Llavors, no cal inscripció, ens apropem al jaciment i gaudim d'aquesta visita.
1: És cert que ens observen sobre un cop al mes, però normalment és visita lliure, no? I això també dona l'oportunitat de conèixer aquest emplaçament, bueno, d'una altra manera, que ens guiï, no? I ens identificar una miqueta així en el paper o l'època romana.
2: Sí, sempre és com més entretingut, no? Sobretot si vas en família, no? I t'expliquen la història, és una manera potser que t'entra millor, no? Que ho comprens millor. I doncs aprofitem això, les llet, per fer-ho teatralitzada i, bueno, com més didàctica, no?
1: Molt bé. En aquest cas no cal reservar.
2: No cal reservar, sí que l'horari és de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda. I, bueno, i gaudim de Montsu Servants i d'aquest taller d'ecologia, no?
1: Molt bé, doncs tenim de tot, eh? Però això és el que celebra Montornès o organitza Montornès, en aquest cas Montsu Servants també amb la

0: Així en exclusiva.
1: L'exclusiva, tu anava a dir, és una mica l'exclusiva. Així, no sé si recordeu doncs, que a l'estiu fèiem aquelles jornades del Convivium a Montsu Serva, sí, amb aquell sopar romà, doncs, aquella representació, que és, la veritat és que era molt divertida, estava molt bé, però sí que ens hem adonat que és un temps que fa molta calor, que costa, i llavors, doncs, això, amb un meló que ens hi trobem de tant en tant, doncs vam repensar aquesta activitat i poder-la doncs, apropar potser en un temps, no?, com ara l'octubre, que és més fàcil, no?, de que no faci calor, que hi hagi més, bueno, això, creuem els dits, que faci més bon temps, no podem dir-ho d'aquest cap de setmana, però sí. Llavors hem pensat fer una activitat doncs, perquè els visitants puguin traslladar-se al món romà, i aquesta activitat es durà a terme el dia 24 d'octubre, un dissabte. Hi haurà activitats de matí i de tarda.
0: Vale.
1: I en aquestes activitats podem trobar doncs, com es vestien els romans, lluites, tallers, és obert a tots els públics, sí que té un cost, i que aviat doncs, traurem la publicitat perquè ara estem doncs, amb la GEP, després continuarem amb aquesta jornada que es diu Gaudimium. Llavors n'hi hauran, els preus seran per les persones adultes de 15 euros i pels menors de 12 per 10 euros. A la publicitat ja veureu que n'hi ha un enllaç que ens portarà a poder treure aquestes entrades. I esperem que l'activitat doncs, sigui del gust de tothom, no? Que sigui alguna cosa diferent i que es pugui traslladar doncs, a l'època romana. No?
0: Clar, aquí abans parlàvem d'una visita teatralitzada, això va més enllà, ja no és només conèixer el jaciment, sinó que, bueno, que entenc que veurem més representacions, no? O coneixerem una miqueta més com vivíem.
1: Com vivíem, com es vestíem, com lluitaven, com menjaven, una mica de, doncs, això, intentar traslladar-nos a aquesta època, no? Que, bueno, una manera també, doncs, sobretot de conèixer la nova família i gaudir de, doncs, això del jaciment que tenim i poder-ho aprofitar.
0: Mm-hmm. La veritat és que aquí a Montornès tenim bueno, molts emplaçaments, no?, interessants, i jo crec que val la pena conèixer-los, i fins i tot aquestes activitats, encara que algun cop haguem anat al jaciment, no haurem viscut això.
1: Clar,
0: dir, que és una altra excusa per tornar-hi.
1: És una excusa, a més que les persones que venen a fer aquests tallers doncs, ho viuen molt, no? I et contagien d'aquesta il·lusió, no? d'immersió, no? Dins en aquest cas del món romà. Jo crec que estarà molt xula i que bueno, serà un canvi, però que bueno, hem d'anar variant també la programació.
0: Sí, jo recordo haver anat a algun concert fins i tot amb uns observants.
1: Sí, el que passa és que habitualment el que fèiem als concerts era programació d'estiu i clar, feia moltíssima calor. Mons observants és molt xulo perquè a més estem en natura, però clar, també n'hi ha aquells mosquits, no?, que et venen a visitar.
0: I ombra no n'hi ha gaire.
1: Hi ha poca també, i és veritat que tot el que es fa és molt bonic, però de cara a això, a un temps més intermig, tardor o primavera, que no tant l'estiu, d'aquí ve el canvi del Convivium cap a aquest altre taller.
0: Molt bé.
1: Que esperem doncs, que sigui, bueno, que estigui acceptat, que agradi molt i poder-ho doncs, anar seguint un any rere l'altre.
0: Esperem que sí, que anem tornant a agafar aquesta rima d'activitats al jaciment, que és una zona molt bonica. Bé, doncs, abans de marxar, tornar a convidar la gent a les Jornades Europees de Patrimoni. Recordem que són aquest cap de setmana amb passejos virtuals per veure el castell i des de Can Saurina, i també a tornar a Mons Observams amb una visita teatralitzada i un taller arqueològic. Mercè Jiménez, regidor de Patrimoni, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I que vagi molt bé les jornades.
1: Gràcies.
2: Les mañanes de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts de nou al Cada Residu Compta. Avui us volem parlar de com organitzar els residus a casa perquè ens faciliti les tasques de reciclatge. Perquè quantes vegades hem sentit a dir allò de jo no reciclo perquè no tinc espai o jo no sé on posar els contenidors. Doncs bé, avui intentarem amb la Tere i la Marta, benvingudes, com esteu?
3: Hola.
2: Explicar una mica...

0: quants truquillos, uns truquets per poder fer-ho més fàcil, diguéssim, seria la manera, no, Marta?
1: Mm-hmm, exacte.
0: Doncs digue'm.
1: Comencem pel principi.
0: Vinga.
1: Que és dedicar un espai per poder fer aquest reciclatge. Separar per contenidors diferents i tenir el paper, el plàstic, el vidre, bueno, ja ho sabem tot això, no?
0: Sí, però deixa'm dir una cosa. Tere, estaràs d'acord amb mi. Imagina que vius en un pis petit. Uh-huh. Jo ara faré de ciutadana real que m'heu de donar solucions, uh-huh, entre les dues. A veure, jo visc en un pis molt petit i a mi no m'hi caben aquests contenidors tan grans, uh-huh, de tres colors o de quatre colors, allà a la cuina, perquè, escolta, si poso això, ja sortir jo. Llavors, donau-me una solució. Sota la pica tinc un espai. No sé, amb bosses puc organitzar-ho, Tere?
2: Sí, de fet, amb bosses o en caixes de cartró, que siguin petites, que siguin, i que puguis posar,
0: mira,
2: sobre la caixa alguna cosa. Ho pots mirar d'adaptar a la mida de l'espai que tinguis. És inevitable que busquis un espai. No et direm que ho posis sota el llit perquè no toca.
0: No.
2: Però ens hem d'entendre que cadascú, en les limitacions d'espai que tingui, ha de veure de quina manera, doncs, preparant alguna cosa sobre de la rentadora, perquè aquí sí que tinc. Intentar que, en lloc de tenir quatre pots de rentar i de fregar, que tampoc fa falta, en lloc de tenir tots aquests pots, ostres, doncs només un, que moltes vegades abusem de certes coses que ens ocupen un espai. Hem de repensar el consum que fem d'algunes coses per trobar, diguem-ne, aquest espai.
0: Perquè
2: és inevitable.
0: Perquè hi ha aquestes bosses tricolor.
2: Sí, el fet de que utilitzis algo que sigui no molt gran i que no sigui tan rígid, que d'alguna manera més maleable, et permet. Sigui aquestes, en molts ajuntaments donen unes bosses, uns packs tricicle, que llavors...
0: Tricicle, li diem d'això?
2: Sí, moltes vegades es comercialitzen així.
0: Ah, d'acord.
2: Vale? Perquè és tres, no?
0: Ah, d'acord,
2: tricicle de tres.
0: D'acord,
2: vale?
0: D'acord.
2: I és la combinació entre tres i recicla. Per tant,
0: veus
2: que no té, però bueno, són uns packs de tres bosses que segur que la majoria, diguem, de la gent no ha pogut veure moltes vegades als ajuntaments per motivar, estimular, favorir que es pugui fer, doncs, i això són dels colors, el blau, el verd i el groc, ens permet la separació dels residus que serien del...
0: Perquè l'important seria no barrejar, Marta.
1: Exacte, sí, no barrejar. Per exemple, no posar vidre en plàstic, ja que la contaminació del material pot fer que al final no ho puguem reciclar. I també un truc que també al cap és, si som família a casa, el que podem fer també és assignar a cadascú el reciclatge d'un contenidor i també supervisar una mica.
0: Ah, per exemple, tu t'encarregues del vidre, no?
1: Sí.
0: Si està ple la bossa o el contenidor, l'has d'anar a llançar.
1: Sí.
0: Si no està ple, doncs pots deixar.
1: Exacte.
0: Uns dies. Si algú hi ha tirat un iogurt...
1: Ah, sí, fer un cop d'ull així i supervisar una mica també. Sí.
0: I es poden posar pòstits en plan, ho has fet malament?
1: Bueno, això ja depèn de
0: cadascú, de mal rotllo,
1: perquè sí, jo crec que sí.
2: Es poden donar premis al que ho faci.
1: Sí, exacte. En positiu, sempre.
0: En positiu. Em deies també que era important, i això no, explica-m'ho, rentar una mica els envasos abans de reciclar-los.
1: Clar, per poder reciclar-los. És que si no, és el que estem parlant, que un cop es barregen ja substàncies, materials, això dificulta molt el reciclatge. I, bueno, un exemple típic, no? El iogurt, per exemple. Tampoc cal que estigui net al 100%, però això, passar-li una mica d'aigua i deixar-ho sempre el millor possible.
0: Jo crec que el millor seria que abans d'haver el iogurt i escurar-lo.
1: Ja, sí, i més ja estan bons.
0: Així no gastaríem aigua.
2: Sí, sí. Bueno, de fet, diguem-ne, sí que a vegades hi ha allò, un producte que està molt brut,
0: sí,
2: un pot que està molt brut, però si no, pot ser la majoria de les vegades una cosa que amb aquest escurament que hem fet...
1: Sí, el iogurt també és fàcil, és veritat.
2: Sí, sí.
0: I em deies també que era important el tema de... Quan anem a comprar, pensar una mica de dir... Si vaig a comprar a la carnisseria i em donen les safates aquelles típiques de plàstic pel pernil dolç, si ja ho porto amb un tàper, no? Potser
1: sí,
0: amb una carmanyola. És que el tàper no és correcte.
1: Sí, pensar també en no generar residus.
2: Una carmanyola de vidre, sisplau.
1: De vidre.
0: No pot ser de plàstic.
2: Molt millor de vidre.
0: D'acord.
2: Per la teva salut i pel consum que hem de reduir del plàstic. Sempre posem més l'èmfasi en la reducció del consum de plàstic que no en el vidre.
0: Saps què, Marta? Que la Tere és com el Pepito Grillo. El tenim
1: una
0: aquí
1: mica, sí,
0: perquè ens vagi... Nosaltres ja intentem fer-ho bé.
1: Ja,
0: però ella és ja pel 12, no pel 10, pel 12.
2: Que...
0: Val, per tant, buscarem efectivament doncs, alternatives, la carmanyola de vidre, el que sigui, i també podem mirar el tipus de producte, no?
1: Mm-hmm. Sí, si tenen... si tenen més durada els propis objectes o el que comprem, serà millor pel tema dels residus.
0: Que... O que siguin reutilitzables, que, sí, que no també, haguem d'anar usant i tirant totes les coses. Molt bé, i ara ve ja la guinda del pastel. Com es diu? Guinda, ho he dit bé?
2: Jo crec que sí.
0: Sí? Del pastís, perdó.
2: Pastís, exacte, guinda sí.
0: Era un parany lingüístic. Què és el compostatge? Ara la Tere ja m'està mirant de dir, tu no em fas, em diu. No. Tu sí, no?
2: Sí, jo sí que em faig. Que cuidado, quan et poses a fer se't pot quedar petit, l'autocompostador que puguis tenir a casa, no et pensis.
0: A veure, què necessitem per fer compostatge? En parlarem un altre dia. Un dia parlarem de com compostar a casa.
2: Exacte.
0: Però avui volíem donar una pinzellada. És a dir, el que podem fer en lloc de llançar l'orgànica al marró... Uh-huh. Seria tenir un petit compostador al balcó, a la terrassa...
2: O sigui, ja no parlem d'aquell pis petit en el que no podies posar...
0: No, home, ja, de vegades hi ha un pis petit amb terrassa gran, eh?
2: Sí, però bueno, per fracció, llavors sí. El que sí que hem de veure és la possibilitat, si es comercialitzen, hi ha de diferents tipus, que sigui quelcom que ens sigui còmode pel tamany i per les olors o perquè no generi cap problema que ens pugui fer una reacció negativa. Per tant, que sigui una aposta decidida, però com d'estabilitat, de continuïtat.
0: I llançaríem, en aquest cas, en el compostador, les restes de menjar, Marta?
1: Sí.
0: Sí, no? El que llancem a l'orgànica. I si tinguéssim alguna planta que se'ns ha fet malbé...
2: Sí, les fulles, quan retallem cosetes de les plantes... A veure, si tenim l'espai més gran perquè estem en una casa, doncs potser sí que hi ha fullaraca que també ens arriba, a vegades en un balcó també, i dintre de l'orgànica doncs hem del menjar, sempre hem de reduir, però tenim peles, tenim coses que són les restes, petites restes, que hem de reduir al màxim, que de la cuina no hi hagi residus orgànics, però sí que anirien, evitant ossos... evitant peladures de certes fruites grosses, perquè llavors allò és més lent i complica una miqueta el procés o el temps.
0: I per què serveix aquest compost? Per posar, vull dir, és un retorn, no?, que tenim.
2: Sí, en aquest cas, després, aquelles plantes que tens a casa també, pots utilitzar com a adob aquest compost. Bàsicament, és a nivell de casa, domiciliari, és l'ús que li podem donar. A nivell global, quan el que sí que es genera l'ús o l'aprofitament del residu orgànic, aquí ja parlem de biogàs i d'altres coses. Però a casa això no toca.
0: Doncs, noies, com que una assignatura pendent a tot Catalunya és millorar els percentatges de recollida orgànica, és a dir, deixar de llançar les restes del menjar al contenidor gris i llançar-lo al marró, que és on toca llançar-les, ens proposem i ens posem de deures també aquí anar-ne parlant i també ajudar a tothom a començar a fer accions com aquestes de compostar a casa, que poden ajudar i molt.
2: Molt bé.
0: La setmana vinent. Adéu!
2: Adéu!
3: Sintonizas Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.